0: És molt important, Marc, tal com la coneixem avui, perquè moltes vegades, no, parlem de que la ciència comença amb els grecs i tal. I sí, perquè els grecs ja comencen a fer una cosa que podríem anomenar ciència, però els hi falta un mètode. O sigui, primer que els grecs, per una qüestió d'influència molt de Plató i dels filòsofs, no confien en els seus sentits, per tant l'experimentació per ells consideren que és inútil, i només la lògica ens pot portar a la veritat. Clar, la ciència com la coneixem avui no és així. No considera que la lògica estigui per sobre els sentits, sinó que hem d'observar, hem de manipular les coses, hem de trobar dades i hem d'aconseguir demostrar les coses amb els nostres sentits i no només amb la lògica, perquè han de quadrar amb el món que observem. Llavors, això no és fins al segle XVI, a partir de mitjans del segle XVI, on comencen a aparèixer les primeres anomenades revolucions científiques. Aquí comencem a parlar, doncs, de Galileu, de Kepler, dels grans noms de la ciència que tots coneixem. I aquí comença la revolució científica, i precisament és una revolució perquè integra un mètode. O sigui, per primera vegada la ciència no és només elucubracions i suposicions, sinó que hi ha un mètode per passos que ens permet seguir i que ens assegura d'alguna manera tenir una veritat objectiva. Llavors, a partir d'aquest segle XVI que podem considerar que la ciència és el que avui dia coneixem com a ciència gràcies al mètode.
1: Que és un terme que quan estava passant aquesta revolució científica no li deien així.
0: No, de fet és Alexandre Coiré el 1939 que comença a utilitzar els conceptes de revolucions científiques. En aquell moment, doncs, és, com això passa molt en història, tu que ets d'història ho saps, que moltes vegades els noms que a dia d'avui li posem a les coses no són del moment, no? L'exemple típic és el de l'imperi bizantí, que ells es consideraven romans.
1: Sí, eren, correcte.
0: No era un imperi diferent.
1: Molt bé, doncs has fet esment, revolució científica, anem a fer un petit esment, aviam què va ser això de la revolució científica, quan va passar i quines van ser les seves principals característiques.
0: Clar, la revolució científica podem considerar que és un període que dura uns 150 anys, des de mitjans del segle XVI fins a principis del segle XVIII, més o menys podríem considerar que és el moment de les revolucions científiques que consoliden la ciència. I aquí, doncs, com dèiem abans, no, són els grans noms de la ciència que coneixem. Galileu, que és un dels primers en utilitzar el mètode, aconsegueix verificar moltes dades que ja teníem, aconsegueix definir com es mouen els objectes, cosa que en aquell moment sabíem el que deia Aristòtil. I també això és important perquè tots els científics basaven tot el que hi havia en aquell moment, s'havia de creure Aristòtil, i sobre el que deia Aristòtil construïm el coneixement. I aquí és on el primer moment on després d'estudiar, no, arriba el Renaixement italià, estudiem els clàssics un altre cop, recuperem aquest estudi dels clàssics que s'havia perdut durant l'edat mitjana, i aquí és el primer moment on diem, vale, està molt bé estudiar els clàssics, ens han donat molta informació que s'havia perdut pel camí, però no podem quedar-nos aquí, no? Hem d'anar més enllà i hem de dubtar dels clàssics. És el primer pas, no, del mètode científic, és dubtem de les coses, fem una recerca, obtenim dades, i aquí apareixen, doncs, noms com dèiem, Galileu, que és un dels primers que comença a utilitzar el mètode, però també Kepler, que ja comença a aplicar les matemàtiques dins d'això, Copèrnic, Newton, Robert Boyle amb el naixement de la química. I és molt important que hi ha dos crisis aquí, i hi ha un punt molt important, que és, primer, hi ha una crisi eclesiàstica, l'Església s'està trencant, i això deixa un buit de poder en l'autoritat de la veritat, no? Perquè fins llavors la veritat és el que deia l'Església. Llavors, aquest punt de que l'Església es vagi fragmentant deixa espai perquè noves veritats i noves autoritats apareguin. Llavors, això també permet, i es nota molt perquè quasi totes les revolucions passen als països protestants. Per què? Perquè segons es va fragmentant l'Església, va perdent poder, i això permet que discursos que no estan alineats amb l'Església comencin a tenir força. En canvi, on no hi ha, o sigui, on no arriba aquesta revolució protestant, és més difícil que apareguin aquestes primeres revolucions científiques. També es reconeix la influència àrab. Els àrabs ja començaven a utilitzar el mètode, no el tenien tan definit com després va estar a Europa, però tot aquest ambient genera que es pugui començar a adoptar del discurs, diguem, autoritari que l'Església, els reis, els emperadors tenien, i a néixer noves veritats que a poc van guanyant poder.
1: Molt bé, i ja serà a partir de la Il·lustració, al segle XVIII, que la ciència començarà a prendre especial rellevància ja entre la societat.
0: Clar, és una mica el que dèiem abans. Les revolucions científiques generen el caldo de cultiu, no?, que ens permet començar, però la Il·lustració senta les bases de, ja no només de la ciència ja començava a ser ciència en aquesta època, ja parlem de la ciència com la coneixem, però és veritat que en aquest moment de la Il·lustració, una mica la idea de la Il·lustració és hem de trobar una veritat universal que ens serveixi per tots, hi ha d'haver una justícia universal, hi ha d'haver una raó universal, I la ciència entra molt fort aquí, perquè, clar, ens permet d'alguna manera dir, és que això no depèn de les creències que tinguis, de quin Déu creguis, de quin és el llibre sagrat que tu consideris que és el de veritat, sinó que és purament de, hem vist unes coses, s'ha arribat a unes conclusions, hem arribat a uns acords, i és la raó la que ens ha portat. Llavors, per la il·lustració és superimportant tenir la ciència al seu costat, perquè és objectiva. Clar, la religió no és objectiva, és subjectiva, es basa en una creença. I la ciència ho és, o intenta ser-ho. Llavors, la il·lustració agafa la ciència per justificar-se a si mateixa i per justificar el canvi que està proposant. I els grans noms il·lustrats estudien la ciència, la seva epistemologia, com funciona, i són els que fan que la ciència agafi el paper preponderant que després agafarà i que a dia d'avui vivim.
1: I en aquest context s'emmarca també, doncs, una disputa, una discussió, que ja és habitual això entre els científics.
0: 100%. És la, bueno, jo crec que és el motor de la ciència, són les discussions. En parlarem més endavant de més discussions, però sí, sí.
1: I aquest en concret va ser entre Robert Boyle i Hobbes, Thomas Hobbes.
0: Sí, Thomas Hobbes. De fet, és curiós perquè Robert Boyle és un científic, és químic, de fet, però Thomas Hobbes no és científic com a tal, és un filòsof, un dels grans filòsofs de l'època de la Il·lustració, els dos són anglesos, i clar, el que passa és que, d'alguna manera, hem de veure com la ciència, o sigui, fins de llavors la ciència era, com tu has dit al principi, no, una empenta individual, hi ha el científic que té ganes de fer coses i és ell el que progressa, però clar, arriba un punt en què això està començant a tenir molta influència en la societat, està canviant la societat. Llavors, hi ha una discussió que és com integrem la ciència en societat, no? Uh-huh. I clar, l'opinió de Robert Boyle, i aquí Chapin i Schaffer en els seus llibres en parlen molt, des de 1985 tenen publicat aquest llibre on realment parla molt d'això i d'aquesta discussió. Robert Boyle el que diu és, la ciència ha de ser de tots, per tant, s'ha de fer una exposició pública, s'han d'exposar els resultats, s'han de fer experiments, i la gent ha d'arribar a conèixer la ciència, o sigui, la ciència ha de ser de tothom. Però Thomas Hobbes és una persona que el que busca és l'ordre, és l'estabilitat, és generar un canvi social, però sense generar desordre. I llavors considera que el fet de que tota la gent observi, de que no hi hagi una autoritat central, de que tothom pugui opinar, de que el construïment de tots genera un...
1: Massa soroll, no?
0: Massa soroll i pot generar inestabilitat política. I una mica el discurs de Thomas Hobbes és canvi, però amb estabilitat política. Llavors va molt en contra del que ell s'imagina. Clar, que facis un experiment, bueno, i tu què en penses, i tu què n'opines, i no estem d'acord, no genera estabilitat política. Llavors, per Thomas Hobbes, la ciència ha de ser una cosa d'autoritat, ha d'estar tancada per uns pocs, i aquests pocs ja la transmetran quan decideixin. I Robert Boyle pensa que no, que ha de ser una cosa de tots i que tots hem d'avançar dins d'això. Llavors, això també és molt important perquè el que ens fa veure és que, sí, el desenvolupament de la ciència és purament científic, però la ciència, com la vivim tots, no és una qüestió científica, és una qüestió política, és una qüestió social i és una qüestió de democràcia. Llavors això també és molt important i veurem que és fonamental en la construcció del que a dia d'avui coneixem.
1: Molt bé, val, doncs seguint el fil que ens estàs mostrant, es va integrant la ciència en la vida política, en la vida social i en la construcció dels nous estats. Com casarà això?
0: Clar, com veiem, la ciència a poc a poc pues, agafa un paper en el discurs públic, no? O sigui, ja no només és una cosa, pues, com dèiem abans, no?, de les societats científiques, sinó que està començant a estar en el debat públic i en aquest debat de la il·lustració, de la construcció del nou estat i del que és l'estat, apareix pues, com integrem la ciència. Llavors, Scott, a Sinclair State, en 1998, ens parla sobre que, al final, els estats moderns, o sigui, per poder governar, necessiten simplificar i quantitzar la realitat humana. O sigui, si nosaltres pensem avui com és un govern, en què està basat el govern, en què està basat? Està basat en censos, està basat en mapes, en estadístiques, en registres, en cadastres. Necessitem registrar tot el que tenim al voltant i d'alguna manera racionalitzar-ho per poder governar-ho. Llavors, anirem desenvolupant, però clar, és molt difícil imaginar-nos l'estat que coneixem avui si no introduïm, per exemple, l'estadística. O sigui, com governes, com recaptes impostos si no saps quanta gent hi viu. Clar, la recaptació d'impostos a dia d'avui és molt fàcil, hi ha registres, se sap el que passa, se sap quanta gent hi ha, qui ha de pagar, qui no ha de pagar, quan ha de pagar. Clar, la recaptació d'impostos abans és... Arriba un poble, bueno, qui viu aquí? Quan sou a casa? Clar, és molt difícil, tu no pots tenir registres. I la casa de la muntanya, a qui pertany? És d'aquest senyor feudal, de l'altre, no, allò està perdut allà enmig. Llavors, necessites organitzar-ho i la ciència és el que organitza això. Accidents geogràfics ben marcats, fronteres que podem convertir en línies i delimitar coses, comptar quanta gent hi som, fer estadístiques, decidir per on tallem i per on no tallem, i això la ciència ho necessita. Llavors, la ciència construeix l'estat modern. en el seu bon sentit més ampli, evidentment.
1: Doncs seguim en aquest tema, perquè em sembla prou interessant com la ciència ajuda. Una de les primeres ajudes és la construcció dels estats moderns. No sé si podríem aprofundir amb alguns exemples més de tot això que ens estaves explicant.
0: Bueno, per començar, l'estandardització de les llengües. Clar, nosaltres, a dia d'avui, si tu vas a quasi tots els països del món, especialment, per exemple, agafem l'exemple d'Europa, no? que és, tot això passa a Europa i és d'on més temps fa que hem intentat construir un estat. Clar, el fet de que parlem el mateix idioma amb unes regles més o menys iguals, per nosaltres és lo normal. Ningú s'imagina que ara cadascú, a cada poble, canvi les normes. Sí que hi ha dialectes, hi ha accents, hi ha paraules, tal, però tots sabem que hi ha un estàndard comú on podem anar a buscar-ho. Però això no és fins al segle XVIII que passa. O sigui, no és fins al segle XVIII que comencen a estandarditzar-se els idiomes. I la raó de que s'estandarditzin no és perquè... Pensem que això tot depèn sempre dels reis. O sigui, al final hi ha unes figures d'autoritat que decideixen el que ha de passar. I aquí, per exemple, a Espanya, la RAE, la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, es funda el 1713, i la funda el rei, per això és la Reial Acadèmia. Es funda per decret del rei. I el rei no la funda perquè estigui molt interessat en la cultura, en defensar la llengua i en buscar les raons de per què parlem així. La funda per una raó molt senzilla, és que a partir de la il·lustració es comença a dubtar el poder del rei. O sigui, per què el rei ha de ser el meu rei? Llavors, necessites d'alguna manera fer que la gent tingui alguna raó o algun sentit de pertinença. I una de les maneres de construir cultura és la llengua. Llavors, tu necessites que tothom reconegui una sola llengua com a pròpia. I això farà que diguin, bueno, per què és aquest rei? Bueno, perquè tots parlem el mateix idioma, llavors al final és el rei de tots. I això és molt important. Llavors, el 1713 es funda la RAE, que és un projecte a llarguíssim termini, que veurem que després, el 1739 i el 1771, es publica el primer diccionari de la llengua espanyola oficial, per dir-ho d'alguna manera, i també les primeres normes ortogràfiques i un tractat sobre gramàtica. O sigui, és la primera vegada que es posa ordre a l'idioma espanyol, que en aquell moment, pues, bueno, depenia d'on anaves parlant d'una manera, la gramàtica no estava definida, com construíem els verbs tampoc era tan clar, uns ho feien d'una manera, uns altres d'altra, i és aquí. Però és que això no és només a Espanya. De fet, durant els segles XVIII i XIX, pues, apareix l'estàndard francès, l'estàndard alemà, el català, l'italià, el noruec... És el moment en què diuen, vale, anem a posar ordre als idiomes, perquè és la manera en la que podrem convèncer tothom de que som un sol estat.
1: I això també passa amb la cartografia.
0: Home, i tant, els mapes. Jo sóc molt fan dels mapes, m'encanten.
1: Correcte.
0: I crec que, si és en aquest moment, si nosaltres mirem, a més, si algú és una mica aficionat als mapes, suposo que us heu fixat que hi ha un moment que els mapes deixen de ser macos per ser funcionals. O sigui, tu veuràs els mapes de l'edat mitjana i són superbonics. Ara, les proporcions no tenen cap tipus de sentit. Hi ha coses que estan allà que ningú ha descobert, però queden bé. Hi ha illes que no hi són, però bueno, quedaven bé en el mapa, dibuixo aquí un drac, un monstre, perquè queda bé, perquè és maco, serveixen per decorar. Reis ho mostren com dient, això és el meu territori, i allò, bueno, allà estava dibuixat el que algú s'havia imaginat. Clar, això està molt bé per decorar un gran saló, però com a eina per delimitar una frontera, no et serveix. Llavors,
1: no.
0: És a partir d'aquí que a partir dels segles XVII i XVIII, veieu que tot va passant en la mateixa època, segles XVII i XVIII, comencen a fer-se mapes ja no amb la intenció de decorar, sinó amb la intenció de dir, necessitem un mapa per saber on tenim les tropes, on acaba el nostre país, fins a on puc cobrar impostos. La cobra d'impostos és superimportant, és el que manté els estats, al final. Fins on, o sigui, quina és l'última casa de la que jo li puc cobrar impostos? Aquesta línia, perfecte. Llavors, aquestes línies s'han de delimitar, i s'han de delimitar molt bé. Estem parlant de metres i de quilòmetres de diferència. Llavors, aquí comencen a aparèixer mapes ja ben fets. S'ha de fer càlculs exactes. Quant de temps trigarem en arribar al lloc? Quant de temps arribarem a... Necessitem mapes exactes. Llavors, comença a néixer la cartografia, que ajuda a estructurar els estats. Es poden fer censos, es poden delimitar fronteres, es pot recol·lectar impostos, com dèiem abans, i al final, els estats governs, com diu Scott, només poden governar el que poden veure. Clar, si jo no tinc una delimitació, jo no puc governar el que tinc al voltant.
1: I, per últim, també, però no menys important, el desenvolupament també de l'estadística moderna.
0: Clar, al final és una mica o sigui, un desenvolupament, perquè ja tinc la llengua, ara tothom se sent part del mateix país, vale, però fins on arriba el país? O sigui, físicament fins on puc estirar això? I després és, vale, ara ja sé fins on arriba i tothom parla el mateix idioma. Ja, però quan som aquí? Quanta gent viu a cada casa? Quanta gent hi ha? Quanta gent treballa? Quins són els treballs que estem fent? El canvi hi ha suficient gent? No, s'ha de moure gent? Qui es desplaça? Clar, fins aquell moment l'estadística com la coneixem avui no existeix. Clar que es numeren coses, vull dir, els sumeris ja numeraven coses, de fet és el naixement de l'escriptura, serveix per quantificar coses, no? Quant gra hem recollit, qui l'ha recollit, a qui li ha comprat, utilitzem per quantificar, però això no és estadística, estem parlant de càlculs estadístics més grans, o sigui, fem unes mitjanes, trobem relacions, fem gràfiques, això ens permet estructurar i governar. Llavors, clar, també permet una cosa, perquè fins a aquell moment, si un rei necessitava convocar un exèrcit i mobilitzar, havia d'enviar tropes als pobles a veure quants homes hi havia que estiguessin en edat d'anar a la guerra, o que estiguessin, que tinguessin possibilitat d'anar a la guerra. Clar, si jo ja tinc un cens previ, aquest cens es va actualitzant de manera més o menys periòdica, jo no cal que enviï gent a veure qui hi ha. Jo ja sé qui hi ha i simplement he d'enviar una carta de tal dia has d'estar aquí, si no estàs aquí estàs detingut. Mm-hmm. Clar, això permet la conscripció universal i aquí els exèrcits comencen a ser d'una altra manera. Puc tenir exèrcits molt més grans, ja no cal gastar diners en perseguir pels pobles la gent que s'amaga al sòtano de casa i no sabem que hi havia que tenien un fill més. Jo ja sé quants fills hi ha un registre civil i aquesta estadística em permet saber quanta gent hi ha de tal edat a tal edat i per tant quanta gent puc moure. I de fet, un dels grans exemples de com això al final ajuda és que, o sigui, que ho vull explicar bé, eh? Vale? Llavors, Napoleó vença Prússia en les guerres napoleòniques, al final, evidentment, Napoleó és vençut, però al final Prússia veu que necessita d'alguna manera vèncer això. I què és el que ha fet Napoleó? Inventar una conscripció universal i tenir una quantitat precisa de població i saber qui pot convocar, llavors pot tenir exèrcits molt més grans i molt millor formats. El que fa Prússia és dir, vale, jo puc fer això. Llavors ho fa i 70 anys més tard, a la guerra franco-prussiana, la gran derrota de França és perquè el que ve de Prússia és, jo sé perquè m'has vençut, sé perfectament per un poc atacar-te. I al final Prússia fa la conscripció universal, té molts més soldats, es pot mobilitzar molt més ràpid i a part dels avenços tecnològics de l'estat prussià.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Continuem a les portes de Troia escoltant Bad Religion.
1: Bad Religion, Part 4. I a més, és, o sigui, la cançó es diu Part 4 perquè hi ha diferents discos on hi ha cançons que es diuen Part i totes formen com un sol imaginari, però aquesta es diu d'Índex Fòssil perquè, de fet, el cantant de Bad Religion és doctor en antropologia i una de les coses que es dedica és a estudiar fòssils. I bueno, té aquesta cançó on realment utilitza trossos de llibres que ell ha llegit com a parts de la lletra i parla sobre això, no? Com els índexs de fòssils. Com que a mi sempre m'ha agradat Bad Religion, és un dels meus grups preferits i a més admiro molt el cantant perquè, bueno, és un cantant de punk, és científic una mica, ha sigut com dir ojalà jo pogués ser el que ell és.
0: L'auto adolescent estava mirallant-se en aquest senyor.
1: 100%, l'auto adolescent admirava de manera boja a Greg Graffin.
0: Aquí el teu petit homenatge.
1: El meu petit homenatge.
0: Molt bé, continuem perquè, clar, la ciència també hi romp en un moment de revolució industrial. Com la dinamitza?
1: Clar, aquí avancem ja en el temps. Els estats ja s'estan creant, però, clar, la revolució industrial provoca un canvi molt gran, perquè passem d'un món que és lent, és agrícola, majoritàriament de subsistència, a un món que comença a tenir canvis molt ràpids, un progrés molt accelerat de forma infinita, que apareixen les primeres màquines de vapor, que comencen a generar una producció molt més gran, es distribueix l'electricitat i això provoca un canvi en el teixit social. Llavors, la ciència juga un paper fonamental perquè, primer, és la que ajuda a que tot això passi. Al final, els descobriments d'electromagnetisme, la màquina de vapor, són producte d'estudis científics i de l'avenç de les ciències. Llavors, neixen disciplines que estan estretament lligades a la ciència. Fins aquí, nosaltres ens imaginem els enginyers que sempre han existit, però en realitat no, hi havia tècnics, perquè hi havia gent que construïa coses, però l'enginyeria com a tal neix a partir d'aquí perquè tens la necessitat d'optimitzar processos, de fer que les màquines siguin millors, de crear noves

0: formal.
1: Merda, sí.
0: És una bona pedra de la qual vam començar la química, però no és una ciència formal, no gens. Però això, que al final la ciència el que fa és dinamitzar i impulsar aquesta revolució industrial, però veurem que es retroalimenten entre elles ara a poc a poc, i especialment al principi de tot això l'obsessió és la productivitat, no? Que és una mica el que venim a parlar ara.
1: Sí, sí, justament perquè t'anem a preguntar per aquesta obsessió per la productivitat en aquest desenvolupament científic, com es relaciona?
0: Clar, la revolució industrial porta, com hem dit, no, abans, un canvi de teixit, però també porta que els científics canvien el focus. Fins a llavors el que feien era observar la naturalesa, i a la naturalesa veiem que passaven coses i intentàvem explicar-les. Això al final, per sintetitzar la ciència en una frase molt senzilla, és això, no? Observo la naturalesa, intento explicar com funciona aquesta naturalesa. Però aquí hi ha un canvi, perquè estan passant coses que a la naturalesa no passen. Llavors això m'està donant un nou espai on mirar. I això vol dir que jo puc fer coses que abans no podia fer, veure coses que potser no podia haver observat. Es comencen a millorar també els instruments de mesura, em permet mesurar coses més precises, i això fa que també hi hagi una obsessió. Llavors aquí anirem a Escòcia, perquè per alguna raó Escòcia va ser el gran motor de la revolució industrial europea. Llavors comencem parlant d'un escocès que es diu Andrew Ure, del 1835, perquè és important, perquè fa una cosa que és... Ell es científic, és, de fet és metge, també va estudiar química, i ell es dedica a ser consultor per fàbriques. Va a les fàbriques i ells diuen, com podem millorar això, com podem tal. Llavors, aprofitant que treballava allà, això veurem que és una cosa molt habitual durant aquesta època, els científics no són científics, fan de científics en els seus ratos lliures i aprofiten, però la majoria d'ells han estudiat a les universitats i són consultors d'empreses, dediquen a altres coses, i la ciència l'aprofiten per calçar-la. Llavors, Andrew Ure comença a estudiar els processos i comença a donar-se compte que hi ha certes coses que ell pot fer, i de fet ho publica en un llibre que es diu The Philosophy of Manufacture, la filosofia de la manufactura, i veu diverses coses. Un, que es poden optimitzar processos a partir de la divisió del treball, o sigui, si dividim els processos en petites feines, podem optimitzar. Però també veu una cosa que aquí no li fan tant de cas, perquè el de la divisió de processos ràpidament ho agafen, però també se n'adona una cosa molt important, és que les condicions dels treballadors poden augmentar la productivitat. Però quin és el problema? Que treballadors n'hi ha molts. Llavors, és poc important, perquè si un treballador perd una mà, es mor el que sigui, tinc una altra per ficar-ne. No és important. I no hi ha cap estat que estigui protegint aquests treballadors. És igual, s'ha mort treballant. Bueno, però la gent mor, no, treballant, i era el normal. I ara, per nosaltres, saps com? Ens agafem les mans al cap, no? No, s'ha mort un treballador treballant. Hòstia, això no pot ser, hem de fer alguna cosa. En aquella època, bueno, s'ha mort un, ja baixarà un altre del camp, que era el que passava, no? Pues, hi ha fàbriques que busquen treballadors. La gent del camp baixava i anava a les fàbriques. Llavors, era poc important que les condicions dels treballadors fossin bones, perquè la productivitat no baixava. I ara avui, evidentment, això ha canviat i s'intenta, dintre de la possible, que les condicions de treball siguin millors. No tothom ho intenta, però sí. Però a part d'això, també tenim el naixement de l'economia capitalista, amb Adam Smith i la seva publicació de la riquesa de les nacions, però també James Watt, l'optimitzador, perquè això és molt important, i això volia remarcar-ho molt al programa, que James Watt no inventa la màquina de vapor, en cap cas.
1: Què passa aquí?
0: L'optimitza. Bueno, ha quedat com que la inventa, perquè és veritat que a partir del que ell fa amb la màquina de vapor es converteix en l'impulsor de la revolució industrial, però la màquina de vapor ja existia. De fet, ara n'acabarem de parlar, però bàsicament James Watt el que fa és agafar una cosa que ja existeix i dir, això té problemes, i a més no serveix per fer una cosa. Les màquines de vapor s'utilitzaven en aquell moment per bombejar aigua a les mines, perquè el que feien era, doncs, un sistema que el que feia era impulsar aigua cap a contragravetat i per tant treure-la de les mines, poder sacar-les i extreure'n... Però té un problema, i és que bàsicament la màquina de vapor, per poder funcionar, s'ha de refredar molt, perquè la... Bueno, doncs una mica tècnic, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt poc.
1: Ja estava concentrat, jo. Aviam.
0: Màquina de vapor. S'escalfa carbó, el carbó escalfa aigua, aquesta aigua, a l'escalfar-se, augmenta la pressió del vapor que s'ha evaporat, entra per un tub, i aquesta pressió el que fa és impulsar
1: un pistó.
0: Un pistó, correcte.
1: Epa! Alguna cosa...
0: Impulsa un pistó, però què passa? Que perquè pugui seguir funcionant, aquest vapor s'ha de tornar a refredar per tornar a la cambra original. Antigament el que passava era, s'impulsava el pistó, es refredava tot el tub i es tornava a condensar cap a baix. Clar, això implicava que hi havia molt poca eficiència, perquè tu havies de cada cop que impulsaves el pistó esperar que refredés un altre cop perquè tornés i tornar a impulsar-lo un altre cop. Es gastava molt carbó, perquè havies d'estar gastant carbó tornant a refredar, i James Watt el que veu és que per què no fem la condensació en una altra cambra? O sigui, un cop el pistó passi un cert punt, el vapor se'n va, entra a una altra cambra on es condensa, el tub segueix igual de calent, torna a entrar ja l'aigua condensada,

0: s'ha d'allà i torna a posar el procés. Clar, això fa que pugui treballar molt més ràpid, perquè ja no hem d'esperar que el tub es refredi, el tub sempre està calent i refreda en un altre lloc l'aigua. Llavors, aquest cicle és molt més ràpid i permet que la màquina sigui molt més eficient, i a part permet una cosa, i és que ell li posa una biela que el que fa és que el moviment d'amunt i avall sigui rotatiu. Llavors podem girar coses.
1: Tu ets profe, tu te fas de profe, no?
0: Sí.
1: Res, tot això que estàvem explicant ara d'aquest increment de la productivitat, doncs té molt a veure, no?, amb el capitalisme. Podríem dir que la ciència en aquests moments està al servei del capitalisme?
0: 100%, 100%. Com dèiem abans, al final la ciència es posa al servei del capitalisme, primer perquè si considerem, bueno, no, si considerem, no, no faltem el respecte aquí tampoc a ningú, però l'economia és una ciència. Llavors Adam Smith és el que comença a utilitzar les observacions científiques i la forma de treballar de la ciència per estudiar moviments econòmics. De fet, d'això va al final la riquesa de les nacions. Ell el que fa és observar. Ell també és consultor, es dedica a treballar en una altra cosa, però aprofita per observar coses. Ell veu, doncs, que com varien els preus de les coses, com treballen els treballadors, i comença a donar-se coses que estan passant en aquest món. Llavors, estandarditza els processos, i el que fa és dir, existeix una manera, o sigui, no passen les coses perquè nosaltres vulguem, sinó que hi ha coses que passen sense que nosaltres vulguem, i per tant és la naturalesa pròpia del mercat, que és el que ell ens acaba donant. Però al final això provoca que molts científics comencin a dir, ja, però jo d'aquí puc treure pasta, m'estan pagant per fer això. Llavors els científics comencen a posar-se al servei de capital i a treballar no per descobrir coses, sinó perquè les empreses produeixin més. I és a partir d'aquí que la ciència es posa al servei del capital, i veurem que aquest equilibri és molt important per entendre la ciència avui en dia i el problema que tenim amb la ciència avui en dia.
1: Clar, també hi entra en tot aquest joc, en tot aquest entramat, la biologia.
0: Sí, aquí, clar, la biologia és de les últimes ciències, o sigui, històricament la ciència sempre s'ha dividit en química, física, biologia i geologia. De fet, la física és la primera ciència formal, després naixerà la química cap a principis del segle XVIII, i la biologia i la geologia a finals del segle mitjans i finals del segle XIX, respectivament. Llavors, una de les primeres observacions que es fa, després d'observar, diguem, la naturalesa, els animals, és observem l'ésser humà. Com està fet l'ésser humà, com es comporta, com es mou. Clar, si jo sé com es mou una persona, puc trobar quin és el moviment més eficient per fer un treball concret. Llavors, la biologia comença a posar-se al servei de les fàbriques per fer que l'espai sigui òptim perquè els moviments de les persones siguin el més eficients possibles. Però això el que està provocant al final és deshumanitzar les persones. O sigui, ja no estan treballant persones, estan treballant elements que es mouen d'un lloc a un altre, i el que he de fer és fer-ho tot no perquè estiguis bé, sinó perquè tu puguis treballar el més ràpid possible, no? Pues, taules més altes, per què? Perquè si estic assegut m'he de tornar aixecat, doncs, pues, ja estic de peu, o poso això a aquesta alçada perquè el moviment és més ràpid així. I a la biologia contribueix molt en antropometria, que és la mesura del cos humà, a que això passi i a que es construeixi les fàbriques com són, i ajuda molt, pues, als espais per on han de passar les persones, i això dia avui segueix sent molt important a l'hora de construir fàbriques, per exemple.
1: I en tot aquest entramat també, com dèiem, amb la biologia, també hem de comptar amb el paper de l'educació.
0: Clar, per nosaltres l'educació és una cosa universal, tothom té dret a l'educació, tothom té accés a l'educació, però no sé si alguna vegada algun dels oients s'ha preguntat quan fa que això passa, no? I per què passa, o sigui, per què en algun moment de la història vam decidir que tothom havia d'estar educat. Si nosaltres anem a l'edat mitjana, fins i tot al Renaixement i al principi de la Il·lustració, això no passava, no hi havia educació universal, ningú s'havia plantejat que tothom havia de saber, però perquè no era important, era innecessari. Al final el que era camperol seria camperol per tota la vida, per tant no calia que aprengués ni a escriure ni a comptar ni res, havia d'aprendre el que el seu pare li podia ensenyar, que també era camperol.
1: Llavors, sí, i que també és un coneixement.
0: Clar, 100% és un coneixement, però clar, no li calia un coneixement extra, cadascú havia d'aprendre el que la seva classe social i mòbil absolutament el permetia fer. I llavors la cultura estava reservada per unes elites que vivien en un altre món i que ells sí que havien de saber coses perquè es dedicaven a altres coses. Llavors, l'estructuració aquesta fa que aparegui, la industrialització fa que aparegui una nova classe social intermitja, que jo m'agrada dir que són treballadors, però, o sigui, segueixen sent els mateixos treballadors pringats que els altres, però una miqueta millor pagats, que són els tècnics. Llavors, què passa? Les fàbriques tenen màquines, aquestes màquines s'han de reparar. Clar, el fill del burguès no baixarà a reparar una màquina perquè se la juga, pot perdre una mà. Jo no enviaré el meu fill a fer això, però els que estan a baix, els que acaben d'arribar del camp, pobres, no saben ni llegir ni escriure, ningú els hi ha ensenyat. Llavors jo necessito un intermig, necessito algú que no sigui de classe alta, perquè ningú de classe alta, tenint el poder de fer una altra cosa, enviarà el seu fill allà, però necessito formar-los. Llavors comença a néixer l'educació. Però l'educació no neix com una feina altruista, dir, bueno, anem a ajudar, anem a ensenyar. Neix per una raó molt senzilla, i és un cribatge. Entrem tots, ens ensenyem tots igual. Els que destaquin van a escoles tècniques i els que no seran els treballadors. I això és com funciona l'educació originalment. És a dir, si tu demostres que tens capacitats, passaràs a un següent rang, i si no, et quedaràs sent un treballador més i ja està. I en aquell moment doncs, comencen a néixer oficis tècnics. Per exemple, necessitem gent que sàpiga escriure, perquè s'han d'escriure molts contractes, s'ha d'enviar cartes, s'ha de fer coses. Això ja no ho han de fer, són moltes. Necessites molta gent escrivint. Neixen la mecanografia com a tècnica. També neixen els que dèiem abans, els mecànics, els que reparen coses, s'han de reparar les màquines. Quan neix el cotxe s'ha de reparar els cotxes. Llavors, totes aquestes feines tècniques, també apareix la feina de professor, que és una feina tècnica. Al final, necessites gent amb una formació que els permeti. Però això també juga en contra del propi capital i de la pròpia estructura social. I és que els títols són hereditaris, el capital és hereditari, però el coneixement no. Llavors, clar, comença a aparèixer gent que no és de classe alta, però que té una formació tan alta i ha demostrat tenir un coneixement tan gran que comença a escalar molt socialment. Llavors, això els permet, doncs, a alguns, d'utilitzar estalvis propis per poder muntar empreses i saltar una miqueta del rang. Fa que alguns empresaris comencin a reconèixer treballadors i a posar-los en càrrecs més alts i tenir càrrecs potser de direcció. Això fa que algunes persones comencin a escalar, i és la primera vegada a la història que comença a aparèixer un ascensor social que no és la guerra, perquè fins aquell moment l'únic ascensor social és havies anat a la guerra, havies fet un molt bon paper i t'ho havien reconegut amb diners o amb un títol nobiliari. Aquí no, aquí és el coneixement. Llavors, això genera doncs, que per aquí una massa molt gran de treballadors, com dèiem abans, no? Mestres, tècnics ferroviaris, tècnics de telègraf, administradors locals, i això també homogeneïtza culturalment la societat, cosa que parlàvem abans que era important per construir un estat.
1: Bueno, fins ara ens ha estat donant una visió doncs, molt orientada al desenvolupament del capital, del capitalisme segle XIX.
0: Però molt lligats, clar.
1: Queda algun profit per la societat d'aquesta educació universal i que no estigui merament lligat a l'interès capitalista?
0: Clar, el que parlàvem, sí, bàsicament el que estàvem dient, no? O sigui, al final, tots aquests nous ciutadans que estan formats, clar, es formen en moltes coses, perquè tu necessites formar-los en una sèrie de disciplines, després ja veuràs quin és el més hàbil per una cosa o per l'altra, no? Ja veuràs qui és el que se li dona bé escriure, qui és el que és manetes i pot arreglar coses, però això també fa que estiguin més formats en altres disciplines. Llavors comencen, doncs, jo què sé, a entendre filosofia i comencen, doncs, a tenir molt més coneixement, i això provoca també que exigeixin més, perquè això passa, tu formes a la gent diu, ei, ja, però jo puc tenir més, acabo de llegir-ho, no? Hi ha un llibre que diu que jo he d'exigir més, o hi ha idees que arriben i comença a formar-se, i això fa que reclami més, i això fa que aquest ascensor social...
1: Aquest foradet seria, el guany?
0: Sí, és aquest foradet. Molt bé. El permís que tenim d'estudiar i créixer una mica més.
1: Gràcies, gràcies.
0: Gràcies, capital.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Portes de Troia d'avui. Encara ens queden uns minutets, però ja entrem en l'apartat final del guió d'avui amb l'Otto Lucich, professor de secundària, llicenciat en química, i avui estàvem escoltant moltes cançons que tenen per ell un significat relacionat més o menys amb la ciència, i ara Iron Maiden.
1: Iron Maiden, Aces High. De fet, aquest potser no és tan científic, bueno, no és gens científic, bueno. Però una mica l'he posat perquè, com que acabarem parlant de la Segona Guerra Mundial, perquè acabem a la Segona Guerra Mundial, aquesta cançó, i de fet, al principi de la cançó hi ha un discurs de Winston Churchill, parla sobre la batalla d'Anglaterra i sobre com els avions pues, van vèncer, no?, i van aconseguir salvar Anglaterra de la invasió nazi, i bueno, m'ha fet gràcia i crec que tenia un cert context de posar-la aquí perquè parlem de la Segona Guerra Mundial al final de tot això.
0: I per què no?
1: I per què no, exacte. I perquè és una molt bona cançó.
0: Correcte, i un molt bon grup. Molt bé, doncs podem dir fins al moment que la ciència i la industrialització s'han anat retroalimentant, i ens agradaria també conèixer una miqueta més exemples d'aquesta retroalimentació.
1: Clar, fins ara hem vist com la ciència impulsava la industrialització, no?, optimitzava processos, donava noves màquines, donava un marc teòric sobre el que construir coses, però ara anem al revés, és a dir, tot això permet també que la ciència, com dèiem abans, observi altres coses, no? Vegi, per exemple, pues, el naixement de la termodinàmica.
0: La termodinàmica.
1: Hòstia, Lisa,
0: m'encanta quan...
1: Lisa, en esta casa nos regimos por las leyes de la termodinàmica. ¿Vale? Llavors, sí, clar, neix la màquina de vapor, que ja ve d'una optimització d'una màquina de vapor antiga, però segueix sense ser supereficient. De fet, és bastant ineficient, perd molta energia. O sigui, de la calor que tu generes amb el carbó, hi ha molt poca quantitat d'energia convertida en moviment. Per tant, necessitem màquines més eficients. Llavors, consultors d'empreses, que són científics però es dediquen a això perquè és el que paga, perquè la ciència en aquell moment ningú s'imaginava que un científic podia cobrar només per ser científic. Tu havies de fer una feina productiva o directament productiva, i per tant, ser científic no era una feina productiva en aquell moment. Es dediquen a, doncs, quan van a les empreses, a observar coses que passen. Clar, aquestes coses que passen no s'han observat mai, perquè mai s'havia arribat a temperatures tan altes, mai s'havien moviments tan ràpids, i això fa que s'observin coses i s'intenti estudiar el per què de certes coses. Llavors, estudiant el funcionament de les màquines de vapor, Sadi Carnot, un enginyer francès i militar, de fet, el 1824 publica un llibre que m'agrada molt perquè, o sigui, el títol és extremadament descriptiu, perquè és reflexions sobre la força motriu del foc i sobre les màquines destinades a desenvolupar aquesta força.
0: Ja està. No t'has de trencar el cap.
1: No.
0: De què
1: no.
0: Va aquest llibre?
1: D'això, exactament. Vull dir, és un tio reflexionant sobre això, sense més. Introdueix conceptes molt importants, i de fet introdueix el cicle de Carnot, que és el que ell, després d'estudiar tots els cicles possibles i totes les maneres de fer funcionar una màquina de vapor, el cicle que és més eficient de tots. I a més, descobreix una cosa. Primer, que hi ha un de rendiment màxim, o sigui, jo hi ha un punt que no puc obtenir més rendiment, que és irreversible, o sigui, jo hi ha processos que no puc tornar enrere mai, i a més defineix que les màquines tèrmiques només depenen de la diferència de temperatura entre dos punts d'un cicle, cosa que suposo que no sé si he acabat de fer-me entendre amb el que he dit.
0: Bé, qui ens hauria dit que estaríem parlant de la segona llei de la termodinàmica? Però bueno,
1: correcte.
0: Ja estàs tu per fer-ho, perquè semblen coses de gent molt llesta, i que parli el convidat. Explica-ho tu.
1: Bueno, al final, el segon principi de la termodinàmica, o segona llei de la termodinàmica, el que fa és dir-nos què és possible que passi i què no. O sigui, i és molt fàcil, eh? Vull dir, tots hem vist actuar el segon principi de la termodinàmica, l'únic que ningú ha plantejat el perquè. Això és molt important, perquè totes les coses que la ciència ha fet les ha observat molta gent. Passa que hi ha alguna que s'ha preguntat un per què i ha trobat una solució. Segons la llei de la termodinàmica, el que diu és que si tu deixes un got fred en un got calent en un ambient fred, s'acabarà refredant el got i escalfant l'ambient, però mai al revés. O sigui, tu si treus un got a 50 graus i el poses enmig de la teva sala d'estar, mai et passarà que la sala d'estar refreda i el got s'escalfa. En cap cas, el got se refredarà. Per què no? Ho hem vist tota la vida i hem assumit que és així, però hi ha d'haver un per què, no? Les coses passen per alguna raó. I el segon llei de la termodinàmica ens diu per què passa això. És molt complicat, no entraré aquí, perquè al final no cal que entrem això, però aquesta és la idea. Ells observen que això passa i sempre passa en aquella direcció. Llavors es comencen a preguntar per què, i comencen a definir maneres. Llavors, a partir d'això, comencen molts científics a interessar-se per aquesta nova branca, entre ells Lord Kelvin, que defineix la temperatura absoluta, aquest zero absolut de menys 273 graus centígrads, Clausius, que anuncia la segona llei de la termodinàmica i introdueix el concepte d'entropia, i Boltzmann, pobre home, que introdueix la termodinàmica estadística, però en aquell moment la gent creu que no està massa bé del cap, ningú li fa cas, ella suïcida degut a un... Sí, pobre home. Es suïcida perquè està repudiat per tota la comunitat científica, pensen que no està bé del cap, i aquesta insistència que té en comptar estadísticament quantes partícules hi ha en un estat i en no sé què, no sé quantos, diuen, aquest pau no està bé. Després demostra que és veritat, però ell ja està mort quan es demostra això i quan se li dona una miqueta de veu, i ell pel procés a suïcida, i és una d'aquestes històries tristes de la ciència. Però és curiós perquè és una de les branques més teòriques de la ciència, i aquells que hagin estudiat alguna cosa de ciència i que ens estiguin escoltant saben el mal de cap que provoca la termodinàmica, però neix del final de fàbriques de carbó i d'una necessitat industrial purament, i és un aprofitament que la ciència fa de dir, vale, ja que ens donen l'oportunitat d'entrar aquí a observar, anem a veure què en podem treure. I és el que acaba movent tot el segle XIX amb la invenció posterior de moltes altres coses.
0: Molt bé. Mira, estaves explicant tot això de les branques més teòriques i a mi m'ha vingut al cap, i suposo que és possible que algun oient també li hagi passat així, jugant al famós joc, al Civilization.
1: Home, i tant, he jugat moltes hores a aquell joc.
0: Com no podies d'una altra manera, i vas veient com vas evolucionant tecnològicament amb un arbre que et va obrint noves possibilitats.
1: Clar.
0: Estava ben plantejat o no?
1: Estava molt ben plantejat. Realment, quan tu veus la manera en la que està seqüenciat aquell arbre de tecnologies, està molt ben pensat, perquè realment és una miqueta la història de la ciència. O sigui, aquí hi ha història de la ciència. Tu veus això, però és veritat que tu podies escollir agafar un camí que potser era totalment absurd. Però aquell sistema estava molt ben fet i realment complia molt amb la idea de com va evolucionar la ciència i quines coses van passar. Llavors, crec que és un molt bon joc per aprendre coses, evidentment, molt puntuals de ciència i de història. No crec que tampoc serveixi com a referent d'estudiar història, però està molt bé.
0: Està molt bé. Doncs seguim. La síntesi química. Què és això?
1: La síntesi química. Nosaltres estem acostumats a dia d'avui a tenir coses sintètiques. La nostra roba, per exemple, nosaltres portem uns auriculars fets de plàstic, això és sintètic, no existeix en la naturalesa. Però això no és una cosa que passi des de sempre. Sí que sempre s'ha intentat sintetitzar, però no era una cosa habitual i molt menys feta massivament. Llavors, la química, que neix com a disciplina de la mà del matrimoni i la Lavoisier, això és molt important, no és Antoine Lavoisier el pare de la química, hi ha una pare, un pare i una mare, i probablement la mare va tenir més influència, que és la seva dona, Madame Lavoisier, i Robert Boyle, que va escriure el famós llibre del Químic Escèptic, on el que ens diu és, anem a dubtar de tot el que s'ha fet fins ara a la química i a intentar posar-hi lògica i raó al que estem fent. Però no és fins que William Henry Perkin sintetitza per primera vegada un tint artificial orgànic, a més aquest tint és molt important. Ja existia el blau Prússia, que era un tint fet sintètic, però no era orgànic. Llavors, per què parlo d'orgànic? Doncs resulta que quan la química neix hi ha un problema, i és que la química és coses artificials, no? Una pedra pot ser química, l'aigua pot ser química, però nosaltres no som química. Els éssers humans i els éssers vius són química, perquè si nosaltres som química, quin és el paper de Déu en tot això, no? Trencava una miqueta amb l'hegemonia de l'Església Catòlica en tot això. Llavors, el que es diu és, sí, podem ser química, però els processos químics no poden ser reproduïts per humans, perquè només hi ha una força divina, força vital, que els mou. I resulta que Kohler, sense voler-ho, perquè ho fa sense voler, provant altres coses, acaba sintetitzant un producte que fins aquell moment només s'havia vist en éssers vius, que és la urea. O sigui, és un dels subproductes de l'orina, d'aquí el nom d'urea. I ràpidament això diu, ojo, si nosaltres podem sintetitzar productes orgànics, podem sintetitzar qualsevol cosa. Un dels tints més importants que hi ha hagut a la història és el tint de color porpra. Això com a historiador saps perfectament, ja suposo que t'ho imagines.
0: El cargol,
1: exacte. El cargol que deixa anar bava, el cargol i el porpra de Tir. Clar, aquell pigment s'obtenia d'això, d'uns cargols marins, el feien els fenicis i els romans el compraven. De fet, avui he buscat, per preparar la secció, he volgut buscar-ho, quin era el preu, i el preu era 3 vegades el seu pes en or. Això és un preu molt alt per lo que era l'imperi romà. Llavors, la quinina, que era un altre tint, pues aquí l'amic William Henry Perkin estava intentant veure si podia sintetitzar quinina i va acabar sintetitzant una pols que, quan es diluïa en aigua, es tornava de color porpra i donava pràcticament el mateix color que el porpra de Tir. I llavors, clar, això trenca totalment perquè podem sintetitzar coses orgàniques, o sigui, la naturalesa ja no és necessària al 100%, sinó que només és un precursor. A partir d'aquí, ell patenta aquest procés i munta la seva pròpia fàbrica, amb la qual es fa un milionari, però també a Alemanya, com a gran impulsor, comença a néixer la indústria química. Indústria textil, farmacèutica, laboratoris químics, les grans empreses químiques que coneixem, Bayer, Hoechst, neixen aquí, neixen en aquesta època, precisament per això, perquè comencen a veure que poden sintetitzar productes al laboratori de forma massiva.
0: Molt bé, i ja avançant, perquè ja ens queden res, 5 minuts, i ens queda molta cosa encara per explicar, però farem el que podrem.
1: Sí.
0: Si parlem del segle XIX i de l'imperialisme europeu, hem de parlar de guerra. Tot això que ens està explicant és un gran meló per la ciència.
1: Clar, el que dèiem abans, no? Al final la ciència es posa al servei dels estats i això implica que a vegades t'has de posar al servei de la guerra. Llavors, he volgut buscar alguns exemples previs a les guerres mundials que vull comentar. Llavors, tenim, per exemple, la batalla de Trafalgar.
0: Destaquem el que tu creguis.
1: Sí, anem destacant. De fet, podem ajuntar-ho, jo crec, tot, no?
0: Doncs
1: o sigui, anem a parlar des del segle XIX fins a la Segona Guerra Mundial, moments en què la ciència ha guanyat batalles.
0: Que doncs endavant. Tu que ja fas ràdio, ho saps, això, ara tenim 4
1: sí.
0: minuts i vinga, per tu tot el mal.
1: Vale, llavors, batalla de Trafalgar. Ja feia molts anys que la Marina Britànica s'havia dedicat a substituir, diguem, la tradició naval per enginyeria naval. A començar a construir vaixells calculats, mesurats, buscant on està el centre de gravetat, buscant que no s'enfonsin, que vagin més ràpid. A més, havia fet una cosa que és estandarditzar l'artilleria. O sigui, tots els canons eren d'exactament el mateix tamany, llavors era molt menys probable que una bala sortís cap a una direcció diferent. Això implicava uns càlculs matemàtics molt precisos, implicava un treball molt, molt precís a l'hora de construir-lo. Clar, què passava aquí? Que quan es va enfrontar la Marina francesa i espanyola, que no havien fet això... Clar, la Marina francesa i espanyola es troben vaixells que van molt més ràpid que ells, que a més poden sobreviure en unes condicions de temps molt xungues, perquè si estudia la batalla de Trafalgar sabeu què va passar en unes condicions atmosfèriques no més agradables per anar al mar, tormentes, onades, etc etc. Clar, armes molt precises, tal. És veritat que el pobre Nelson mor aquí mateix, el gran heroi de la batalla de Trafalgar, mor a la batalla de Trafalgar degut a un bombardeig, però la Marina britànica destrossa les marines francesa i espanyola. Un altre més o menys de la mateixa època, la Guerra de Secessió, sense saber encara què era un bacteri, com funcionaven... El que sí que s'havien donat compte alguns científics, i especialment els treballs de Semmelweis i Joseph Pfister, era que el fet de netejar les coses i la higiene provocava menys infeccions. I la major part dels morts a la Guerra de Secessió americana no és producte ni de les bales ni de les baionetes, és de les infeccions. O sigui, moren per infeccions. El bàndol de la Unió... comença a netejar ferides, a esterilitzar instruments, canviar freqüentment les venes i té una atenció a la higiene molt més gran. Això fa que mori molta més gent i poder reposar ràpidament l'exèrcit. O sigui, quan una persona se'n va ferida, ràpidament pot tornar al camp de batalla perquè ràpidament està curada. I ja anant cap a la Primera i Segona Guerra Mundial ràpidament...
0: Tens més o menys un minut.
1: Un minut? Bueno, destaco...
0: Si no...
1: Coses importants. La bomba atòmica, que evidentment és el moment en què la ciència va guanyar absolutament una guerra, o sigui, aquí no hi ha pal·liatius, en el moment que es tiren les dues bombes atòmiques Japó rendeix automàticament, deixa de batallar. La batalla d'Anglaterra amb Alan Turing desxifrant la màquina Enigma, i per tant podem predir-ho, també la introducció del radar per part de l'aviació britànica, que feia que no haguessin de patrullar amb avions per veure si venien altres avions, sinó que els poguessin detectar prèviament. La batalla del Kursk, on la superioritat tècnica soviètica, no perquè fossin millors els tancs, sinó perquè eren més fàcils de produir i més fàcils de reparar i molt més fàcils de maniobrar, va fer que poguessin produir-ne molts més, reparar-los en batalla. De fet, la majoria dels tancs Panzer i Tiger que acaben a la batalla acaben perquè s'espatllen. Llavors, no és una qüestió de que fossin millors, és que la meitat s'anaven espatllant pel camí perquè no suportaven el fred, perquè no hi havia manera de reparar-los, no tenies tècnics que ho poguessin. Un mecànic de cotxe es podia reparar un tanc T-34 de soviètic. I això és un gran avantatge.
0: No tenim temps per més.
1: No.
0: No sé si podrem reaprofitar algun contingut del que tens aquí, però com a mínim el programa ha quedat molt clar. Hem arribat a bon port.
1: Hem arribat a bon port, era el que volíem.
0: Ho hem dit al principi.
1: Sí, era xungo ficar-ho tot aquí, condensar-ho.
0: Moltíssimes gràcies, Otto Lucic, per venir de nou
1: moltes
0: aquí a les
1: gràcies.
0: Portes de Troia. Recordem que vas estar ja amb la teva mare parlant l'any passat, testimonis d'un setge, testimonis d'una guerra. Moltíssimes gràcies per tornar a les Portes de Troia.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: La tia tirada al control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes a un nou Mixtures. Avui comencem des de Haití amb el nou disc de Wesley, aquest prolífic cantant, autor, guitarrista, multiinstrumentista d'Haití, que publica el seu setè disc, Macaya, aquesta tardor del 25, que ja se'ns acaba. Doncs bé, Wesley publica un nou disc i ho fa, doncs, com anteriorment també, però en aquest cas encara més, doncs, amb la idea de recuperar aquestes arrels, aquestes tradicions ancestrals d'Haití, de la seva illa d'Haití, però que alhora és parlar de la diàspora africana, dels esclaus, doncs, que venien del Golf de Guinea, per tant, del Congo, que venien, doncs, bueno, que parlaven, de fet ell canta en aquest disc amb ioruba, amb minan, amb fon, amb diferents llengües dels pobles africans que van ser esclavitzats i portats a Haití. Doncs bé, Wesley, un dels personatges que hem anat seguint aquí al Mixtures, que publica un nou disc, i aquí va un altre tema. Ai, ai, ai.

començat a Haití, tot i que cal dir que Wesley viu al Canadà. Però, doncs, evidentment viatja sovint a Haití i, de fet, dins de la seva, del seu projecte hi ha, com dèiem abans, doncs, aquesta voluntat de recuperar les arrels de la música a l'Haití. No només la música, sinó tota una cultura que ve de l'Àfrica i que s'ha conservat al llarg dels segles, doncs, d'aquests 500 anys llargs, doncs, a través del que són els santuaris del vudú. És allà on aquesta herència africana ha quedat més, doncs, preservada. De fet, en diuen els lacus, són els santuaris haitians del vudú. I allà és on també els ritmes, les músiques, doncs, han quedat més, això, preservades. I on les va a buscar Wesley. Però no tot aquest disc és només tradició. També hi trobarem música urbana, també hi trobarem reggae, funk o fins i tot samba, com aquesta.

per la nostra segona novetat no marxem gaire lluny. D'Haití anem a Cuba. I és Wampy. Wampy ha passat de ser una promesa a ser una realitat. Un xaval de 20 i pocs anys que s'ho està menjant tot a Cuba i arreu. Perquè les gires que ha fet doncs són, bueno, aclamat arreu on ha anat. Aquest xaval que, com diem, té, si no m'equivoco, 22 anys. El disc, el seu tercer disc aquest, es diu El rei de la Habana. O sigui que xuleria no li falta al xaval, però realment, doncs, això, ho està petant tot. Wampy. Des de Cuba, des de la Habana, hem sentit aquest xa-xa amb Los Bam Bam, una orquestra, diguem-ne, clàssica del que va ser la salsa, però del que és la salsa. Però hi han altres col·laboracions, ell és sobretot Wampy, sense, diguem-ne, sortir del que és Cuba, doncs ell és un rei de la música urbana, no tant de la salsa, però per exemple, i parlant de música urbana, doncs és un dels temes més punyents, més ballables, més bomba d'aquest disc del rei de la Habana, és el que comparteix amb Cima Funk, un altre jove doncs, que arrasa allà on va. Wampy i Cima Funk, que bola!

Mixturas. Un programa on

La nostra descoberta també ve de Cuba. Ella es diu Rita Donte. I aquest és el seu debut, el seu disc, primer disc amb el seu nom. De fet, aquesta dona va néixer a La Habana, a Cuba, però per les raons que fossin va acabar visquent a Mèxic i actualment als Estats Units, però doncs ella ha publicat ara aquest disc, tot i que ja en tenia d'altres, però juntament amb altres noms. Primer disc de Rita Donte, es diu Ritual, i doncs és evidentment un viatge a Cuba, amb aquest guaguancó, però per exemple també amb aquest Pàtria Querida. Rumba, guaguancó i tota la resta de

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

I pels nostres concerts recomanats, se'ns acaba 2025, per tant ja ens toca pensar en el 26. Si parlem de festivals, un dels que primer comença és el Black Music Festival. Aquest any, aquest proper 26, farà 25 anys d'aquest Black Music Festival. Comença el febrer, 6 de febrer, Rambalaya, etc, etc. Hi ha tota una sèrie de concerts durant el mes de febrer, molts de remarcables, però sobretot el dimecres, dia 18 de febrer, a l'Auditori de Girona, actuant The Harlem Gospel Travelers. Els acabem de sentir. Són una petita meravella, un trio de joves que molt ben acompanyats, però juguen amb les veus i d'una manera molt i molt això, especial, punyent. És gospel, però alhora és un gospel desenfadat, festiu i realment doncs especial. Aquest The Harlem Gospel Travelers. Ja vam sentir molt aquí el programa, aquell disc Rhapsody. Era el seu tercer disc i és el que estan presentant arreu del món. Realment una oportunitat única d'anar a l'Auditori de Girona el dimecres, dia 18 de febrer. Tornem-hi, The Harlem Gospel Travelers.

Concert destacadíssim, el de Harlem Gospel Travelers, dimecres 18 de febrer, a l'Auditori Girona. Però, de fet, i en parlarem, la programació d'aquests 25 anys al Black Music Festival tenen un protagonista indiscutible, que no són aquests ni cap dels altres, sinó que és Ben Harper. Ben Harper serà a l'Auditori de Girona el 14 de març. És un dissabte, per tant, atenció, que el que hi vulgui anar ja pot comprar les entrades, tot i el seu preu, des de 60 euros en endavant, però ben segur que s'esgotaran. Ben Harper en solitari com a estrella del Black Music Festival. Per il·lustrar això, anem a buscar del White Open Light aquest tema. Growing, Growing, Gone, Ben Harper.

Dan Harper, estrella indiscutible del proper Black Music Festival. El 14 de març a l'Auditori de Girona, però el 15, el dia següent, al Teatre de la Llotja de Lleida i abans haurà passat per l'Auditori de Palma. Tots tres concerts en el marc d'aquest Black Music Festival, del qual, evidentment, ens seguirem parlant. I ara volem tenir un record, i la veritat és que no necessita presentació. Amb aquests riffs, de seguida reconeixereu de qui celebrem l'aniversari.

Evidentment, Keith Richards acaba de complir 82 anys. El mateix dia que ell complia aquests 82 anys, doncs es parlava a la premsa de que la possible gira dels Rolling Stones el 2026 a Europa es veia cancel·lada justament perquè Keith Richards doncs se li empitjorava l'artritis que pateix a les mans i no es veia amb cor de tirar endavant un tour pels estadis europeus. Bé, notícies sobre els Rolling Stones, eterns Rolling Stones, però sobretot un record per Keith Richards, l'arquitecte, amb aquests riffs d'un so doncs, que és això, és pura història del rock. I, de fet, 82 anys són uns quants. Per tant, doncs, nosaltres li permetem, li diem que sí, que es cuidi i que visqui tranquil sense haver d'anar de gira pels escenaris europeus o americans o d'allà on sigui. Prou estadis, però en canvi ens quedaran sempre aquests discos Talkies Cheap, per exemple, o aquesta versió en directe del How I Wish. Keith Richards, 82 anys. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. How I Wish.

0: Compartim bicicleta en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta, a mi em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, de tapes de muntanya, del Tour de França. Llévame tu bicicleta, pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal. Allò del despreocupado i despelucado, no, està molt bé. Jo crec que fa molt d'estiu, potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Hola, hola. Què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
1: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona?
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no sí. Ha canviat gaire.
0: No?
1: Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, s'ha quedat tota l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. Què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que com deies és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre es passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem, Núria, el Tour és molt maco, hi ha passatges espectaculars, pots de muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
0: Sí, sí, sí, i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya
1: també.
0: Disfressada, vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja estan habituant, no? ja és rutina. Sí, sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: O sigui, sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors tenim el nostre Instagram obert per vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé. És el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot si sou més de mirar o de dormir el Tour de França.
0: A veure, torna-me a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem, deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
1: ara.
0: Ens
1: veiem. Fins ara.
0: Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
2: Obert per Vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França, de bicicletes, a fer migdiades, però entrarem en el programa amb una entrevista doncs, prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita a Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però es segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i hi ha altres ingredients meteorològics que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això, representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim en la nostra terrassa, el nostre jardí, no? Muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a raser de alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I, per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí. Crec que avui sortíem de Bràfim i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí. I connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafany. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial com nosaltres dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Carich, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no tenim cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots, i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte, per poder continuar lluitant, i si es pot, esbrinar més del que serem fins ara.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
0: I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
1: La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019, cap a les 4 de la tarda, al bar de l'estació, on després d'una primera batussa, la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
0: I en clau cultural, us expliquem que arrenca la 44a edició, Déu-n'hi-do 44, del festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
1: La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marboleny, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió parlem de sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
0: Moltíssimes gràcies per portar-nos actualitat gironina. Pau Villafañe, fins demà.
1: Fins demà.
0: Propera connexió que establim amb Cugat, en aquest cas amb la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que la videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida.
3: Sí, així ho revela el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
4: Un dels objectius que ens vàrem fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana. Hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
3: Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori, al seu torn, han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
0: I amb la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
3: Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha enumerat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
0: I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
3: Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que no han percebut la reparació no estan al veredicte judicial ni tenen la condició de víctima, difícilment podran cobrar. D'altra banda, Vargas ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que es posi les piles per poder fer una commemoració conjunta dels 10 anys del 17A de cara a l'any vinent.
0: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: Arnau Vilà ens porta la informació de Terres de Ponent. Emunt. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Els bombers han localitzat un cos sense vida. Això ha estat a la séquia del Cap de Pinyana.
5: Doncs sí, a més, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va iniciar arran de la troballa d'una bicicleta abandonada en un canal al terme municipal de Torreferrera a primera hora del matí. I ja als vols de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la séquia del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu han participat efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almena, així com del grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons. I també es va interrompre temporalment el cabal de la séquia per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del Col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
0: I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era el canal d'Urgell, a Golmés.
5: Un home de 34 anys, veí de Mollerús, s'ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle volcat al canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
0: I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs, finalment, sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
5: Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble. I els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de Emunt, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
5: Que vagi bé.
0: I des de Tarragona mateix us expliquem, pel que fa a la demarcació, no?, que, per exemple, a Reus començaran el dia 24 d'agost, d'aquí a no res, a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran, a partir de les 11 del matí, l'entrada a carrers, doncs, del centre, i per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat, eh? Accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats, a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que se'n pot podrien endarrere una miqueta perquè el solar, que havien la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar, doncs, bastant mític a Torredembarra i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera.

0: són els Tarraco Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu, eh? Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament perquè ens expliqui, doncs això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brufaganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia, i on sou?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de Pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès. És la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenars de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, la segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua, que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí. I avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran el portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca i estan, com dèiem, aquest centenar de persones portats a l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i d'aquí no estem sortint per seguir el camí, eh? Vull dir que això és un no parar.
0: Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?
1: Sí, jo crec que estarem
0: en
1: algun punt del camí. Sí, sí, estarem o a la Secuita o als Pallaresos, eh? Que anem seguint el camí. Pensa que han sortit a les 6 del matí, eh? Per tant, ja portem unes quantes hores. Sí, sí, connectarem després.
0: Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem en altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Aquesta del dia ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general, i ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps, doncs, tan, per la calor baixa que està fent. La fruita madura abans, es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la Pera Conference, una varietat més que mítica a Terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més, connectem amb UAU Lleida, amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la Pera Conference. És aquella llargadeta, sí?
1: I tant, i tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Bardenes, ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la Pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de Pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, i nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, i de manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres, amb aquestes temperatures, no acaben treballant. A part, les diferents ventades o les diferents marxades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant amb aquest temps, ja sobrepassàvem els 15 cada marxades, enguany estem al revoltant de 5 o 6 cada marxades. No és pas això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem de números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció, la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 van patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció. El 2023 va ser una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits de terra per salvar els arbres. El 2024 tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025 parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les terres de Lleida, i aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havíem patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya, parlaríem que està acostumada a una climatologia més humida, i llavors nosaltres què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran. A part d'això, que ens ha declinat? Amb una baixada de calibres de 5 a 8 minutes de calibre. Llavors nosaltres fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests pagesos que hem invertit en plantar aquesta espècie de pera. Llavors, de donar una sortida, hem sentit que si es volen reconvertir cap a altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les Terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. Fruita seca, estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molt els preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Però va ser una cosa que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita

0: però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar en què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateixa de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectare estem parlant de 50-60.000 euros. Aquest cost va d'assumir un pagès i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, ja hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
0: No, les decisions finals han de prendre els pagesos. Les decisions finals que al moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol qualitat, la decisió és pròpia del pagès, o passa si no hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre ho trobarem i sempre volem viure, sempre que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari del territori o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració hi ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració necessita posar 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40 o 50 milions d'euros d'una prevenció de poder apagar un foc, i llavors l'administració hem de jugar amb les cartes avançades, hem de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores, i llavors l'administració ha de jugar per davant a ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat i un mosaic que s'hi pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora de la pagesia, des de fora de l'Ultre, sembla que la inversió avui en dia al món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. Quan qualsevol petita estació de Natura de Barcelona estem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros d'una petita estació de Natura de Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè veu, la despoblació del món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
2: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference i ens deies, no?, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també influït. Anava a preguntar, com ho notarem al mercat? Això, aquests problemes que esteu tenint de producció concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
0: Vosaltres al mercat no ho notareu, eh? Vull dir, jo parlaré una mica en general de fruita dolça ara. Sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes. Avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus. Estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem en fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos.

0: άμα πήρε άραματα εις μαριτάτσες ήταν μαριτάτσες δυστιού και διεμιλάτες κομπορσές λιμονέρες, ερκοίνες, εσύ ας τέν παράν άμουν στράους δε βέντε, ας γραν σουπερφίσιες μου πόκ περδαμούντας προς δε κόστος εμπορς αμερικάνο τροέο γουστατίωμεν σε αμόνα ηγουάλ πέρα μεγάλη ακολή με μου σούκρε περτινέν ή αμοδράω δε μοδροσίω όπτιν εμπορς απλάου νου τροβαλέου νου τροβαλέου να διφερένσια πενσέου και αυγή εν δία γραν σουπερφίσια στα νοφέρτε τα ευρώ 50 con tres costes de producció que estem parlant de 50 i altres cèntims. Estem parlant tot l'embalatge que estem parlant de 50 i altres cèntims més. Llavors, a les grans superfícies, 3,50 € vol dir que el pagès no arriba a cobrir costes en aquest moment. I les grans ofertes que s'està fent de les grans superfícies són aquestes preus.
1: Recomaneu comprar en botiga petita?
0: Recomanem comprar en proximitat, comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix la gran distribució, només hi ha una cadena de gran distribució que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada queda menys, la gent quan va comprar vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga, la venda de proximitat costa molt augmentar els lliures, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites, i veu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant, no són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants, una botiga de poble, vull dir, la gent les grans compres estem fent a les capitals de comarca, vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid, vam girar aquesta venda, vull dir, el temps del Covid semblava que les botigues de poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix o compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat, potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més del 50% de venda directa.
2: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita? Què és el que més o menys cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
0: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir, pensem que avui en dia amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant amb grans sequeres, amb uns climes calorosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir no sé, jo els últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de calor, però aquestes 3 o 4 onades de calor estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu, jo crec que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, en aquest temps, s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conferents s'ha assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè, bueno, arriba un estrès que ha de traure el seu potencial d'una manera o altra i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes, no hi hauria tantes pedregades, perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cava marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic ho tenim aquí i ha vingut per quedar. No crec que puguem canviar d'un any per un altre i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada i al final unes ventes adequades. Vull dir, unes ventes, no volem fer-nos rics amb una campanya ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final no, ningú... No en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric amb una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
2: Jaume Gardeny, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista a Judit Castellà, de UAU Lleida. Moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
2: Una abraçada, Núria.
1: I el que fem ara és seguir avançant amb un podcast, amb una petita apunt, això d'informació, de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des d'Ona la Torre, és el Territori Lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.

0: Mònica Socies.
1: Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem. Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Matas i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita, al pot petit i a la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes i refranys amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
0: Durar, com la bota de Sant Ferriol, significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que sí que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà, i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
1: També ens ha enamorat Peti qui peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
0: Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada en moure's la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
1: La Marta ens ha explicat d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells, però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia i no deixar canya dreta, Peti qui peti, heu de llegir. Territori Lectura. Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesaghi, publicat per Edicions 62. L'escriptor Nicolo Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat. Però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori
2: Lectura. I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'obert per vacances. Anem cap al Picat.

0: Venen els companys del PECAT a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
1: Hola, què tal, Núria?
0: Bon dia. Bé, escolta, repassava, m'hi dic jo, em sembla que el PECAT sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
1: Doncs ens encanta això dels pubillers i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al PECATI. Llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferrat Ferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del PECAT 2026, i l'Oriol Escuerroure, hereu del PECAT 2026.
0: Vaja, que teniu... Saludo, ja. Tens l'estudi ple, ja no hi cap més gent.
1: Oh, i tant, encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
2: Hola, bon dia.
1: Jo crec que pregunta obligada, ara ens diré la Núria, què passa al PECAT amb el pubillatge, perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
2: Bé, doncs al PECAT gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys, la tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble, i bé, doncs ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final el nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
1: Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
2: Bé, doncs, sobretot jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar en la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot a dia d'avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten. Però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
1: Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge, o algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
3: Pues hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o, per exemple, una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues, a mi m'ha sorprès moltíssim. M'ha agradat moltíssim també el com ho viu tot, per exemple també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser, diria, Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era. I a mi, pues, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser el que més m'emporto d'aquest any viscut.
1: Clar, heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs, ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot amb pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn sent pubilla i hereu?
2: Jo crec que també s'aprenen molt els valors, respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final... tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments, i això. I gaudir-ho entre tots, i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien, i t'estan acollint allí amb els braços oberts, i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar, i és això.
1: I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous hereus i pubilles del 2026, us estrenareu dijous, per què us heu presentat a ser hereu i pubilla? Qui vulgui.
4: Bueno, ens hem presentat perquè doncs, penso que ens fa il·lusió poder representar el nostre poble arreu de Catalunya i també per, doncs, per descobrir, com han dit els nostres companys, la cultura i les tradicions catalanes i això.
1: Ja sabeu com funciona el tratge, ja us heu provat la faixa, la sabeu posar, la banda cap a quin costat va... Sí. Expliqueu. Maria.
2: Doncs vam anar l'altre dia a provar-ho i sí, ja ho tenim tot arreglat. Bueno, ens van haver d'agafar les mesures i arreglar algunes coses que encara estaven per fer, però ja ho tenim tot arreglat i perfecte a casa, preparat pel dijous.
1: Perquè és tot un món, això del pubillatge. Hi ha un protocol al darrere exhaustiu, no només amb el vestit, sinó també en tots els actes, com s'han de presentar els diferents herois i pubilles, com heu d'anar ordenats, de quina manera heu de posar el tratge. Expliqueu-vos una mica què heu descobert aquí, Lídia o Gerard.
2: A veure, hem descobert que a part de ser un títol local, també tenim altres títols, com poden ser els comarcals, intercomarcals o nacionals. També hem descobert les persones de foment, els delegats, i tot això del Parlament de fer discursos i de qui els fa i de què has de dir i tot això. I sobretot jo diria que el tema de les entrades és el més com a complicat, no? Perquè és això el que diem, quan són actes que hi ha moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic i primers petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus, i ja està.
1: Ens queda poc temps, va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb pubilles, oreus d'altres pobles, o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè no podíem més amb les sabates, expliqueu-nos.
3: Jo recordo una anècdota molt bastant divertida amb un company de Maselles, que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar, el tio va començar a treure el traje, va anar trient peça per peça, i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer, es va començar a preocupar. Perquè, clar, a l'hora de ficar-se tot el traje, pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa, i es va haver va fer una sortida, òbviament, una mica lamentable per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí, i a sobre la...
1: L'armilla,
3: i seguir veient la camiseta blanca. A més, també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista. A mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos, a més, d'ell.
1: Sí, que ara hi regodeu, encara, que ara haurà viure.
2: Sí,
1: encara.
2: Sí.
1: Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves, que es presentin a Sereus i Pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
3: Jo diria per provar, per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir, a més, amb un grup que jo no coneixia. Li vaig donar una oportunitat i, mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot. Tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència dient, és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència i el mateix que va ser avorrit per tu ha sigut pel del canto i ho pots comentar i pots riure de tot això. Llavors, és això, és una cosa que si li dones una oportunitat, al final gaudeixes molt perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar,
0: doncs...
3: perquè a mi m'ho han pintat bastant dur.
0: Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós, del Picat Ràdio, escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
1: Vinga, bon estiu.
0: Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més xerrant amb ells, perquè són molta gent i a més tenien molts... Ara s'havien animat a fer, a explicar anècdotes, però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la llum de l'esperança, la llum que fa... que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut, per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hi hem preguntat, eh? Però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour, si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu, és el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia.
1: Hola de nou, Núria,
0: bon dia. Mira, et dic aquí a nivell tarragoní que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el tour, perquè sí? Vam tenir una etapa del Gran Depart, una etapa de sortida, de quan va començar tot plegat, però vaja, el tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol, va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat, o sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
1: Què
0: diuen els oients?
1: Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, /La Garriga ens diu: migdiada sempre. En Tour 51, migdiada. Tal qual,
0: sense més explicacions.
1: Sí,
0: pim, pam,
1: sí,
0: ja està.
1: Ho tenen ben clar. I per exemple, Claudia/52 ens diu: soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
0: A l'arribada ja, o sigui, ella dorm i llavors... Mira, que bé. Ja,
1: veu l'important,
0: ja, al final. Sí, igual ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
1: Correcte.
0: Això ja està professional, molt bé.
1: I també tenim uns parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient Dagmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i a més ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al tour. Llavors l'escoltem.
2: Hola, doncs bueno, el Tour de França jo li tinc una mica un amor odi, perquè per una banda a mi és un esport que penso que admiro molt, perquè has de tenir molta disciplina i de més, i a més és un esport que jo practico doncs al gimnàs, en classes dirigides, però llavors per l'altra banda és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada, i que a més aquest any ha coincidit doncs que vaig anar a Ollers i em vaig adonar doncs que passava justament tots els esportistes passant pel Tour de França allà, llavors vaig estar 3/4 hora per buscar aparcament.
0: Ai,
2: però bé, el que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs prefereixo doncs fer altres coses que veure per la televisió.
0: Clar, és allò que passa tot, no?, amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
1: Sí, no, és una molt mica... diferent.
0: Sí,
1: a mi em passa amb el tenis, de dir, que em passa el mateix. Que veure'l m'és molt avorrit.
0: Però en canvi t'agrada jugar.
1: Correcte, m'encanta.
0: Genial, mira.
1: Llavors després tenim un altre àudio, que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, si hi hagi tour o no. Vale? L'escoltem.
3: Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu, encara que facin el tour, com a l'hivern, sofà i manteta. Per mi és un regal aquest costum que tenim de fer la migdiada.
0: Que sí. Jo estic en aquest equip també, eh? I tant. I ja t'és igual que sigui tour o que sigui boxa, és que t'és igual.
1: Exacte. És un gran moment, sempre.
0: Sí que és veritat que hi ha, a vegades, posar-te la televisió de fons o la ràdio, no? Fins i tot, amb aquestes veus. Mira, ara mateix potser se'ns està dormint algú i no ho sabem, eh?
1: Poder, sí.
0: Que fort.
1: Que desperti ja.
0: Vinga.
1: Tenim una altra nota de veu de la nostra oient Laura Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
4: Bon dia, Obert per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
1: Ah. Bueno, també. És una altra manera, no?
0: També. Pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, eh? És que no els hi fem ni cas, ells allà suant,
1: la veritat
0: pobres.
1: Que de moment no ens està arribant cap àudio que estigui mirant el Tour amb ganes, la veritat.
0: Sí, és veritat, però ni un, eh? O sigui...
1: No, de moment
0: ni
1: no.
0: Un. Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabrem més coses del Tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
1: Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i el nostre WhatsApp.
0: Genial, Estel, Estela. Doncs vinga, abans de tancar programa ens hi tornem a posar. Una abraçada, fins ara.
1: Fins ara, adéu.
0: I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de Ràdio Tordera la companya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
5: Jo el segueixo.
6: Normalment m'adormo.
7: El segueixo.
6: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení. Veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes, ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquell tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus. Les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. I ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení, hi ha diferents mallots que serveixen per distingir els ciclistes. El més conegut i que ja hem parlat abans és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que, encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre alguna d'aquestes preguntes.
7: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdiada xula del cap de setmana, pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, no, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
8: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto els últims moments per mirar l'esprint, i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvatat que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
6: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
7: El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
8: Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts, que normalment es donen una sèrie de punts segons l'ordre d'arribada a la meta i també els sprints intermitjos. I el mallot de punts vermells és el millor de la muntanya, que també és com una classificació en la qual es donen punts segons a cada port de muntanya si li atorguen unes categories d'especial o de primera categoria o el que sigui, i això comporta uns punts, i el que té més punts sumats perquè és el que ha passat més vegades primer o segon per allà, doncs se li dona aquest mallot.
6: A part del Tour, també els he preguntat si miren algun altre esport a l'estiu.
7: Sí, durant l'estiu miro altres esports. És un clàssic veure el tennis, el Wimbledon i el Roland Garros.
8: El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet, sobretot perquè segueixo el Barça.
6: I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
7: Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada a qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
8: Precisament vaig bastant amb bici i també caminar i visitar l'entorn, sí, però principalment bici.
6: I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
0: Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí, eh? Després d'explicar-nos tota la història del Tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià. Comencem vacances, però venim intoxicats de tot l'any de treballar i des que desconnectar de la feina, però també desconnectar del mòbil, de les xarxes socials, dels mails. No és tan fàcil com sempre. Com podem aprofitar realment les vacances per descansar des del dia 1? Existeix la famosa crisi postvacacional? El Manel Ferrer té les respostes. Manel, bon dia.
9: Bon dia, Núria. Doncs sí, precisament avui volem parlar d'aquesta dificultat que tenen moltes persones per desconnectar i començar les vacances, i també la inversa, per tornar a les vacances i tornar a la feina. Per això avui hem quedat amb el doctor en psicologia, l'Oriol Lugo. Bon dia, com estàs?
10: Bon dia, un plaer.
9: És un problema real, això, el fet d'aprendre a desconnectar de la rutina i després a la inversa, també, quan s'acaben les vacances i hem de tornar a la feina?
10: Totalment. Pensa que quan estem en el nostre dia a dia hi ha molt estrès, moltes rutines, molta pressió, i això el que fa és que quan comencem a agafar vacances és com una parada en sec, és com passem de 100 revolucions a zero. Llavors hi ha gent que això no li senta molt bé. Hi ha persones que quan comencen les vacances tenen dolors de cervicals, mal de panxes, llavors és com, ostres, què pot passar aquí? Si estic ja de vacances hauria d'estar tranquil·la, i el resultat és que com que portes tant d'estrès acumulat, al final el cos es relaxa i aquí és com comencen a venir també molts dels mals.
9: Per tant, hi ha problemes o derivats físics d'aquests canvis de rutines, no? De començar les vacances o de tornar a la feina,
10: Jo soc partidari de que si les vacances, si es poguessin fer no de cop, sinó que fos algú més progressiu. Però clar, al final és complicat perquè les empreses gestionen els horaris com poden o com és possible, no? Llavors, quan la persona comença a fer vacances de cop, el que seria recomanable és que potser en lloc de marxar ja aquell mateix dia a la casa de la platja o a la muntanya o a l'hotel o agafar un avió, que fossin uns dies d'estar encara a casa, de fer-ho de forma progressiva, llavors a partir d'aquí després ja fer el canvi.
9: Val, per tant, fer activitats similars al que serà les nostres vacances, potser a les tardes o al vespre, no? Per anar fent aquest canvi. I per la tornada, quan hem de tornar a la feina, què hauríem de fer?
10: I per la tornada també seria ideal que fos algo progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i el dius comencen la feina. Això és l'últim que haurien de fer. Haurien de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, a fer mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
9: Per tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
10: Exacte, al final el servei funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació, llavors una forma també de que sigui més suau.
9: Molt bé. I la pregunta estrella, quan haurien de durar les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
10: Doncs es parla que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
9: Val.
10: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors, l'ideal seria això, de 2-3 setmanes i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa, és a dir, que t'ho poguessis repartir. Això és molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
9: Hem estat parlant de la feina, d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les xarxes socials i el mòbil, que això potser, Oriol, t'ho portes molts anys dedicant-hi, potser això fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit el fet de la desconnexió digital o virtual, no?
10: Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho o potser tens una part de tu que té inquietud i obres un correu de la feina, que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina o estàs potser mirant un WhatsApp de treball o una notificació. Clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important que quan la gent faci vacances, que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir tot el que siguin correus de feina, whatsapps de grups de treball, de reunions, tot això, fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
9: D'acord, potser també això està la clau, qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
10: Exacte, un dels consells també és que pugui haver-hi una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal, per poder separar-ho.
9: Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
10: És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí menys és més.
9: Molt bé. Per tant, aquí m'has donat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
10: Correcte.
9: Per crear i per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no?
10: Sí.
9: Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
10: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
9: Molt bé, per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquest recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
10: Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta a partir del setembre, i està estudiat que quan les parelles estan de vacances comparteixen més hores. Llavors, això el que fa és que hi hagi molta més convivència, i la convivència ja sabem també que pot portar conflictes. Llavors, són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant, o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i al setembre tornen i et diuen és que no la suporto, no la suporto. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dues setmanes o tres setmanes. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
9: Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa, però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
10: Clar, perquè quan la gent està treballant potser es veuen, què, 6, 7 hores o 8 hores, les hores de son o potser algunes més, quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu, és que he descobert que el meu marit o la meva dona és d'una altra forma. No és que sigui una altra forma, és que heu conviscut més temps.
9: Això és important. Ara parlàvem de les vacances, els viatges. També això s'ha convertit en un problema en algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què ens recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar i que improvisem potser una mica.
10: Bé, això és important també que la gent faci un procés d'introspecció i pregunti també què és el que realment els agrada més. Hi ha gent que és molt més d'improvisar i que li agrada més aquesta part d'aventura, i gent que necessita tenir-ho tot controlat. És curiós perquè les parelles moltes vegades es dona aquesta mena com de dualitat, de que un dels dos és més organitzat o més de planificar i l'altre es deixa més portar. La idea és que la gent es pugui sentir-se còmode amb el pla que organitzin. Els plans que són molt marcats a vegades també tenen limitacions, que són que no et deixa tampoc improvisar ni tampoc experimentar. Però també és veritat que hi ha gent que necessita tenir-ho tot molt planificat. La idea és sempre el punt de comoditat. I quan tu fas un pla, és important també que la gent deixi un petit marge per imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda. Perquè si no també això pot generar també estrès. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot. Ha de fer totes les activitats, tots els plans... Tot
9: per
10: que
9: no perdre't res del que has previst.
10: I quan tornen et diuen... Ara necessito vacances de les vacances.
9: Amb això, parlem, per exemple, de viatjar amb parella, no? no? O inclús també amb un grup d'amics. Sí. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies d'un grup d'amigues que feien com un com unes normes, no? Com un reglament per a aquestes vacances. És important que dins de les vacances, malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat?
10: Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies de del grup aquest d'amigues ho trobo molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix s'enfada i marxa, no? Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, a intimitat, moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau.
9: Important, eh?
10: És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
9: Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, doncs que no sigui estrany que no hi vagis, no?
10: Pactar-ho. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagi aquest tipus d'acords i pactes.
9: Molt bé, doncs amb tot, esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
10: Un plaer.
9: I gràcies, Núria. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs, la feina per començar les vacances nosaltres.
0: I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, eh? Quan encara estàs els primers dies, no, de vacances, doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions i ara un directe que per Tarragona és molt especial i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb la Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludam el nostre company, la Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí, beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles perquè, doncs, això, els tarragonins i tothom que ho vulgui, tinguem molta, molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí. Bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: On sou, sí, on sou?
11: A la Secuita, eh?
0: Després a Propètia.
11: 4 hores i mitja, més o menys, de camí a la Secuita. Aquí s'ha fet fa una setmana de les parades. Venim de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua. I ara ja, doncs, seguint el camí, que això encara han d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs, els dipòsits de Mats, allà a Tarragona ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que, com deies, sortia ahir de la Brufaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria?
0: I tant.
11: Que ens com cal? Doncs mira, Carles Salvador, un dels coordinadors dels portants de l'aigua, que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
11: I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, eh? L'antic ferrer del poble tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret el pas dels portants.
12: Sí, sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares doncs, van morir, però va ser una tradició molt bonica que un dia doncs, aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, és una talla preciosa, i la va treure, llavors doncs, sempre tenim la parada obligatòria doncs, a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
11: O mira, Núria, la parada de l'Argilaga amb toc manual de campanes que s'hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga. Espígol, que recull la família del Joan Dalmau, que també en farcellets, per tant, cada poble s'hi aboca i és un autèntic goig.
12: Sí, la veritat és que sí, que tots els pobles ens acullen com si... Bueno, per ells és part de la festa, de la seva festa major, no? Vull dir, allarguen una mica, per exemple, l'Argilaga, doncs per ells és Sant Roc, la festa, però, bueno, allarguen un parell de dies més, perquè així passem nosaltres, i quan hi diuen les males llengües que quan marxem nosaltres de l'esmorzar, llavors s'hi posa tot el poble i esmorzen ells, i seria com el final de la festa major del poble.
0: Que xulo. Escolta, parlem de l'aigua beneïda, que baixeu, però també baixeu Espígol, també el Fàbrega, em sembla, no? Vaja, que sí, farà, bueno, avui quan entreu a Tarragona farà una oloreta a la ciutat que donarà gust.
12: Sí, la veritat és que, bueno, la tradició diu de repartir el Fàbrega quan arribem a Tarragona, no és el que fem. Sí. Durant tota la baixada sí que no en portem l'aigua, però quan arribem a Tarragona, doncs des de Matxa fins a l'entrada al portal del carro, anem repartint aquest alfàbrega que ens fa cada any, doncs ja fa uns anys que ens el fa Iun Raba, que és un amic nostre de verdura ecològica, i mira, i anem repartint aquest alfàbrega, i és el que dius, tot Tarragona, la Rambla Nova, tal, fa molta olor alfàbrega.
11: I en quan Núria, més a més, amb novetat també, amb una cervesa amb alfàbrega, la Brufacanya.
12: Sí, mira, vam fer una mica de guinyo, volíem fer com una... Bueno, ens hem ajuntat amb tres cervesers de Tarragona, no?, i volíem fer un guinyo diferent, a part de l'aigua, i a més vam dir, va, doncs aquest any els portants no només portem aigua, no? I hem fet una cervesa artesana, doncs precisament amb alfàbrega. I és, bueno, és una cervesa molt lleugera, molt bona i molt fresqueta. I, bueno, aquest any sembla que tingui molta acceptació. La vam presentar el dia del vermut, el cap de setmana abans sempre fem un vermut als portants, i doncs la vam presentar i està tenint molt d'èxit.
0: Com es diu? Té nom comercial?
12: Bueno, és la Brufacanya, perquè de les fonts de Sant Magí, que és la Brufaganya, vull dir, canviem la G per la C. Bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
0: Era fàcil, està bé, està ben
12: sí,
0: pensat.
12: Sí, sí, era fàcil, sí.
0: Està ben pensat.
11: Núria, a la Brufacanya, no a la Brufaganya, 14 graus ahir de temperatura. Quin, vull dir que sortien fresquets, eh? Hores d'ara el termòmetre ja puja als 30, eh? Però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, eh? Un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no? Que van també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no? Que això també és part indispensable, eh?
12: Sí, sí, molt indispensable, i fins i tot doncs, aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set. Sempre sortíem a les 7, un quart de 8, i aquest any hem adelantat una hora precisament pel tema de la calor. I els cavalls, doncs, possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada. Doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem, que amb el canvi climàtic doncs, les calors són molt fortes.
11: Cada any hi ha una entitat convidada, enguany són els Grallers de Tocaferro, que celebren 40 anys d'història i que tres dels integrants també estan fent el camí.
12: Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones i nosaltres doncs, cada any convidem una entitat i deixem a tres dels seus membres doncs, que ens acompanyin. I aquest any doncs, és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i tres dels membres, doncs, els antics, els que em sembla que n'hi ha un paret que ja no toquen ara, però d'això els ha fet molta il·lusió i ens estan acompanyant, com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
0: I van anant tocant pel camí?
12: No, en aquest cas no. En aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, amb mossèn Gallar, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors doncs, ja fa anys que ens

0: d'uns 40-50 anys, més o menys, llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills també, els fills, i llavors doncs la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, d'aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres doncs ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
1: Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, eh? Què passarà aquesta tarda, quan entreu, com distribuireu l'aigua, que expliqueu una miqueta, va.
0: Mira, doncs nosaltres arrenquem a 6:15 des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona, i és això, anem repartint l'alfàbrega. Llavors, quan arribem al Portal del Carro...
1: Portal del Carro, per entendre'ns, és un carreró peatonat molt estretet i molt empinat, i molt estretet, que va parar
0: a la capella de Sant Magí. Exacte, que està a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. Uh-huh. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
1: Sí, la repartim...
0: És aquest moment. La repartim. Si tu portes el teu cantiret a una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. Uh-huh. I si no, doncs, a modo de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, amb els dos formats.
1: Uns cantis petitets aigua, que es aigua. Col·leccionen.
0: Sí, vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té tres brocs, i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
1: Genial.
2: Núria, aigua miraculosa, que no ho han dit, perquè la gent la guarda tot l'any i la van dosificant, però diuen que té moltes propietats.
0: Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent, doncs, que va a Lourdes, o d'això, pues, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa que, bueno, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, és aquesta devoció, doncs que l'aigua, doncs, a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
1: Sant Magí es relaciona amb l'aigua perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu... gaiat, amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la Brufaganya, la font, no?
0: Sí. Sant Magí en principi estava amagat, doncs, a les coves de la Brufaganya, i llavors, doncs, al final, doncs, els romans que el perseguien se'l van trobar, i es veu que en un moment que estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar tres cops a terra, i d'aquí es diu que van sortir les fonts que tenim ara de Sant Magí de la Brufaganya. A de la Brufaganya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
2: Que brollen, que hi ha molta aigua, aquest any hi ha aigua, que l'han de dosificar. I per cert, que demà és Sant Magí, per sí. Tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, que també està fent el camí enguany, i demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà, per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada a l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Tantos convidats, Núria.
1: I tant, amb castells, Diada Castellera, també, i vaja, de tot una miqueta, i una revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que, doncs, també té un punt, es balla igual, però amb llum, en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé. Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
2: Sí, la tarda entrarem, sí? També, eh? Sí, allà hi serem. I hem d'anar tirant perquè, si no, no s'enxamparem, els portants, que ja porten, ja fan camí, ja van cap als Pallaresos, hem d'arribar, hem d'anar a caminar, ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
1: Vinga, doncs us deixem, companys. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Gràcies, Pep.
0: Vale, moltes gràcies.
2: I Sara, Núria.
1: Una abraçada i molt bon camí a tota la comitiva, aquests portants de l'aigua, que ara ja els queden les darreres hores. Això sí, són hores de molta insolació, de molta calor, ja fins a entrar a la ciutat aquesta tarda, vora les 6:15. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, i ho fem després d'aquesta connexió habitual de les festes de Sant Magí a Tarragona, parlant de jardineria. Des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili i el seu convidat, tot un jardiner especialista, ens van muntar un jardinet a la terrassa, al balcó de casa. En un petit racó ja tenim el jardí muntat. Però què passa? Que en els balcons a vegades hi ha visitants inesperats i que ens el poden malmetre. A veure quins consells es donen avui.
3: L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
4: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
3: Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues... De fet, si som amants de la jardineria,

0: El terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
1: Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració. Veiem aquests brots tendres. Brots tendres vol dir les fulles noves d'on surten i les punzelles de les flors on surten. I si les veiem i veiem que de cop té alguna cosa diferent, uns petits insectes que estan allà damunt, o veiem que està arrossegada, o veiem que té unes taques, sempre apareixerà les plantes a les fulles més tendres, les fulles més noves. Llavors, observar-les i que veiem que de cop té alguna cosa així, doncs emprendre mesures d'aquest sentit.
0: Per tant, Joan Maria, no cal esperar que la planta faci molt mala cara.
1: Si veiem que de cop tenim unes petites insectes de pugó, o tenim coixinilla, o tenim... que a vegades és difícil saber el que tenim, però veiem que tenim uns insectes a la planta, tirem un insecticida. De més important que ho tirem cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. Portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
0: Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és perjudicial. Però això no és ben bé així.
1: No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles i les plantes queden sense fulles i aquesta planta tira molt menys, però aquest insecte té un motiu per ser-hi i aquest insecte hi haurà altres animals que se'l menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors... I hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviu de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen aquests insectes i d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil, passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i veiem que aquesta planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
0: I Joan Maria... Avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga.
1: Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també quan tirem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els altres animals que són productes que són bons i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó, o traiem el trip, o traiem les orugues...
0: Cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
1: Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també entre a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt a marietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també, que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on tu pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar bellots...
0: Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
1: No, al contrari. Tenint la planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més oferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc, per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
0: I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances... Quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
1: Aquell temps de la planta en què estem regant, a la vegada aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure com estan. Ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades o de cop aquelles fulles estan més caigudes o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes, les fulles, o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
0: Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important, com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra, el dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts. Vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria. Ja està. Ja està explicat. De si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant. I ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona.

0: Temps d'agenda, connectem doncs amb la companya Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Va, no em digues que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona. No m'ho digues, això.
1: Sí.
0: Sí, en sèrio.
1: Ho has endevinat.
0: Vinga, es cobrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya que també estan de Festa Major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, digues, Lídia. Ai, mira, que bé. L'amparito ens la reservem per Santa Tecla, no?
1: Correctíssimament,
0: està
1: prohibidíssim posar-lo
0: encara.
1: Encara
0: no.
1: Encara no toca.
0: Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous. En fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
1: Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a tarda, simplement comentari, però afegeixo que després de que arribi l'aigua, doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegants doncs, negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els valls de bastons. Això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo, i, com sempre, la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia de remullada, que era quan era amb aigua, i no amb música i simplement i llumetes com ara.
0: Sí, tu ets de les, com jo, que ens mullàvem, no?, que era xulo.
1: Exacte.
0: Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no?, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixador. Era una síndria i un canti.
1: I un carro.
0: I un carro que anaven tirant aigua. I petxina, i la petxina, sí senyora, i sortia de allí brollava, doncs, allò amb una manguera, vaja, directament,
1: sí.
0: No?
1: Després de la sequera ja la cosa es va acabar.
0: Sí, sí.
1: Però, bueno, igualment hi ha la revetlla i demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera a les 12 del migdia a la passada de les Cols, amb les 4 colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor, o sigui, gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
0: Demà tothom a posar-se firmes, especialment a la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, petita, petita, petita, en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà. I ja ens hem acostumat, no? Passa que passarem calor, com sempre, però, en fi, és lo de
1: clàssic,
0: Sant Magí.
1: Clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
0: Clar que sí.
1: I la regidora de Cultura, la Sandra Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no, Sant Magí, celebrar-ho.
2: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui enquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
1: I Sandra Ramos ens explica aquesta importància, no?, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
0: Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert d'una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.

0: Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest El Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:45 de la nit i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
1: Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té nou disc, que L'Último Vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda amb una agrupació que es diu En Sol Negre.
0: L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol, i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. I tot això es fa a l'Espluga Calba, avui a 7:45 del vespre, a la seva església de la Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
1: Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tots són rebelles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte, doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
0: Perfecte.
1: Ens veiem aquesta nit de rebella.
0: Aquesta nit rebella i demà a treballar.
1: Demà a les 9 a tots aquí, eh? Vinga. Gràcies, Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una abraçada, companya.
0: Adéu, fins demà.

0: Darrers minutets, ara sí, abans de tancar programa per tornar a connectar amb Cardedeu, amb Ràdio i Televisió Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Recordem que el tema del dia avui, la pregunta era: el Tour de França als migdies d'estiu, el veieu o el dormiu? I bàsicament Exacte. Tothom ens ha parlat de dormir veient el Tour o fent el que sigui, però vaja, ningú li ha fet ni cas a les bicicletes. Hi ha alguna contraopinió? No.
1: De moment, no.
0: No.
1: Els àudios que ens han arribat són més del caire dormir. Sí.
0: Tenim més o què? Tenim més àudios?
1: Sí.
0: Mare de Déu.
1: Tenim els nostres oients, Maria López, que ens segueix sempre.
0: Sí, Maria.
2: Espera uns segons. A veure, no ens enganyem. El Tour de França es va inventar per fer més efectives les migdiades de l'estiu. O sigui, és l'únic sentit que té el Tour de França. A més, és automàtic. Poses allà, encens, t'estires i res, no han fet quatre pedalades que ja estàs suant. I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa. I a més amb aquella sensació de que has fet alguna cosa de profit.
0: Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
1: sí,
0: pels insomnes, jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
1: Podria ser un bon remei.
0: ...el mateix efecte. No ho sé, provar-ho un dia, provar-ho. Estela, tenim algun àudio més?
1: Tenim un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
3: Bon dia, obert per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
0: Ai, per tant,
3: en el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el que, mai l'he trobat la gràcia i, per tant, dormir sí que m'aporta més. Per tant, em quedo amb fer la migdiada.
1: Haurem de demanar perdó.
0: Però molt, però molt. Mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, de res. Anunciem el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
1: Doncs mira, demà, obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic, que són els mosquits. Volem recollir doncs, els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
0: Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que... Nosaltres ho recollim tot. Ja ho veurem. Doncs demà tornem a connectar. Estela, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per Vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9, com dèiem, amb Rebella o sense, tothom aquí puntual.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2,
2: 3, ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Vestiu-vos d'Eudald Carbonell, perquè avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent arqueologia musical. Sí, perquè us portem una gravació de 1947 feta a Barcelona amb el saxofonista nord-americà Don Bias de protagonista, acompanyat per una selecció de músics catalans que portaven el nom de Estrelles de Ritmo y Melodía, perquè era una producció de la revista que portava aquest nom, Ritmo y Melodía. Aquí teniu Bias Jump. Heu de pensar que la qualitat del so, lògicament, no és la millor, ja que és una gravació feta en un disc d'aquells que anomenem de pedra. Però hem de pensar també que és un document amb un alt valor històric. I, per cert, la cançó dura 1 minut i 55 segons.

Bias Jump, una gravació feta l'octubre de 1947 a Barcelona, produïda per la revista Ritmo y Melodía, que havia tret el primer número just 4 anys exactes abans, l'octubre de 1943. Era la primera revista sobre jazz que s'editava després de la Guerra Civil. Abans de la rebel·lió del general Francisco Franco, a Barcelona, l'any 1935 s'havia fundat el Hot Club de la ciutat, una entitat per promoure el jazz i oferir als aficionats un punt de reunió, accés a gravacions, informació, tertúlies i altres esdeveniments. Havien editat la revista Jazz Magazine i el 1936 havien tingut temps d'organitzar el mes de febrer un concert en el Palau de la Música Catalana amb el saxofonista Benny Carter i el quintet de Django Reinhardt i Stefan Grappelli. La guerra va acabar amb tota aquesta activitat i la sortida, com hem dit, l'any 1943 de la revista Ritmo y Melodía, en la que hi col·laboraven diversos membres del Hot Club, significava un primer intent de recuperació.

Easy to Love, una composició de Cole Porter que Don Via es va gravar a París el 1951 acompanyat per músics francesos. Vias, que va néixer a l'estat d'Oklahoma, Estats Units, el mes d'octubre de 1912, va venir a Europa el setembre de 1946. Era un músic famós que havia treballat a les orquestres de Lionel Hampton o Count Basie, però que també havia freqüentat ambients d'aquell bebop incipient en aquell moment al costat d'Art Blakey o Dizzy Gillespie. Es va quedar en el nostre continent pràcticament la resta de la seva vida, primer a París i després a Amsterdam. I al mig també va passar una temporada llarga a Barcelona, on, a part de gravar diversos discos, com el que hem escoltat fa uns minuts, també va conèixer a un adolescent cec, pianista molt prometedor, a qui en certa manera va apadrinar. Òbviament, parlem de Tete Montoliu. Diuen que Don Vias anava molt sovint a dinar a casa de Tete perquè la seva mare era una excel·lent cuinera. En aquell moment no van gravar junts, però uns quants anys més tard, amb Tete Montoliu convertit ja en el millor pianista europeu de jazz, van compartir estudi per gravar un disc imprescindible. Un disc que es titula Ben Webster Meets Don Vias. I està liderat aquest disc per aquests dos saxofonistes extraordinaris. Aquí teniu a Tete, Ben i Don amb Blues for Dorry May.

Jàsit, BTV, xarxa de comunicació local, Ràdio Nacional d'Andorra. La presència de Don Vies a Europa als anys 40 va ser una petita revolució. Els músics europeus tenien de primera mà un referent nord-americà que era, alhora, un company de feina i un mestre. Aquest fenomen, òbviament, ha deixat de ser una raresa i avui els intercanvis entre músics d'una i altra banda de l'Atlàntic són constants. D'aquesta manera, l'enricament artístic és recíproc. Un dels molts músics que ens visiten amb una certa freqüència és el trompetista Joe Magnarelli, que actuarà en el Jamboree, el club de jazz de la plaça Reial de la ciutat, el proper 31 d'octubre. Aquí el teniu, des d'un dels seus primers discos com a líder, gravat per a la discogràfica holandesa Criss Cross a finals de l'any 1994. Es titula Why Not, és a dir, per què no?

Why Not, Joe Magnarelli, trompeta i líder del quintet que acabem d'escoltar, on també hi hem tingut el saxofonista Eric Alexander, un músic amb qui Magnarelli ha col·laborat en diverses aventures musicals. Magnarelli, que repetim, actuarà en el Jamborí de Barcelona el 31 d'octubre, va néixer a començaments de l'any 1964 a Siracusa, a l'estat de Nova York, Estats Units. És un trompetista polifacètic que pot treballar en àmbits plenament contemporanis, però que manté sempre una sonoritat molt bonica, podríem dir molt clàssica, juntament amb una imaginació melòdica excepcional. Donant un cop d'ull a la seva carrera, el podem trobar al costat d'una llegenda del jazz clàssic com Lionel Hampton, el podem trobar a les ordres de Tom Harrell, com a exemple de músic avançat, o també el podem trobar acompanyant a un personatge tan popular com l'actor, cantant supervendes i presentador de televisió, Harry Connick Jr. A nosaltres, ja ho sabeu, ens interessa la seva vessant més jazzística, i ara us el portem en una gravació de 2003, també amb Eric Alexander en el saxo tenor i amb un segon trompeta, John Swanna. Aquí teniu New York Philly Junction.

Joe Magnarelli i John Suana a trompetes, Eric Alexander saxo i el seu sextet New York Philly Junction. Per dir adéu a Magnarelli fins al proper 31 d'octubre que el tindrem en el Jamboree, us el portem amb una aventura plenament barcelonina. Un disc de l'any 2015 co-liderat amb el saxofonista al valencià Perico Sanbeat, un disc gravat a Barcelona amb Ignasi González en el contrabaix. Es titula Pórtico i escoltarem la peça Max Groove, que és una composició de Perico Sanbeat dedicada al propi Joe Magnarelli.

Seguim explorant paisatges jazzístics a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El cap de setmana passat, el contrabaixista Kyle Eastwood, efectivament el fill del director de cinema Clint Eastwood, va tocar en el Festival de Jazz de la Costa Brava que es va celebrar a Palafrugell. El concert va estar basat en els arranjaments que ha fet, juntament amb els membres del seu quintet, de cançons que formen part de les bandes sonores de diferents pel·lícules, i incloses les bandes sonores que ell mateix, que Kyle Eastwood, ha escrit per pel·lícules del seu pare. El quintet està format per Kyle i quatre músics britànics excepcionals, i hem de dir que és una formació molt estable perquè fa més de 10 anys que treballen junts. Ara us els portem des del seu disc Cinemàtic, que està dedicat a música de pel·lícules, però no escoltarem una de les peces que van tocar a Palafrugell, sinó que ens hem decantat per la versió que tenen del famosíssim tema central de La Pantera Rosa, una composició de Henry Mancini immortal i d'un atractiu irresistible.

El quintet de Kyle Eastwood, el tema de La Pantera Rosa. El saxofonista d'aquest grup es diu Brandon Allen i és originari de Londres. Es dedica majoritàriament a la composició, fa de músic d'estudi, lidera diferents projectes propis i gira a les ordres de diferents líders. L'any 2022 va gravar un disc a quartet d'homenatge al saxofonista Stanley Turrentine, de qui es declara un gran admirador. Us portem una clàssica del repertori de Turrentine que apareix en aquest disc. És la cançó Let It Go.

Acabem d'escoltar a Brandon Allen i el seu quartet amb Let It Go, un homenatge al també saxofonista Stanley Turrentine. Avui us portem també música del trompetista del quintet de Kyle Eastwood. Aquest trompetista es diu Quentin Collins i, com el que acabem d'escoltar, com el saxofonista que acabem d'escoltar, Brandon Allen, també és un músic tot terreny i una de les figures més destacades de l'escena jazzística britànica. Com a músic d'estudi ha tocat en pràcticament tots els àmbits. Com a exemple, us direm que el podeu trobar en gravacions del saxofonista Jan Toussaint, gravacions estrictament jazzístiques, o el podeu trobar en les del grup estrella del jazz hip-hop US3. Com a líder, el tenim en una gravació d'octubre de 2018 produïda precisament pel seu amic Jan Toussaint. Aquí teniu la cançó Look Ahead.

0: Hello, Jazz It audience. This is Jean Toussaint, saxophonist. This is the station to listen to. They got all the great tunes. Check them out. Jazz It.
1: I arribem al final de Jazz It, del Jazz It d'avui. Us deixem amb la música de la Barcelona Jazz Orquestra, que la setmana passada va donar el tret de sortida del Festival de Jazz de Barcelona 2025. En aquesta versió que escoltarem de September in the Rain, podrem sentir el saxo alt de Jesse Davis, que si visiteu o heu de visitar l'Empordà, podeu aprofitar per veure'l. Estarà en directe a la Bisbal, òbviament la Bisbal d'Empordà, el dia 17. I amb aquesta September in the Rain us diem adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

sense ella no hi hauria vida. La beneeixen pagesos i amants de la natura. El seu és un dels sons primaris de la natura, un so que ens acarona, que ens transporta. Després de la seva visita, aspirem un aroma intens, ancestral, que ens arrela la terra i que cap perfumista pot igualar. Un gran poeta va dir que era un petó blau que rebia la terra, una música humil que despertava la natura, un mite primitiu que es repeteix una i altra vegada. Va dir que és la que ens porta les flors i ens beneeix amb un esperit sant que emana dels mars i alimenta les fonts clares i els manantials. Avui, quan la notícia de la manca de pluges ja no és notícia, quan la sequera és un fet preocupant per tothom, ciutadans, pagesos i polítics, ens ve de gust pensar en ella, en la pluja, imaginar-la, sentir-la. La pluja és essència de la vida, és poesia líquida, estímul primari per la inspiració de músics, artistes i fins i tot pot arribar a ser plaer morbós dels esperits melangiosos. Avui us assegurem que per fi ens visitarà la pluja, tot i que haurem de recórrer a una solució tan dràstica com singular: la bona música.

0: Hem sentit The Rain, un dels temes que Melody Gardot, aquesta cantant i compositora de Nova Jersey, va incloure en el seu àlbum My One and Only Thrill. La Gardot es podia classificar com una cantant de jazz, però la veritat és que és més que això. Fins i tot que hi ha qui l'ha comparat les seves lletres amb la poesia d'Emily Dickinson i, d'altra banda, la seva presència sempre peculiar, la seva presència escènica que mai decepciona. Melody Gardot, The Rain.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Avui, estimats, estimades oients, tornarem a intentar trobar el difícil equilibri que busquem incansablement entre les músiques considerades clàssiques i les no clàssiques. Diem difícil l'equilibri perquè no sempre els oients d'un d'aquests estils s'avenen a obrir les oïdes a l'altre. A la bona música ho intentem cada setmana i aquest és un dels nostres objectius, gaudir de tota la bona música que puguem, sigui quina sigui. El proper fragment ens transporta al segle XIX, en concret els dies en què el compositor i pianista polonès Frédéric Chopin va passar a Mallorca, tot buscant repòs i cura a la seva malaltia. Era l'hivern de l'any 1838, un hivern que, ben al contrari del que s'esperava ell, i els seus metges també, va ser un hivern especialment fred i plujós. Allà on s'allotjava la cartoixa de Valldemossa, avui un museu molt interessant per visitar, va escriure Chopin bona part dels seus fantàstics preludis, preludis que són alguns lluminosos i poètics, i altres dramàtics, com el número 15 en re menor, conegut també com el preludi de la gota d'aigua. Diuen que va ser inspirat per una gota que queia constantment sobre la teulada en un d'aquells interminables dies de pluja hivernal.

Hem sentit el gran pianista Maurizio Pollini, avui ja retirat per problemes de salut, en la seva versió del preludi número 15 de Frédéric Chopin, preludi en re menor i conegut com el preludi de la gota d'aigua. Els tres grans sons elementals de la natura són el so de la pluja, el so del vent en un bosc i el so de l'oceà en una platja. Henry Beston, naturalista nord-americà.

Hem sentit Rain, pluja, un dels temes estrella que Ryuichi Sakamoto va incloure en el seu LP que portava per títol 1996. Sakamoto va ser un gran músic, però també podríem dir que va ser més que un músic, va ser un pensador de la música, un explorador dels sons, dels estils. També va ser activista de diferents causes. Els seus inicis van ser en la música electrònica, estil que mai va abandonar, però amb els anys van evolucionant cap al jazz i la fusió, i de fet el gran públic el coneix sobretot com a compositor de bandes sonores, fins i tot de directors tan coneguts, tan propers a nosaltres com Bertolucci o Almodóvar.

El dia que arribi la pluja, serem els més rics del món. Gilbert Bécaud utilitza la pluja cronològicament, com una agenda, per fixar la data en què arriba o arribarà la felicitat. Le jour où la pluie viendra. Bécaud va ser una de les grans veus dels anys 60 a França, va ser un cantautor que cantava a l'amor, però sempre des d'una visió optimista, vital. Ell va escriure i interpretar més de 400 cançons en una llarga carrera, però es va fer mundialment popular amb la cançó Et Maintenant, amb la qual, en fi, sempre intentava obrir els seus recitals. Ell era un home que apareixia sempre en públic amb una imatge molt concreta, un vestit amb corbata de topos, una curiosa indumentària que sembla que li venia dels seus primers anys de cantant, quan no el van deixar entrar en un local perquè no portava corbata. Sembla ser que aquell dia la seva mare, que anava amb ell, va arrencar un tros del seu vestit de topos i amb aquella roba li va improvisar una corbata, corbata que acabaria esdevenint el seu amulet per sempre.

0: Les aigües de març és una cançó, celebèrrima cançó, escrita per Antonio Carlos Jobim a l'any 72, que per alguns és considerada com la millor cançó de la bossa nova de la història. És un tema mil cops versionat i que nosaltres hem sentit en una versió boníssima, però italiana, en la veu de Mina Mazzini, aquesta dona lombarda amb generós nas italià, mirada atrevida, directa, i aquesta veu sensacional, clara i natural. Mina, aquella cantant italiana que ho va ser tot els anys 60 i 70. Les aigües de març és una cançó de lletra aparentment simple, però no en té res de simple, perquè fixeu-vos, canta a un símbol, que és el de la renovació del món i de l'amor que es regenera. I és que resulta que el març, precisament aquest mes, al Brasil, és quan s'acaba l'estiu i solen haver-hi pluges torrencials que de vegades arrosseguen i d'alguna manera, podríem dir, purifiquen tot el que troben. Ho destrueixen tot, tot ha de començar de nou a la natura i potser també a l'esperit. Això, si més no, és el que ens volia explicar Tom Jobim.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Qui digui que el sol porta la felicitat és que mai ha ballat sota la pluja. Pensament anònim.

I els que us proposem sentir ara és un fragment estrictament clàssic que aparentment no té referències amb la pluja, que és el nexe, el motiu d'avui. Però fixeu-vos, recalquem això d'aparentment no té relació, perquè en el fons sí que la té. Perquè la sonata número 1 per violí i piano que estem sentint, que va escriure Johannes Brahms a l'estiu de 1878, això era mentre ell era de vacances en un d'aquests pobles idíl·lics d'Àustria, el poble de Borsach, doncs aquest tema, aquest fragment es basa en una cançó que el mateix Brahms havia escrit un temps abans, el Regenlied.

Hem sentit el violí de Christian Ferraz i el piano de Pierre Barbizet en un enregistrament, ja podríem dir històric, del primer moviment de la sonata número 1 per violí i piano de Johannes Brahms. La sonata coneguda com Sonata de la pluja, ja que, com dèiem, està basada en un lied del mateix compositor que es titula precisament així, La cançó de la pluja.

Have You Ever Seen the Rain? És el tema que hem sentit de Karen Souza, una vocalista de jazz argentina de veu avellutada, que va començar com a cantant de batalla per productors que la van colar, diguem-ne, en diferents hits de música pop o disco. Però finalment Souza trobà el seu camí en el jazz contemporani, uns quants anys més tard, i el 2011 va ser quan va treure el seu primer disc. El tema que hem sentit, Have You Ever Seen the Rain, és una cançó de John Fogerty, escrita als anys 70 i inclosa a l'àlbum Pendulum del seu grup, el Creedence Clearwater Revival, el que avui diríem un autèntic tamasso.

Les gotes de pluja cauen sobre el meu cap i res no sembla que vagi bé. Però la tristesa no és per mi, res no em preocupa perquè sóc lliure. Bé, doncs aquest sí que era un clàssic de la pluja, Raindrops Falling on My Head, de Burt Bacharach, un tema que es va fer molt popular quan va ser inclòs a la banda sonora de Dos homes i un destí, film de l'any 69, i en el qual l'intèrpret va ser V.J. Thomas, que és precisament la versió que us hem portat. Un clàssic de la pluja amb reflexió filosòfica tipus Paulo Coelho. Mireu que bé ens fa la pluja. La pluja ens obliga a portar la mà al paraigües, al lloc del telèfon, i així els ulls ens queden lliures per poder mirar el món. Fabrizio Caramagna, escriptor.

Raindrops, gotes de pluja. Hem sentit un tema popular persa interpretat pel quartet iranià Jerezade, una formació integrada per quatre joves intèrprets femenines, intèrprets de corda, un fet ja de per si notable a l'Iran, un país, com sabeu, extremadament islamitzat, i on les dones tenen molt poc paper, molt poca llibertat personal i nul·la imatge pública. Doncs bé, el 2001, dues amigues, Tima Jamerhami i Negar Norat, més o menys es deu dir així, van fundar aquest quartet clàssic que explora la música del seu país, però la projecta cap al món fent una versió, en certa manera, occidental. Cal anar seguint la feina d'aquestes dones, artistes i, sobretot, valentes.

Deia el tema d'Albert Hammond que mai no plou al sud de Califòrnia. O bé, això diuen habitualment, això fins que el dia que plou de valent. Això també ho explica la cançó. Doncs bé, a veure si els catalans ens passa el mateix i de sobte ens visiten intenses, necessàries pluges. Us deixarem, per tant, fins als senyals horaris amb aquest tema del 1972, que tothom coneix, que va sonar molt durant anys i panys, però mai va assolir els primers llocs a les llistes d'èxit. Estimats, estimades oients de la bona música, fins aquí el nostre espai d'avui. Rebeu una forta abraçada per part de l'equip del programa, amb Pere Sánchez al control tècnic i qui us ha parlat, Lluís Bonamossa. Us convoquem, si ho voleu, per la setmana que ve, el mateix dia, a la mateixa hora. Ja us estem preparant una nova selecció de músiques i d'històries de la música aquí, a la bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I ara us parlem d'un canvi que pot transformar la manera com s'atenen les urgències als hospitals. L'Hospital Germans Trias i Pujol s'ha convertit en un referent europeu incorporant un robot quirúrgic disponible les 24 hores per operar casos urgents, una tecnologia que fins ara estava reservada a intervencions programades, però que ara entra de ple a les situacions crítiques. Per entendre què significa això i si realment canvia la vida dels pacients, avui ens acompanya via telefònica en Josep Maria Balibrea, cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva i director de la Unitat de Cirurgia d'Urgències dels Germans Trias. Bon dia, doctor.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Quan dieu que és un sistema pioner, en què sou realment diferents de la resta d'hospitals?
5: Bueno, realment, en primer lloc, moltes gràcies per escoltar-nos, però Germans Trias és un centre de referència de robòtica a tot l'estat i al sud d'Europa, clarament. El que passa és que fins ara la robòtica no s'havia fet servir només per casos selectius, no? El programa és un malalt perquè té una malaltia i s'ha d'operar. El que passa és que vam pensar que normalment a l'urgència pues, és el malalt més complex, el que està en una situació més d'incertesa, i ahir necessitem la millor tecnologia. Doncs vam presentar el projecte, la direcció ens va apujar, vam tenir la sort de tenir els recursos i de presentar un plan de viabilitat i veure que realment què es podia fer. I vam començar. La diferència és això, perquè fins ara a tot el món, de tant en tant, doncs el que té el robot s'hi pot fer alguna cirurgia d'urgències. Això és totalment diferent. És tenir la plena disponibilitat d'un robot 24/7 a l'àrea d'urgències. Doncs què passa? Perquè si un malalt necessita una operació urgent i compleix una sèrie de criteris, perquè evidentment una situació d'emergència absoluta no és òptima, es pot operar amb un robot, que és la millor tecnologia. Bàsicament, vam ser els primers de la Unió Europea, més o menys a la vegada que a Regne Unit. El que passa és que ara tenim el programa que té més activitat d'Europa, clarament. En Estats Units tenen més malalts operats, però no tenen programes estructurats. Només hi ha un a Carolina del Nord i poc més. Bàsicament és el que estem fent.
4: Clar, perquè no es tracta de ser més ràpid, sinó més precís. Seria això en una situació d'urgència, no?
5: Clar, perquè aquí la qüestió és que la cirurgia d'urgències és molt complexa, perquè primer, a urgències ve el que ho necessita més. Són malalts que tenen una situació en la que s'ha d'actuar ràpidament, que a vegades tenen altres malalties que fan que el pronòstic sigui pitjor, i bàsicament perquè són malalties fonamentalment d'origen infecciós, inflamatori, doncs l'anatomia, l'estructura del cos s'ha alterat. Doncs si tens la major tecnologia, tens més precisió, tens una visió millor i tens totes les eines per evitar complicacions, que bàsicament aquí és on vull anar, és que tenim un avantatge molt clara. De fet, estem operant casos que a vegades arriba a l'urgència, no està clar, és un malalt que és complex, dius, a veure si demà podem fer-ho amb més recursos, amb gent amb més experiència, doncs no. Això estem estalviant, estem operant tots els malalts que cal.
4: Hi ha menys marge d'error, doctor, amb aquesta cirurgia?
5: Clarament. I això ho estem veient, per exemple, les operacions de vesícula biliar, sí. El que dèiem quan hi ha una infecció, una colecistitis, són cirurgies que l'anatomia està completament desestructurada a vegades, i costa reconèixer el per què és què, no? Doncs amb el robot estem veient que la visió és molt millor, tenim més precisió als moviments, i estem veient que no estem fins ara no hem tingut cap complicació intraoperatòria important, perquè una complicació, una cirurgia de vesiculabilitat, per exemple, pot ser catastròfica. I la urgència és la situació de més risc. Doncs això ens dona moltíssima seguretat, clar.
4: Quan la gent escoltem robot operant, pensem en una automatització total, no? Però quin paper real té el robot a la cirurgia i quin té el cirurgià, és a dir, a l'humà?
5: Clar, totalment. Bueno, nosaltres, a sobre, el nostre grup i la institució estem molt ficats en això de la robòtica i els propers passos. Primer de tot, dir-li a la població que estem molt lluny de tenir cirurgia automàtica o automatitzada. Estem molt lluny. Vale? Doncs el que tenim és una eina que ens dona una precisió total. Doncs el cirurgià és el que ordena al robot el que ha de fer. Doncs és una cirurgia on tenim totes les avantatges d'una cirurgia mínimament invasiva, vull dir, no hem d'obrir la panxa a ningú, però controlem tot i no hi ha tanta variabilitat personal, podem fer moviments més àgils, més sutils, podem fer coses més precises i sobretot que arribes d'una manera, una visió molt millor, tridimensional, que abans pues, no arribàvem.
4: I què passa si falla el sistema? Suposo que també els hi han preguntat, no? En plena operació urgent,
5: total.
4: Falla el sistema i què passa?
5: També això és superimportant i m'agrada moltíssim aquesta pregunta perquè nosaltres a cirurgia, i crec que això a Germà Estides ho prenem molt en sèrio, tractem d'imitar el que passa a la Fórmula 1 o a l'aviació, d'acord? Mm. Doncs hi ha molts protocols en cas de catàstrofes, i no sé, un apagón, no hi ha energia, el robot es para, hi ha una complicació potencialment mortal, això hi ha moltíssims protocols d'actuació. De fet, està tot molt estudiat i tot molt ben dissenyat. Nosaltres, quan vam començar, abans de començar aquest programa, va arribar el robot i vam estar 6 mesos fent proves, formació de tothom, de cirurgians, d'infermeria, col·laboració, anestèsia, que li donem les gràcies des d'aquí sempre a la institució, abans de començar. Vam fer totes les simulacions sabides i per haver, renders amb simulació 3D per veure les situacions més complexes, doncs s'ha de tenir tot sota control. I hi ha moltes vegades que dius, escolta, aquí hi ha una red flag, com ho diuen ara, no?
4: Sí.
5: I has de parar, i has de reconvertir, i sempre has de tenir un plan B i un plan C, sempre. Per això és molt important que la població sàpiga que no hi ha cap improvisació i que està tot molt, molt, molt controlat i molt mesurat.
4: Aquest tipus de tecnologia, diries que és viable a tota la xarxa d'hospitals públics? Creus que veurem hospitals on la majoria d'urgències ja es resolguin amb robots?
5: Bueno, jo crec que ha de ser. El que passa és que trigarà, bàsicament, perquè bueno, pues són inversions que ara per ara, pues, per la situació del mercat, que jo crec que ara no cal mencionar, perquè hi ha bueno, un problema de hi ha una situació que hi ha un proveïdor que és millor que la resta, doncs això pues, fa que la compra no sigui fàcil, sobretot una compra pública, però la tendència, igual que va passar amb la laparoscòpia, jo me'n recordo, jo era estudiant de medicina quan es deia, no, és que la laparoscòpia s'ha de fer a l'urgència, no? I ara tothom ho fa. És qüestió de temps, el que passa és que serem més ràpids, i de fet, als Estats Units, tot i que el sistema és completament diferent, hi ha l'urgència, sobretot nosaltres som cirurgians generals i digestius, però també els companys d'urologia, de cirurgia toràcica, de ginecologia, també fan coses, i per suposat cirurgia pediàtrica, que suposa un gran, bueno, un avantatge important, doncs, bueno, pues ahí tenim camp, però, vamos, jo crec que d'aquí uns anys serà un estàndard, segur. Mm-hmm. També perquè ara sembla que és una cosa molt cara, que és una inversió, però és que els resultats estem estalviant estades mitjanes de, bueno, estades a l'hospital, complicacions, inclús ús d'analgèsics, i això serà cost-benefici favorable, segur.
4: Mm-hmm. Creus que aquesta mena de tecnologia també redueix l'estrès del cirurgià?
5: Bàsicament, diria un sí condicional. Sí, si ha fet una formació adequada.
4: Clar, perquè us formeu abans.
5: Totalment. De fet, és com si, bueno, quan treus el carnet de conduir, pues que no pots uh-huh. Fer servir el robot si no has fet una formació molt estricta. Uh-huh. I nosaltres, a Germà Estides, que això m'agradaria perquè estem a Ràdio Badalona, som l'hospital que més hospitals ha format, no només de l'Estat, sinó del sud d'Europa. Hem ajudat a més de 60 hospitals a començar els seus programes de cirurgia robòtica. Uh-huh. I és una formació molt estructurada, molt estricta, i sobretot molt, molt prudent. I per això, si has fet una formació adequada, pues, l'estrès ha de ser mínim. A sobre, i això m'agradaria donar-li les gràcies al meu equip, al meu servei, nosaltres vam organitzar una guàrdia imaginària, voluntària,
4: sí,
5: dels cirurgians més sèniors per ajudar els joves si tenien algun problema, podien trucar, de fet estàvem nosaltres per allí físicament, inclús vam dissenyar una eina de realitat virtual i la realitat augmentada per ajudar, doncs si es fan les coses com s'han de fer, no ha d'haver-hi cap estrès extra, per així dir-lo.
4: Perquè quantes persones hi ha realment darrere d'una operació amb robòtica, urgències?
5: Bueno, això és molt bona pregunta, perquè el nostre sistema, clar, nosaltres tenim el cirurgià principal, que és el que està manejant el robot, una cosa que es diu consola,
4: sí,
5: i un cirurgià que està al costat del malalt. Doncs el malalt no està sol amb el robot. Nosaltres també tenim la sort que tenim residents, gent en formació, que ens ajuden, s'impliquen, això ens da molt, molt, molt, molt valor, perquè els residents volen fer la residència amb nosaltres perquè saben que quan terminen saben fer, fan servir el robot. Enfermeria, que és clau, per ser posat a l'anestesiòleg, els companys d'auxiliars i cel·ladors. Uh-huh. Ja, però què passa? Pues que en altres països, jo que sé, a Estats Units o a Regne Unit, per estalviar, l'infermera fa d'ajudant. Nosaltres tenim un cirurgià d'ajudant. Clar, ells només tenen l'infermera per donar els instruments i per ajudar la cirurgia al costat del malalt. Nosaltres tenim una infermera i un cirurgià perquè, bueno, pensem que és la manera de fer les coses.
4: Uh-huh. Els pacients hi confien en aquesta tecnologia o els hi genera desconfiança?
5: La veritat és que la resposta és molt favorable.
4: Sí.
5: Quan les expliques, molt li s'agrada. No, la gent confia en el robot perquè veuen que, si expliques bé les coses, perquè és com un... s'associa a confiança, a precisió, a tecnologia, i això la gent, i sobretot en la nostra població, pues jo crec que lo valora molt, moltíssim.
4: Mm-hmm. Si haguessis de triar més robots o més personal, o més de tot?
5: A veure, la resposta fàcil és més de tot. Jo crec que i això, bueno, ara com cap de servei, pues, assumeixes unes funcions que abans no tenies i penses d'una altra manera.
4: Mm.
5: Està clar que necessitem cirurgians, sí. També necessitem més tecnologia, però no només robots, necessitem de tot. Però jo crec que probablement en els propers anys la cirurgia i en general la medicina o germans dies o qui sigui, com hospital referent, no?
4: Mm-hmm.
5: Pues necessitem metges, infermeres, auxiliars, però també personal que faci coses que fins ara no teníem. Enginyers, bioenginyers, gent que faci recerca, gent que sigui, bueno, matemàtics, que ens ajuden amb la intel·ligència artificial. Doncs les coses van més o menys per ahí.
4: Mm-hmm. Josep Maria Valibrea, director de la Unitat de Cirurgia d'Urgències dels Germans Trias i Pujol, gràcies per atendre'ns.
5: Moltíssimes
4: avui
5: gràcies
4: al programa i per aclarir-nos aquesta cirurgia robòtica que entenem pel que ens estava explicant que ja ha arribat per quedar-se.
5: Segur. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
5: Ha estat un plaer.
4: Igualment.
5: Merci, gràcies.
4: Adéu.
5: Adéu.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Passen 6 minuts de 2:15 del migdia i estem a la secció de cuina i avui us parlem d'un projecte que ha aterrat a Barcelona, nascut de l'amistat entre un italià i un català de Badalona. Ells, Davide Bernacca i en Gerard Barberán, després d'aconseguir un gran èxit al Brasil, fa 3 setmanes que han aterrat al barri de Gràcia amb la Bottega Bernacca. Bon dia, Gerard.
0: Bon dia.
4: Com estàs?
0: Doncs molt bé.
4: Com ha estat l'acollida de la botega a Barcelona?
0: Doncs, bon, portem 3 setmanes, com bé has dit, i res, molt bé, molt contents, de moment molt contents, treballant molt, i esperem que també que vingueu a conèixer-nos aquí a prop.
4: Oh, i tant. Com us coneixeu, en David i tu? Tu ets a Badalona, ell de Carrara. On us trobeu? En quin punt
0: ens
4: trobeu?
0: Ens trobem a Eivissa. Ens trobem a Eivissa a finals de 2014, ja fa ben bé 12 anys. i ens trobem a través d'un restaurador que és amic d'ell, i jo havia treballat amb ell a Eivissa, que és el Josep Cipriani, i ens coneixem perquè ell vol obrir aquesta botega que ja tenia a Brasil, i doncs, bon, ens presenten i comencem el projecte de 2015 a Eivissa, i res, i d'aquí doncs, neix amistat, neix una societat i neix tot el que ara ja tenim junts, no? Et dic, 12 anys junts.
4: Quants restaurants teniu al Brasil?
0: A Brasil estem amb 10 operacions.
4: 10 operacions. No tots són botega.
0: No tots són botega.
4: Tenim... N'hi ha un que és japonès.
0: Tenim dos japonesos.
4: Dos japonesos.
0: De dos perfils ben diferents. Un dels que més m'ocupo jo, que és Kuro. Mm-hmm. I després tenim dos...
4: Amb estrella.
0: Amb una estrella Michelin des de fa 3 anys. I res, i després tenim dos bars i estem obrint el sisè projecte ara amb concepte vernaca, però serà forneria. Vull dir, ens dedicarem a fer una mica de pizzas i altres coses.
4: Clar, perquè a la botega, ara ens explicaràs, que és la botega vernaca, que hi trobarem, però no hi ha pizzas.
0: No hi ha pizzas.
4: És un restaurant italià, però no hi ha pizzas.
0: No hi ha pizzas. Ens dediquem principalment a fer pasta. I jo sempre dic que ens dediquem a cuinar pasta, més que a fer pasta, tot i que també en fem. Perquè el nostre focus principal és la pasta seca de gra dur.
4: La pasta eixuta.
0: La pasta eixuta. I la pasta seca de petits productors o d'empreses, totes italianes, i ens dediquem a fer pasta al dente, a fer pasta ben cuita, com diem nosaltres, més que anar dient que som uns artesans de fer pasta. Tot, com et dic, clar que fem pastes pues farcides i pastes estirades, com pot ser una fettuccina, o... Però el nostre focus és el cuinar la pasta. Naixem en una casa molt petita, a São Paulo, naixem en una casa de 36 metres quadrats, que ara ja té 13 anys, i servim la pasta directament des de la olla o des de la paella.
4: Des de la cassola.
0: Des de la cassola, perquè no hi ha cuina. És una barreta, o sigui, és una barreta amb quatre fogons, un bullidor de pasta, i no hi havia lloc per emplatar.
4: Però aquí ho feu igual, a Barcelona.
0: S'ha convertit en la nostra identitat. O sigui, ho fem amb cases ara, que tenim la casa més gran, té 240 llocs. O sigui, hem passat d'una caseta molt petita, amb 13 anys, a tenir un restaurant dins d'un parque, que és a Ibirapuera, que té 240 llocs, o sigui, però seguim fent això perquè és una mica la nostra identitat. Sempre ho dic, que en aquella època no hi havia Instagram, vull dir, no ho fèiem per fer la foto.
4: Ja, no ho fèieu per quedar bé.
0: No, ho he d'explicar, no? Em veig sempre amb l'obligació d'explicar-ho perquè no es pensin que és, és show,
4: sí,
0: val?
4: Sí.
0: No és això.
4: Hi trobarem la mateixa carta que els restaurants al Brasil, o hi has introduït també producte català?
0: Treballem amb producte de temporada, o aquest és un dels meus somnis i una de les meves il·lusions com el cuiner, de tornar a casa, no? De tornar a casa i poder cuinar amb productes d'aquí. Aleshores, ja ens estem divertint amb pèsols, amb espàrrecs, amb molls...
4: Pèsols del Maresme?
0: Sí, amb molls i amb aquestes coses que ara comencen a haver-hi. Aleshores, sí, hi haurà la nostra essència, hi haurà els plats clàssics que...
4: Aquells que no es poden tocar, no?
0: Aquests que no es poden tocar...
4: Quins són?
0: No podem tocar el nostre ragú, no podem tocar el nostre cacio pepe, no es pot tocar una bona carbonara, i tampoc crec que no es pot tocar mai és una salsa amb tomàquet, de tomàquet, no? Que aquesta sí que la fem molt igual, perquè fem servir la mateixa marca que tenim al Brasil, de tomàquet italià, San Marzano italià, que la fem servir aquí. Aleshores, és molt fàcil. Entre cometes, l'únic que canviem és l'oli, en aquest cas, perquè no porta res més. És oli, alfàbrega i tomàquet. Aleshores, podem dir que estem molt semblants. I no, aquesta part no l'hem canviat tant.
4: El que sí que t'has endut és el pan de queijo.
0: He portat un pan de queijo perquè a part de que és molt bo.
4: Sí que és bo.
0: Aquí el fem amb formatge italià, però jo allà no el faig, el pan de queijo a la botega, perquè evidentment hi ha molta gent que el fa molt millor que jo allà a Brasil. I me l'he portat per dos motius. Un perquè és molt bo, com et deia, i l'altre perquè no té gluten. Aleshores, ja és una ajuda a aquestes persones que no poden... entre elles ma germana, vull dir, que també, vull dir, jo tinc a casa ja gent. Tu també?
4: Sí.
0: Perfecte, vull dir que estem igual.
4: Sí,
0: aleshores,
4: sí.
0: Bueno, és aquesta gràcia. I ara començarem també a portar gollevada, no? que és justament el nostre codony allà.
4: Ah,
0: i es menja, hi ha un pòster que es diu Romeo i Julieta, que bàsicament és un formatge amb gollevada. I aquí el que farem és fer això, doncs, amb un formatge català.
4: Ah, molt bé. Amb quin? Ja ho has decidit?
0: aquest mes començarem amb el Golany, amb un Golany, i bueno, i estem així contents per també anar portant aquestes coses sense ànim de que, perquè ja diuen al barri, no, és un italo-brasileño, no. No. Som nascuts a Brasil com a empresa, però som dos europeus, i simplement el que fem és un guinya, doncs venim, però res més, no?
4: Portàveu força temps buscant local a Barcelona. Com és aquest local de Bona Vista 10? Com l'heu decorat?
0: Bueno, el David és de Carrara i la seva família i ell s'han dedicat tota la vida a la pedra, no? Al marbre i altres. Clar. I l'hem decorat doncs, amb molt de marbre. No t'he d'enganyar.
4: De diferents colors? O
0: sí, ja de tot. Hem fet terra així com mosaic, fet a mà. La barra és de marbre, vull dir, tenim molt de marbre, i l'hem decorat amb un aspecte una mica més elegant del que tenim a Brasil. A Brasil naixem amb un aspecte una mica més de bar de vins, amb molt, la paret plena de vins, i aquí ens hem vingut amb un projecte una mica més net, o sigui, és un restaurant elegant, podríem dir, tot i que a Brasil també fem servir mantel, però bueno, és un restaurant amb mantel, és un restaurant elegant, parets netes, hi ha molt quadro, vull dir, totes les nostres quadres...
4: Amb fotografies, no?
0: Fotografies també, nostres. Sí. Fotografies nostres, de tot el que hem anat construint aquests anys amb el Davide, i, bueno, i aleshores jo crec que ha quedat molt maco, la veritat.
4: Parlaves de vins, la carta de vins també l'has elaborat tu?
0: No, hem tingut ajuda de l'equip que treballa amb això, I bueno, i la carta de vins, jo soc una persona que soc molt inquiet, no? Aleshores, la carta de vins ara, una mica de la meva feina, serà anar portant coses més personals, sobretot d'Itàlia, crec que sense perdre res del que tenim aquí i sense deixar de tenir tot el producte o el que es consumeix aquí a Espanya, m'agradaria poder portar també el millor que es fa a Itàlia amb un perfil més actual, de baixes intervencions, a part de tenir els clàssics també italians, que jo crec que s'ha de tenir, no?
4: Quins són aquests clàssics italians?
0: Són cars tots, els clàssics. No, els clàssics Brunello de Montalcino.
4: Quan vingui demanaré aigua, doncs.
0: Brunello de Montalcino, els supertoscanos, vull dir, aquests vins piemonteses com Barolos i tot això, ja vull molt bo, però, bueno, com aquí tenim els grans Riberes, els grans Riojas, els grans Priorats, aquí a Catalunya, no? Jo vull també anar per una altra línia, m'agradaria realment portar coses divertides. Divertides i coses de petits productors o d'aquesta línia que ara està tan de moda també, no?
4: Per cert, quina mena de clientela teniu? Amb aquestes tres setmanes,
0: ostres,
4: heu vist ja per on tira, al barri o no?
0: El barri, estem al baix de Gràcia, no?
4: Sí, perquè sobre de Còrsega,
0: estem,
4: no?
0: Exacte, estem a Diagonal Còrsega, en aquella cantonadeta, es fa cantonada, tenim aquest carreró que es diu Santa Teresa, que és on estava el Jean-Luc Figueres, que dona a Còrsega, i estem en aquella cantonada. Aleshores, estem a Gràcia, estem mirant nosaltres a Gràcia, no?
4: Exacte.
0: Gràcia ens mira nosaltres des de dalt, no? Aleshores, bueno, de moment hem tingut veïnat, perquè portem un any allà d'obres, i crec que la gent tenia ganes de...
4: Ha costat,
0: Ostres, ha costat molt. No parlarem d'això, no. No em preguntis. Que aleshores no haig de parlar malament de ningú. No, és broma. Però de moment hem tingut gent del barri, jo crec, que ha vingut bastanta gent a Provença, ha vingut gent de Badalona. Això també em va fer molta il·lusió. Em va fer molta il·lusió que em diguessin no, és que hem vingut de Badalona perquè hem sentit... I això em va fer molt feliç, va venir una parella l'altre dia. I res, de moment jo crec que un perfil ben elegant. La gent està veient també que bueno, el restaurant ha quedat una mica elegant. La veritat que també estem forçant una mica de que la gent s'hagi d'arreglar una miqueta per vindre.
4: Sí, vaig veure que la decoració era com... Saps aquelles antigues discoteques de Barcelona? Boccaccio...
0: Hi ha alguna làmpara que
4: pot...
0: Sí, és això, una miqueta. Però no és tan discoteca,
4: Espera, que m'estan dient per aquí que anem una mica justos de temps.
0: Val, tranquil·la.
4: Deia, la clientela en aquests 15 dies, ja em deies una miqueta, i també us heu fet una idea del que més agrada?
0: Ens hem fet la idea de que la gent ve a provar la nostra pasta, i això ja ho hem sentit ràpid, vull dir, perquè tothom realment prova diverses pastes i se les posen al mig per compartir.
4: Per compartir, clar.
0: I després ara jo crec que després veurem si realment n'ha agradat o no, i la gent torna, no?, a provar la resta.
4: Gerard Barberán, de la Botega Bernaca. Els trobareu amb ell, amb el Davide, al carrer Bona Vista, número 10, si no m'equivoco.
0: Això mateix.
4: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
4: I a aquesta hora del matí fem un salt en el temps. Vinga, anem fins a la Badalona de 1926, concretament al març de 1926. I anem de la mà d'en Jordi Martí, que amb ell, doncs ja sabeu que a més anem repassant les pàgines de l'Eco de Badalona. Jordi, què tal, com estàs?
6: Bon dia, Núria, molt content d'estar aquí per explicar què passava a Badalona ara fa 100 anys, al març de 1926.
7: Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz. Porque la gente me conoce, cree en mí.
4: Doncs el dimarts 16 de febrer de 1926, l'alcalde de Badalona, que llavors era Pedro Sabater Curto, va pronunciar una llarga i interessant conferència a la seu de Foment Industrial de Badalona. Va ser un discurs on, de fet, va explicar tots els eixos del seu mandat i va indicar el que li feia falta a Badalona l'any 26.
6: Sí, va ser un discurs a l'estil dels que fan els alcaldes a mig mandat, on exposen el que han fet i, sobretot, el que faran. Va ser una conferència llarga que resumirem, si et sembla, amb els temes més importants. Així estava la Badalona de març de 1926.
4: Doncs vinga, comencem. Com es va trobar l'alcalde de Badalona a l'Ajuntament quan va accedir al càrrec 2 anys abans? Ho feia el 24 de març del 26.
6: Doncs com era d'esperar, l'alcalde de Badalona va dir que va trobar l'Ajuntament de Badalona endeutat i desorganitzat i que va haver de prendre decisions importants per posar ordre. Escoltem el que explicava l'Eco.
8: El alcalde dijo que al constituirse este ayuntamiento en 24 de marzo de 1924 se encontró con una deuda de 496.342 pesetas. Ante este hecho y al estar todos los servicios absolutamente desorganizados, se vio en la necesidad absoluta de un empréstito de 6 millones de pesetas, con el fin de poder realizar obras de importancia.
4: I quines van ser aquestes obres d'importància que l'alcalde va dir que feien falta a Badalona ara fa 100 anys?
6: Sí, bàsicament eren tres tipus d'obres. Fer clavegueres, urbanitzar carrers i construir mercats municipals. Sense oblidar, esclar, el projecte del nou escorxador del barri de la Salut, que va funcionar fins a finals del segle passat. Així ho explicava l'Eco.
8: Una de las obras realizadas por el ayuntamiento ha sido colocar una amplia red de alcantarillado, pues en Badalona se da el caso, por las condiciones del subsuelo, que las aguas negras contaminan las potables. El adoquinado de las calles también es una obra importante. El alcalde se refirió al mercado central del pescado, en construcción, y al nuevo mercado de la Plaza Torner, cuya primera piedra se colocó en 1915 sin tener luego consecuencia alguna. Actualmente se trabaja ya en la construcción del nuevo matadero que estará a la altura de la ciudad.
6: Per tant, Núria, la Badalona de 1226, ara fa un segle, era una Badalona on els carrers estaven aixecats, on s'estaven construint clavegueres i després s'organitzaven els carrers, especialment els carrers del centre i de la zona del Progrés, on hi havia moltes fàbriques i l'estació de mercaderies del tren. I finalment era una ciutat on s'estaven aixecant mercats, que, com el cas del Mercat Torner, avui continuen dempeus, i el nou escorxador de la Salut, que avui és història, però que conservem l'estructura.
4: I l'alcalde també es va referir en aquest discurs a la necessitat de tenir més escoles.
6: Cert, cert. Badalona estava creixent molt fa 100 anys i mancaven molts serveis. Entre ells, hi havia un dèficit important d'escoles.
8: Relativo a la instrucción pública, el señor Sabaté dijo que por el censo escolar de Badalona correspondían 38 escuelas nacionales y como solo tenemos 9, resulta que faltan 29. La población escolar es de

0: discurs amb un tema relacionat amb Sant Adrià de Besòs que crida també molt l'atenció.
1: Molta, molta. Va ser el que avui en diríem, Núria, una notícia d'impacte. L'alcalde Pedro Sabater va defensar el mes de març de 1226 que Sant Adrià havia de deixar de ser un municipi i agregar-se a Badalona. Escoltem com ho va relatar la crònica de l'Eco.
2: Terminó diciendo el señor alcalde que podría ser un hecho la agregación de San Adrián del Besòs a Badalona, creyendo que ello beneficiaría a aquellos vecinos y haciendo constar que la naturaleza misma, con la divisoria del río Besòs, parecía señalar a aquel pueblo la necesidad de agregarse a Badalona.
1: Però això mai es va produir, i avui Sant Adrià de Besòs és Sant Adrià i Badalona és Badalona. En fi, un discurs intens de l'alcalde Pedro Sabater per reflectir quina era la Badalona de fa 100 anys.
0: Vinga, va, relaxem-nos una mica, Jordi,
1: sí, sí.
0: Parlem de futbol, no? L'opi del poble, podríem dir, perquè el paper de Badalona, de fet del Badalona Club de Futbol al Campionat d'Espanya de Futbol, va ser, en aquella època, excel·lent. Es va plantar a semifinals.
1: I tant, i ho va fer després de dos partits on va derrotar per 0-7 a l'Àguila Zaragoza, a Terres Aragoneses, i per 3-1 a Elx, aquí a Badalona. En relació al primer partit, l'Eco va explicar el següent.
2: El pasado domingo, nuestro equipo decano se trasladó a Zaragoza para disputar con el campeón de Aragón las eliminatorias del Campeonato de España, saliendo los badaloneses vencedores por el resultado de 7 goles por ninguno de los contrarios, el Águilas. El match se disputó en el campo de Liberia con bastante público, el cual pudo apreciar la bella forma del Badalona, campeón de Cataluña y probablemente de España.
1: I una setmana més tard, el Badalona certificava el passi a semifinals al derrotar aquí a Badalona a l'Elx per 3-1.
2: En el campo de la calle de Manresa se celebró este partido con unas gradas llenas por completo. Los contrarios juegan con una codicia insuperable, pero se llega al descanso con un 2-0 para los locales. En la segunda parte, los forasteros continúan defendiéndose bravamente, pero Tejedor recoge un pase y de un chut cruzado consigue el tercer gol. Con este resultado, el Badalona queda proclamado semifinalista del Campeonato de España, que disputará con el San Román de Sevilla los días 18 y 24 del próximo mes de abril.
1: En fi, veurem el proper mes d'abril com li van aquests dos partits amb el campió d'Andalusia. De moment, però, l'afició del Badalona estava molt contenta. El mateix que passa ara mateix, 100 anys després, amb el Club de Futbol Badalona. I si no, que li preguntin al nostre company Ramon Duran.
0: A l'inici de la secció d'avui, en parlar del discurs que va fer l'alcalde Pedro Sabater, ja t'has referit a les obres que estaven també en marxa a Badalona ara fa 100 anys, no?
1: Sí, sí, tant.
0: Durant tot el mes de març de 1926, de fet, a l'Eco en va parlar bastament. De quina manera? Com ho va fer, Jordi?
1: Sí. L'Eco cada setmana anava recordant tot el que s'estava construint a Badalona. Era un no parar. Per exemple, l'edició del dissabte 13 de febrer de 1226 deia el següent.
2: Habiéndose impreso gran actividad a las obras del mercado en construcción de la plaza Torner, dentro de breves días quedará cubierta del mismo.
1: I unes línies sota, l'Eco afegia el següent.
2: En el mercado central de pescado se está procediendo a la colocación del escudo de la ciudad en la parte superior de la fachada.
1: Recordem, Núria, que el mercat, que aquest mercado central de pescado de Badalona es va aixecar al costat del mercat Torner i que avui no existeix. En canvi, el mercat Torner continua funcionant. A l'edició del 27 de març, l'Eco va explicar com havien avançat les obres.
2: La construcción de la cubierta del mercado de la plaza Torner está bastante adelantada. Hoy es posible se empiece a colocar la tercera armadura. En el mercado central del pescado se han colocado ya las puertas de hierro forjado y se está terminando de abrir un pozo, el agua del cual servirá para riego y para todas las necesidades de dicho mercado central de pescado.
1: Vaja, era un seguiment, era un no parar de les obres dia a dia. I l'Eco també parlava de les obres als carrers de la ciutat. Escoltem.
2: La brigada municipal ha terminado la construcción de la cloaca de la calle Guifredo y ha empezado las de las calles de la Luna y de Alfonso XII. También ha derribado una casa de la calle Santa Bárbara que no estaba en línea. Y ha empezado la construcción de un pozo en la riera Matamoros, destinado a suministrar agua para riegos.
1: Però atenció, Núria, perquè no tot eren lloances de l'Eco, el que s'estava fent als carrers de Badalona. A l'edició del 19 de març de 1226 he trobat que li diuen a l'alcalde que a l'estació del tren a la nit hi ha molta foscor i que caldria solucionar-ho. Aquesta era la notícia.

0: En aquesta Badalona de fa un segle, en plena efervescència, també hi havia successos. Per exemple, la policia va evitar un assalt a un furgó que portava els diners per pagar la setmana dels treballadors d'una fàbrica de la ciutat.
1: Sí, va anar de poc, de ben poc, que els treballadors de la fàbrica Costa Florit i Companyia de Badalona no cobressin la setmanada. I és que s'havia preparat un assalt al furgó que portava els diners. Així ho va explicar El Eco.
2: La policia de Barcelona tuvo coincidencias que se preparaba por una banda de atracadores un asalto al auto que semanalmente llevaba a la fábrica de los señores Costa, Florit y compañía el importe semanal. Trasladados a Badalona, el comisario general de policía, don Manuel Tejido, y varios agentes pudieron detener un sujeto apodado El Toyo, que se supone jefe de la banda.
1: Aquesta empresa, l'empresa dels senyors Costa, Florit i Companyia, era del sector de la indústria del vidre, una empresa, un sector molt important a Badalona en aquests moments. Però ara parlem, Núria, d'un altre succés, ja veuràs.

0: Mas dinda.
1: Sembla que estem en un cabaret a Badalona. Això tenia a veure amb un succés?
2: Sí. Aquí, cabaret a Badalona.
1: No era inofensiu.
2: No. Aquí a Badalona hi havia un cabaret en ple centre de la ciutat i allà s'hi va generar una batussa que va acabar amb ferits i detinguts. Així ho hem llegit a l'edició del 27 de març de 1926 a El Eco.
3: Por cuestiones sin importancia que se suscitaron en un cabaret situado en la carretera, salieron desafiados a la calle el vecino de Badalona, José Castells, y el de Barcelona, Juan Pérez. Ya en la calle, los amigos que iban con el Castells hicieron causa común con este, en vista de lo cual, el Vivancos sacó unas tijeras. Después de un poco de bulla, volvieron a entrar en el cabaret todos los alborotadores, excepto el Castells, que puso los pies en polvorosa.
2: És una notícia seriosa, eh? Encara que digui puso los pies en polvorosa, és una notícia verídica. La notícia no acaba aquí, perquè al cap d'unes hores un guàrdia va trobar al veí de Badalona, José Castells, que havia participat de la batussa, molt malferit.
3: A les poques hores de la pelea, un guàrdia encontró en la carretera tendido de bruces al suelo al José Castells, con dos heridas punzantes en el pecho de pronóstico grave. El Vivancos fue detenido en Barcelona, ingresando en la cárcel Modelo.
2: En fi, una nit moguda al centre de Badalona de fa un segle a les portes d'un cabaret.
1: Com se les gastaven?

0: Vinga, i ara parlarem de ciclisme, perquè ja sabeu que a Badalona hi havia un velòdrom i el velòdrom de la ciutat es va fer també ara fa 100 anys un interessant campionat de ciclisme. Era el diumenge 14 de març de 1926.
1: Una de les coses boniques, Núria, d'aquesta secció és que podem recordar fets que avui serien impossibles, com parlar de ciclisme en un velòdrom a Badalona.
0: Doncs sí, cert, perquè com ja has dit també, Jordi, en diverses ocasions, al barri de Casagemes hi havia aquest magnífic velòdrom, que es va inaugurar el 1922. Avui en dia tenim el poliesportiu de Casagemes.
1: Sí, era en aquella mateixa zona, sí. Però allà hi havia aquest velòdrom que està ubicat a la finca de Cal General, allà on hi ha avui els carrers de Martí Julià i Joan Peiró. Potser els oients de més edat recordaran aquesta finca de Cal General. La pista tenia 200 metres de corda, els viratges eren de 80 metres de longitud de fusta i les rectes de 120 metres de ciment. Vaja, un velòdrom professional.
0: Amb quina capacitat?
1: Doncs mira, hi cabien uns 3.000 espectadors. Era un senyor velòdrom que, per qüestions de la vida, dos anys més tard, a l'any 1928, va desaparèixer. Mantenir aquest velòdrom era molt car, amb les quotes dels socis no n'hi havia prou i, per tant, al final, la iniciativa privada va fracassar. Però l'èxit de les curses d'aquell cap de setmana, d'aquell diumenge 14 de març de 1926, va ser total. Així ho va explicar l'Eco.
2: La primera carrera ciclista para neófitos locales que organizaba la Juventud de Unión Patriótica resultó brillantísima y demuestra palpablemente que dicha entidad se interesa vivamente en fomentar el ciclismo en nuestra ciudad. Tanto la organización como la calidad de los participantes y el excelente espíritu de deportividad de que dieron prueba todos los corredores contribuyeron al mayor y más completo éxito de la carrera.
1: Una llàstima que avui en dia a Badalona no tinguem cap velòdrom. Tenim el de Barcelona, el del velòdrom d'Horta, però a Badalona no n'hi ha cap, com tenien els badalonins ara fa un segle. I recordem que ciclisme a Badalona té molta afició i només cal fer esment de la Unió Ciclista de la Salut que omple els caps de setmana de ciclistes de les nostres muntanyes.

0: I el 25 de febrer de l'any 1926 va morir a Ciutat de Mallorca el poeta mallorquí Joan Alcover, autor, entre moltes altres poesies, de La Balanguera, que aquí escoltem, i ho fem en la veu de la Maria del Mar Bonet. I l'Eco va recollir també la mort de Joan Alcover en la portada.
1: Sí, aquest fet no ens hauria d'estranyar, perquè Joan Alcover va ser un grandíssim poeta i l'Eco s'hi va referir a la primera pàgina de l'edició del 6 de març i en català. I dic que no ens hauria d'estranyar si no fos que estàvem en plena dictadura de Primo de Rivera. Tot i això, l'Eco se'n va fer ressò amb el següent text.
2: Joan Alcover, a Palma de Mallorca, la setmana passada deixà d'existir aquest altíssim poeta català. No intentarem ara exposar la vàlua dins del món literari d'aquest gran mallorquí per haver-ho fet la premsa tota i per estar en la memòria de tots els que en la nostra terra es preocupen més o menys per les coses espirituals. Ens limitarem a publicar una joia de les moltes amb les que ha ornat la seva corona de rei de la poesia.
1: I tot seguit, l'Eco va reproduir en portada el poema La Relíquia. Tot això, com diem, en portada, en català i en plena dictadura de Primo de Rivera. Avui hem recordat en aquesta secció que ara fa un segle va morir el poeta mallorquí Joan Alcover.

0: I que bé que seccions com aquesta, no?, que ens ajuden a repassar doncs, també la història de la ciutat, també ho facin, no?, i ens obrin la porta a recordar figures com el mallorquí Joan Alcover.
1: Premi d'honor també de moltes lletres catalanes, sí, sí.
0: Doncs Jordi Martí, moltíssimes gràcies un cop més per traslladar-nos fins a això. Avui hem estat al març del 1926, per tant, ens tornem a trobar a l'abril.
1: Per saber què passava a l'abril de fa 100 anys.
0: Això mateix. Adéu-siau.
1: Gràcies, bon dia.
0: Gràcies.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I per aquestes dates, els aparadors de moltes pastisseries i bomboneries s'omplen de figures de xocolata, d'ous gegants, de mones que són realment espectaculars i que fan les delícies de petits i, per què no admetre-ho, també de grans. Un dolç que cada any marca la fi de la Setmana Santa i que reuneix famílies senceres al voltant d'una taula, una tradició que barreja història, celebració, però també tutí vincle familiar entre padrins i entre fillons, que
3: doncs
2: aquesta data s'espera.
3: Exacte, i aquí a Badalona doncs, hi ha establiments que mantenen aquesta tradició artesanal des de fa generacions, combinant receptes clàssiques amb noves tendències de pastisseria. Avui ens acostem a una de les cases més reconegudes de la nostra ciutat, la Bomboneria Almera, per parlar de com es prepara una de les campanyes més importants de l'any. Ens acompanya la Teresa Almera, que coneix perfectament l'ofici i el ritme frenètic d'aquests dies previs, no? Podríem dir bon dia, Teresa.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
3: És un ritme frenètic aquests dies o no?
4: Sí, sí, sí. Nosaltres les dues campanyes més fortes de l'any és Nadal, torrons i paneres, i després ara les mones. És l'època més forta per nosaltres.
2: Som previsors amb les mones o no? O ho deixem per última hora?
4: Ens va bé les dues coses, la veritat. No. Hi ha gent previsora, tenim molts encàrrecs, la gent, sobretot els que volen mones grans, mones especials...
2: Aquests s'afanyen perquè si
4: aquests
2: no després no la troben, no?
4: Sí, sí. Perquè, per exemple, tu dius, un equip... hem fet la canxa de bàsquet, no de la penya, perquè aquí a Badalona hem de ser de la penya i és el que hem de potenciar, el nostre. Tenim tres mides de camps de futbol. El que més es ven, el del mig. Al final, si vens l'últim dia, quedarà potser algun de gran i els petits. Mm-hmm. Moltes vegades el que més es ven és un preu mig. Mm-hmm. Llavors també va bé la gent que va a l'última hora, perquè mira, al final s'ha de vendre tot.
2: Quin és aquest preu mig, més o menys, una mona?
4: Uns 40 euros, 30-40. Entre 30 i 40 es ven molt.
2: La mida mitjaneta.
4: Sí, de 30-40. En tenim coses molt més petites, mm-hmm, i també en tenim fins a... Jo crec que la més gran és 90 euros, una cosa així.
3: Quina és aquesta?
4: Hi ha castells.
3: Castells.
4: Normalment un castell. El castell va bé perquè al castell li poses un guerrer i és de noi, i li poses princesa
3: una
4: i és
3: princesa
4: de nena.
3: És...
4: O li poses un drac i un Sant Jordi, o sigui, pot ser, pot ser de nen o de nena.
2: Som clàssics, encara, amb les mones, o no?
4: Hi ha coses que a vegades dius, mira, no vull ser sexista, però hi ha les princeses, els nens no et compren les princeses. Això està fet. De totes maneres, anys enrere, tots els ninos eren princeses Disney, o sigui, el que més venia era... Vam començar amb les princeses, després van venir els prínceps, després les dolentes, que dic jo, totes les, sí, les bruixes... La
3: una mica Vila. Per tendència cinematogràfica,
4: sí,
3: també,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, evidentment. Però per màrqueting, primer només feien les princeses, només venien les nenes, després els prínceps, i després no hi havia, no podies mai comprar els dolents, que dic jo... que pot ser la Cruella de Vil, la Malèfica, etc. Sí. Llavors va arribar un moment que sí, que els van fer, perquè també tenen el seu públic. I després, i ara no, ara ja hi ha molt alternatiu. Agrada el Mic, els de TV3, l'Skatepop, aquest any arrasa l'Skatepop.
2: També,
4: eh? Vam fer també Stranger Things, ja
2: més per adolescents,
4: no hem
2: potser
4: repetit. Però és que hi ha nenes de 6 anys i 7 anys, o sigui...
2: Clar, parlaves d'aquesta, deia, si som a Badalona hem de fer coses de Badalona i heu fet aquesta...
4: Els bàsquets, i també tenim la Venus de Badalona, que el moll m'ho va cedir al museu, o sigui, és exacte que la Venus que té el museu.
2: Pilotes de bàsquet, pilotes i l'anís del mono, no?
4: I el mono de l'anís del mono, que el moll m'ho va fer la Susana Ruiz, que és l'escultora.
3: És que és exacte.
4: Sí, és exacte. L'escultora em va fer el moll del mono, és només el bust, perquè el gran sortia massa gran, era molt difícil de fer, sortia molt car.
2: És el bust que agafa...
4: És un bust de mig mono,
2: l'ampolla
4: el
2: de
4: pit amb l'ampolla d'anís, de xocolata.
3: Però això és com endur-te una obra d'art a casa.
4: Sí, hi ha gent que no se la menja.
3: Ah,
4: jo sé
3: fan?
4: De gent que no se l'ha menjat, que l'han guardat.
2: Però se't fa malbé?
4: No,
2: a
4: veure,
2: llarga,
4: si tu tens molt clar que te la vols menjar, és el Museu de la Xocolata. Agafes laca de cabell, laca de cabell, la flipes, o sigui, la mantens, i la mantens a la capsa com si fos un objecte, una figura, diguéssim.
2: Una figureta.
4: I si no tens por, amb els anys pot... A veure, és xocolata blanca, negra o llet.
2: Pot perdre
4: no
2: el color.
4: Pot
2: no?
4: perdre el color, evidentment, perd el color, perquè hi ha els canvis de temperatura, pot perdre el color. Però diguéssim, que es pot corcar, es pot, però no es pot fondre, però no és una cosa que diguis fa cuc un bombó de nou per la nou, o sigui, és el fruit sec el que provoca
2: el que hagi cuc.
3: No la xocolata,
4: La xocolata és pel corcant.
2: Jo ja ho dic per això, que me la menjaria.
4: Sí.
2: Però hi ha més gent que almenys, guardar-la com a decoració.
4: Però dos o tres anys hi ha hagut gent que li sapiu greu i l'ha guardat, jo que sé.
2: Sí.
3: I les feu en diferents mides, també, aquestes?
4: No, aquestes són de motllo. Llavors, el motllo de la Venus és la Venus. Perquè això val, els motllos són molt cars. Llavors, ni et surt a compte.
3: Com decidiu? Tinc curiositat. Com decidiu quines mones i figures de xocolata porteu cada any?
4: A veure, hi ha els clàssics, que cada vegada es venen menys, que abans eren barcos, avions, el castell, les casetes. Encara tenim moltes casetes, molt mones, que llavors les casetes, depèn, jo què sé, agafes el tipus de castell, doncs hi ha una casa més campestre, doncs tant hi pots posar-hi un pitufo, com hi pots posar-hi la Blancaneus, com hi pots posar-hi un altre personatge d'aquests contes, o un gosset, o sigui, aquest de la Patrulla Canina, sí. M'entens? Sí. Hi ha diferents elements. Després, això de que casin, ho mirem nosaltres. Perquè la gent et posa el Mickey dalt d'un avió, o sigui, la gent, la canalla... Jo que sé.
2: Tot ja els està bé.
4: Tot els hi està bé, quan són petits, eh? Cada vegada són més exigents, però no.
2: Vosaltres, llavors... a Cal Almera, feu el figurol, que la gent us va buscar, bàsicament, no? És, o si volen, la mona tal qual,
4: sí.
2: O aquella peça, aquella figura que posaran damunt d'un pastís.
4: Sí, això nosaltres li diem que són per plantar. Hi ha gent que es fa el que és la tortada a casa, que pot ser un pa de pessic de iogurt dels de sempre, llavors hi posen les plomes, els pollets, que també ho venem, i li diem objectes per plantar, que són figures de xocolata més petites. Ous, xocolata blanca, negra i llet, de totes les mides, tenim, em sembla, que 8 mides d'ous. O sigui, des d'un ou de codorniu, per entendre'ns, fins a un ou supergran, que ni que fos d'estrus, vull dir, molt gran. El que ven més és l'ou del 0, que diem, i l'1 és l'ou de gallina. Tenim el 0, l'1, el 3, el 5, el 7, el 9, o sigui, diverses mides d'ous. Amb els tres xocolates. I després hi han figuretes, que tenim gossets, gatets, molts pollets, molts animalets, que són petitets i els poses a damunt de la mona i amb un pa de pessic, amb les plomes i els quatre ous i una figura central, fas el fet.
3: I els de Badalona, per on ens decantem? A l'hora d'anar a comprar mona.
4: A veure, depèn també... Jo el que també vull dir és que tenim mona per adults. Perquè ara això de l'edat, depèn... M'entens? O sigui, edat... No hi ha
2: I
4: edat.
2: Qui se l'autoregala, però?
4: Si se't moren els padrins, o et fallen els padrins, o els tens de viatge...
2: Vull dir, hi ha padrins que encara quan els nebots es fan adults, quan els fillols...
4: I tant.
2: Encara els hi regalen.
4: No hi ha edat, jo sempre dic, no hi ha edat.
3: El sobre de diners i la mona.
4: Sí, quan són adolescents ja volen la mona.
3: Va acompanyat.
4: Que quan són petits fan una mona més gran. Sí. També hi ha gent que diuen són dos o tres nens a la família, fan una mona gran pels tres. Llavors és allò que deien, fem un castell pels dos o tres nens. Vale. Els avis. O agafen i diuen, no, cada nen té la seva. Llavors agafen tres, clar, més mitjanetes o més petites, perquè s'ajuntaran tres mones. Després hi ha algú que fa el pastís. Amb la mona al costat, evidentment, si és aquestes que pesen una pilota de bàsquet d'aquestes grosses, la posa al munt del pastel i la xafes, evidentment.
2: Clar, ara estava pensant també que amb això de la mona, per exemple, s'ha de tenir ull, perquè, no sé, fas borregos. Doncs si no es venen durant dues setmanes, se'n venen durant tres i te'n queden. Però la mona, una vegada passa la Setmana Santa...
4: S'ha acabat. Per això et dic que arriba, va bé els que van d'hora, i ara arriba un moment que ja no repeteixes i dius, vull un barco, doncs si he vengut el barco t'emportes un avió. M'entens?
2: Per perquè això ja
4: que
2: preveus
4: que hora, clar,
2: tindràs aquell estoc i prou.
4: Arribes un moment que dius, fins aquí, ja no repeteixo més, i arribarà un moment que diran un aquell pop i diran, pues no en tinc, tampoc
2: tria
4: una altra cosa.
2: Entre el que hi ha. I quantes mones podeu arribar a vendre amb una campanya de Pasqua?
4: No ho he comptat mai, així com a mones, però moltes.
2: Però més de 100, segur.
4: Sí, i tant.
3: I quan comenceu a preparar?
4: A veure, això es comença ja... A la que acaba la campanya de Nadal,
3: sí.
4: Es comença a preparar mones. Els clàssics ho tenim molt clar. El problema és amb les modes. Perquè, per exemple, jo pensava que Stranger Things triomfaria molt i... ha sigut K-pop.
3: Aquesta temporada no ha sigut tan bona com les altres. I la gent, doncs, és el que dèiem, per tendència, al final.
4: Sí. Però això és molt lo de la moda d'última hora. Però, vaja, quan s'acaba una cosa, jo dic que has d'agafar l'altra. També hi ha els de la Patrulla Canina, també tenim els Pikachus... altres personatges que també han enganxat. També quan venen en temps els hi fem una mona personalitzada, però ara ja comencem a anar justets.
2: I les de xocolata amb llet són les més venudes?
4: A veure, amb això fa riure perquè entra la gent i diu, quina xocolata vols? Llet o negra? Normal. Llavors tu preguntes, què és per tu, normal? Què és lo normal? Perquè, clar, cadascú, oi? Això ens fa molta gràcia. Com la gent que diu, embolica-m'ho, però poc. I dius, embolicat poc, no...
2: És que som així de diversos,
4: sí, sí,
2: eh?
4: Sí, sí, la gent són a vegades, et quedes una mica així, dient, bueno, normal per tu. Es fa molt negre, la canalla s'acostuma a fer molt de llet, però després hi ha molta canalla que li agrada el negre, també.
2: I Teresa, quin és el públic que acostumeu a tenir vosaltres per Pasqua? Us venen a buscar, sobretot, gent de Badalona, les mones, o també de fora?
4: També molta gent de fora, i gent que havia viscut a Badalona. O sigui, gent que de petit havia viscut a Badalona, que això ens ho fa molt pel Torrons i per totes les campanyes, que quan és el moment d'una celebració venen aquí perquè saben que troben. I molta gent també de Barcelona, gent d'altres llocs, perquè saben que tenim molta varietat.
2: Veus? Mira.
4: I després el que dèiem, que, per exemple, lo de la Venus, la Mona, després tenim pintaungles, pintallavis, sabates de taló, per adults, per doncs... gent més gran.
3: Doncs ja molta sabem, varietat, eh?
2: Ja la trobeu, tota aquesta varietat, perquè estàvem tafanejant el perfil de la bomboneria l'Almera, al carrer de Mar, i ja és plena de mones, com deia la Teresa, de totes les mides, o sigui que ja us hi podeu atensar, que com a mínim la vista en gaudirà, eh? I després, si compreu una mona, també el paladar. Tuti, moltíssimes gràcies per haver-nos portat un nou dilluns un espai de cuina, i Teresa Almera, que vagi molt bé aquesta campanya, gràcies per haver-nos acompanyat.
4: Gràcies per convidar-nos.
2: Adéu-siau.
0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
3: Conforama a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. És dimecres 19 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. Un comptador elèctric ha explotat aquesta matinada en un edifici ubicat al carrer Jerez de la Frontera número 13 al barri de Sant Roc sense provocar ferits. Els serveis d'emergències han rebut l'avís passada la mitjanit i fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació del Parc de Bombers de Badalona que hi ha treballat durant aproximadament mitja hora. Quan els bombers han arribat no hi havia ni fum ni flames. Els efectius han inspeccionat la zona i han comprovat que no hi havia cap risc. Fins al lloc també s'han desplaçat efectius del SEM, policia i tècnics de la companyia elèctrica que han fet les corresponents comprovacions. Les cesàries programades a l'Hospital Germans Trias i Pujol representen al voltant del 10% del total, una xifra similar a la de la resta d'hospitals públics de Catalunya. De fet, cada cop hi ha més dones que demanen de forma voluntària aquesta mena de part, tot i no està sempre justificat per raons mèdiques. La taxa de cesàries als Germans Trias representa un 25% dels parts, entre elles, un de cada 10 han estat programats com qualsevol altra intervenció prèvia abans que la dona hagi iniciat el procés de part. Les xifres són semblants a les de la majoria d'hospitals públics catalans perquè els protocols que s'apliquen són similars. Tot i això, la proporció es triplica en els centres privats. Des dels Germans Trias expliquen que la tendència a les cesàries ha augmentat en els últims anys. Un dels motius és l'increment de l'edat de les dones que tenen un part, ja que com més gran és la mare, més alta és la possibilitat que li acabin programant un part. Escoltem la Carmina Comas, que és cap del servei d'obstetrícia de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
4: La dona demana una inducció del part perquè vol una data concreta de part o vol una cesària com a mètode de part de forma electiva i sense una causa mèdica, moltes vegades per causes socials. I aquesta decisió és més freqüent ara que abans perquè la dona està més empoderada, té més informació, vol formar part del procés de presa de decisions.
3: I el Badalona ja ha presentat la seva segona equipació per la nova temporada. Ho ha fet publicant un vídeo a les xarxes socials on surten Eric Iglesias, Toni La Rosa i Bermu en un correfoc. La samarreta vermella porta el dimoni de Badalona al davant i flames a les mànigues i a la part posterior de la peça. El nou llançament s'ha fet en col·laboració amb els Bufons del Foc amb motiu del 30è aniversari de l'entitat. Avui a Badalona farà color intensa, cel majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols a la tarda. La temperatura pujarà fins als 34 graus, amb una sensació d'aixafogor notable. No s'esperen precipitacions.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs comencem amb aquesta música festiva de la Fúmiga i els Tallets, que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot títols. Avui faig trampa. Avui he agafat, hem manllevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges. Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7 tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla, i no tan canalla, que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I estan a la panaderia, que clar, la panaderia, el forn hi ha obert fins i tot abans de que tu et despertessis, i estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa, o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí. Sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no, et trobes bé tot de gent, això, com diem, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una farol, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat, que tota l'alfàbrega que ens va portar de la Borfacanya i per Sant Magí no ha servit massa per aromates als carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, menys l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort de que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades. I un cop han tocat a la plaça de la Font s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la Peralta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinguem de tornar a casa i per altres ha sigut el vinga va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major aquí a Tarragona. Avui no ens busqueu, busqueu-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt atapeït amb un lloc, amb una cita principal que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim això? Estela Muñoz, bon dia.
1: Dia, Núria.
0: Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat, com ho teniu?
1: Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
0: Bé, molt bé.
1: Llavors, el pixum ho entenc, vull dir, entens, aquí ha quedat una oloreta ben bona.
0: Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja, ja.
1: Tant de bo, tant de bo aviat.
0: Perquè sí, perquè és l'única manera, no?, de que s'ho emportin tot.
1: Correcte.
0: A veure, res a veure aquesta cançó d'avui, bueno, la Fúmiga ho podríem pillar per aquí, en fi, avui el tema
1: sí,
0: és el son.
1: Sí, també poder, sí. L'havia de passar que els mosquits havien de passar,
0: però tot passa a la vida, ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot, bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
1: Ai, jo crec que no, ho trobo igual durant tot l'estiu.
0: Sí, estàs molt atacada tu, no?
1: Jo Estela, sí, sobretot on visc, que és horrible.
0: Sí.
1: Sí. Hi ha mosquits per tot arreu, jo ja no sé què fer. I per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
0: Doncs ens anirien bé remeis de veritat, d'aquells que funcionin. Que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de frega't això
1: també,
0: per tot el
1: també.
0: Bosc, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
1: Correcte.
0: Moltes picades enguany?
1: Ara mateix no, però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
0: Perquè els tens allà vivint, clar.
1: Allà mateix, al costat. Vull dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles i resulta que, bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els polinizadors, també s'alimenten per als ocells, rampenats. Llavors les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
0: Formes part de la cadena tròfica, de la la biodiversitat del món mundial. Fas un bé comú.
1: Sí, a més els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
0: Això sí que no ho sabia.
1: Ui,
0: més perillosos del planeta. Ah, per allò del transmetre malalties, serà?
1: Correcte, sí, sí.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
0: Molt bé.
1: Que sí, sempre ens poden deixar a l'Instagram d'Obert per Vacances o al nostre WhatsApp.
0: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
1: Sí, és el 696-16-46-65.
0: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre, i donar-nos algun remei per evitar que les, cuques, que les cuques ens entrin a casa, doncs també es vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu tot o cuca viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
1: Tornem a veure què ens diuen.
0: Molt bé.
1: Fins després.
0: Ens donen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Temes més seriosos i d'altres, doncs, més lleugers, i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que hi està a favor. I avui coneixerem tots els detalls del plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, marxarem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana, Juneda, avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu, tal qual. Per altra banda, sabrem com treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot, tot un jaciment, tot una excavació. I, per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina, que ens durà la cuina del ranxo, que diuen, a bordo, la cuina de les barques que es fan o es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I, com ja heu sentit, no?, els mosquits seran les protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, dues hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: I comencem a Girona saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la primera parada vaja que fem la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Serrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
2: Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns, truquen a l'Ajuntament i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho dic diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació, i llavors és el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí a comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que tenen el restaurant ple i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta i no porten metàl·lic. Va, això és un problema molt greu. Però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar. I és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost, cap a les 5 de la tarda, quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Salt i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
0: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
0: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no sé, però crec que la ràdio ja potser no.
0: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
0: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forés. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre local. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin aquest topall. Sí que és veritat que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu de lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
0: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 1.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
0: I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailaora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
0: Moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Sant Cugat. Una abraçada.
3: A tu, Núria.
0: Fins ara.

0: I establim ara connexió amb Terres Lleidatanes. Com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimun. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encaren la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les vendes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector porcí és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les vendes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, verge extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les vendes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, eh? Un munt de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimun. No marxis massa lluny.
1: Seguim aquí
0: per parlar del plàter d'aquí uns minutets. Fins ara. Gràcies, Arnau.
1: Adéu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la DEO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació de sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DEO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DEO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
0: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança la ciutat vaja en la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar este pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
0: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Aumenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
2: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics, que els que més creixen, i els productes petrolífers, amb un augment de gairebé 13%, i el mineral del ferro, que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
0: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
2: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Plater.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aquests dies en la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes, n'hem sentit a parlar el Plater, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no només afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el pla, el Plater, que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emun, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria, aquí seguim.
0: Qui ens ho pot explicar, això del Plater?
1: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Plater, i la qual ja saludo. A Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances, i bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Plater, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència, que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això, i com són aquestes dues vessants.
5: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Plater no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Mm. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard, perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Plater. I el Plater no obre la porta a nous projectes, perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019... ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel Plater. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el Plater només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
1: Vale.
5: En resum, hi estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
1: Vale, fantàstic, Teresa. La veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard, dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa.

0: no tenim, que podia ser complementari i no podia ser de cap més manera amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el Plater ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el Plater. I, de fet, l'oportunitat encara ara és més gran perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res. Però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el Plater ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat, i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
1: Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, et volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
0: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el Plater només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la, a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el Plater el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i l'eòlica, però ignora, per exemple, la tèrmica o la gasística, no contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia, per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però, en canvi, no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap Plater. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori, d'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó, d'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el Plater, aquesta capacitat de generació, que el Plater, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el Plater és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el Plater sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
1: Vale,
2: Teresa,
1: vale, fantàstic.
2: Deixa'm posar...
1: Dóna pas a la Núria,
2: sí.
1: Cartanyà, sí.
2: Deixa'm-ho posar una mica en context, perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del plàter. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan

0: criminalitzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja hem avisat que és això, és un full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important, i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius, el plàter és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia, qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
1: Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el plàter no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El plàter planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el plàter.
0: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població pot decidir el què.
1: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el plàter al davant, mirant on està les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el plàter no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
0: Clar, allò de l'autonomia.
1: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
2: Doncs totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida i avui parlant sobre el plàter, perquè doncs, per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
1: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge que crec que és important.
2: Vinga.
1: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
2: Doncs ja tenim el titular, Núria. Crec que amb això ja ho tenim tot.
0: Moltíssimes gràcies. Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'Emun per apropar-nos aquesta informació. Gràcies, Arnau. Una abraçada.
2: A vosaltres, igualment.
0: Seguim endavant ara sí, i ens quedem encara en terres lleidatanes, perquè avui s'incorporen, crec que és, no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
3: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma. I per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
4: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports a fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental, o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat. I a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, ja el teníem remarcat al calendari de fa ja potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat. I per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs és aquest mural que fem a Juneda.
3: I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar, també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
4: Exacte. Una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir el cap a la Lili, perquè doncs, és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? I llavors, doncs, sí que teníem... Sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs, de certes dimensions, i doncs, va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
3: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
4: Gràcies.
3: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
5: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
3: Talma és una entitat molt potent aquí, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
5: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també la nostra societat és molt necessari que existeixi i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
3: I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
5: Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi, en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que veguin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem 3 persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els 3 fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó, aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
3: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerussa, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, vaja, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi, que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina, un festival, com dèiem, amb solera, a Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més, tots els detalls, connectant, i ho fem a Mar Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estàs al port?
1: No estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hauria dit.
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no se sabria?
0: Sí, clar, sentiríem un...
1: Alguna gavina que passa, aquí no la podem sentir.
0: Bueno, però aquesta nit hi seràs, eh?
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc l'Albert Estenga, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire, i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo, i ara el sentiràs. Parlant d'aquest festival, Albert, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Mira,
2: a tothom.
0: Ja té veu de contes.
1: És que sí?
0: Sí, ja està.
2: Si és clar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
0: Segur.
1: Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
2: Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
1: Ah, vaja.
2: Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes. Clar. De manera que li hem fet cas, que és, jo penso que han fet bé, i ho hem traslladat a dimarts que ve.
1: Clar, és que ja m'imaginava a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se. Allò podia acabar sent un veritable cuento,
2: És allò com el Rosari de l'Aurora.
1: I tant, i tant, seguríssim.
2: De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, Ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I, si em permets, faré una petita història d'aquest festival.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la Biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una iniciativa de la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja t'ho dic, fa 26 anys, però encara en fa més que s'hi expliquen contes per adults, no que tall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres, a l'estiu, a la Biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
1: Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
2: Poca.
1: De dia, per descomptat que no, però és que ni a les nits.
2: No, però a casa pitjor.
1: Sí, això també és.
2: De manera que en aquest sentit també guanyem. I és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
1: I tant, i aquestes sessions que feu així amb golondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial explicar-ho en una golondrina o explicar-ho a Biblioplatja? Què ho fa diferent?
2: Mira, quan expliques contes a la Biblioplatja, la gent et mira a tu. Uh-huh. a mi,
1: sí,
2: o
1: al
2: narrador o narradora que vingui allà, i al cap de 5 minuts ja t'han vist, ja és avorrit mirar, però aleshores enganxa la història. El que passa és que en la golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te a tu, tot i sentir-te tota l'estona el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs tan maques que hi han des de la golondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, és clar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu, i tota si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això, mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
0: I tant, jo tinc una pregunta per l'Albert.
1: Digues, Núria, i tant.
0: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no?, a la canalla, tots ho hem provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun consell?
2: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
0: A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no sé, depèn de cadascú, posi el que vulgui.
2: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo.
0: Clar.
2: Vull dir, com a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt, i et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
0: I els petits són més bons receptors que els adults?
2: Els petits... A mi m'agrada més explicar contes a la canalla. Et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten, que els grans de vegades no. Amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
0: Sí, anem mirant el mòbil, no? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
2: Sí, o no.
1: Fan veure que et senten.
2: No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones,
1: Fas examen, després.
2: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què. No és que vinguin tots, però si ve un tant % elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, si t'escolta o no. De seguida hi ha una interacció molt, molt maca i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques... Quan dic molt petita, vull dir 4 anys en avall, De vegades a 5, però de 4 anys en avall gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten... et mig toquen, i aleshores si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
0: Clar, ja ets de la família. Albert,
2: sí.
0: I al revés, ja paro de preguntar, Oriol, escolta,
1: què
0: ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
2: Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, és clar, tots són gustos i et parlo dels meus, descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa. I va passant, i van passant coses. En canvi, i no és que els menys per ell, que va, no, segurament és que no en sé prou d'explicar-los, però els contes d'autor toquen més els sentiments i entren més... No és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina. I això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
1: Tenim res, un poqueta estoneta per acabar, Núria, però una dels actes, de les activitats, derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs... de crits,
2: sí.
1: Albert.
0: M'encanta.
1: T'encanta, veus, com t'ho dius, ja ho sabia.
2: Sí, no, i té tota la coherència, aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, en fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, eh? Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia el pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, com compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, tan bé, tan bé, la canalla, i alguns adults també s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre i aleshores anem medint cada crit que es fa.
0: Sí. Que xulo.
2: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
1: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
0: M'agradaria. Sí? Els tècnics em miren malament. No em deixen, que diu que pateu el micro. No ho fem.
1: Per ràdio és una miqueta perillós, això. No pot ser.
0: Doncs anem tancant ara si l'entrevista... Albert,
1: tanca
0: tu, Oriol, si vols.
1: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Arenys
1: de
0: Contes.
1: I, Núria, ja ho saps, escolta'm, sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
0: I escoltar contes, és un pla molt xulo, Espereu-me, Arenys, que vinc.
1: Vinga,
0: Arenys de Contes, Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys, una abraçada.
1: A tu, fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxem massa lluny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 10.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona, els parla Alex Isó. Un comptador elèctric ha explotat aquesta matinada en un edifici ubicat al carrer Jerez de la Frontera número 13 al barri de Sant Roc sense provocar ferits. Els serveis d'emergències han rebut l'avís passada la mitjanit i fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació del Parc de Bombers de Badalona que hi ha treballat durant aproximadament mitja hora. Quan els bombers han arribat no hi havia ni fum ni flames. Els efectius han inspeccionat la zona i han comprovat que no hi havia cap risc. Fins al lloc també s'han desplaçat efectius del SEM, policia i tècnics de la companyia elèctrica que han fet les corresponents comprovacions. La costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de tintoreres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en dues més ocasions a tot el món. En David i la Mara organitzen des de fa un temps expedicions des de Badalona buscant tintoreres per estudiar-les, una espècie de tauró blau que es troba en perill per a la seva comercialització. Aquestes expedicions sorgeixen del seu projecte d'ecoturisme, Pelàgic Expedition, una manera responsable d'observar la fauna marina en el seu entorn natural. En una d'aquestes sortides, els divulgadors científics van ser testimonis del primer intent de còpula de tintoreres enregistrat al Mediterrani, el tercer vist al món. Ho explica en David.
4: Aquest fet en si ja és molt important perquè en el futur aquesta dada, juntament amb altres dades que s'han anat recopilant per diversos científics aquí a la costa catalana, doncs poden ajudar a conservar millor l'espècie perquè poden ajudar a determinar zones importants o d'interès per a aquesta espècie, com podria ser la costa catalana en conjunt, com a punt de probable zona de reproducció.
3: Els gegants Jeroni i Badamar ja tenen el seu propi segell. El grup filatèlic de Badalona, en col·laboració amb la colla de geganters, han llançat una peça exclusiva amb els coneguts com a gegants del Corpus. El segell ja es pot adquirir demanant-lo a qualsevol de les dues entitats. La intenció és fer-ne un de cadascun dels gegants i capgrossos que té aquesta colla de cultura popular badalonina. I el Badalona ja ha presentat la seva segona equipació per la temporada. Ho ha fet en un vídeo a les xarxes socials on surten Eric Iglesias, Toni La Rosa i Bermo en un correfoc. La samarreta vermella porta el dimoni de Badalona al davant i flames a les mànigues i a la part posterior de la peça. El nou llançament s'ha fet en col·laboració amb els Bufons del Foc en motiu del seu 30è aniversari.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
3: 29 graus de temperatura a Badalona. La informació local torna d'aquí una hora.

0: És que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama, Reix Gelabert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula, en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz, de Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquí tornem a ser.
0: Molesta doncs l'audiència, molesta amb els mosquits, no suposo?
1: Sí, està molt molest.
0: En plan exterminadors estem, sí, sí.
1: Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
0: No, la veritat que no, n'he sentit molts, però que em funcionin, no, perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No, no.
1: És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica, amb això t'ho dic tot.
0: Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també.
1: Sí, sí, sí. Sí. Si els agafes, els achicharres...
0: Sí, i sents allò... El sí. Fa un sorollet, no? I te queda sí, com a... Sí. És satisfactori.
1: Correcte.
0: Raqueta elèctrica, vinga, l'Estela ja ens dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
1: Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
0: Pobreta.
1: Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
2: He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és bàsicament quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
0: Condiciona la vida, per la porta, no pot ser això. No, volem remeis que, no ens, que ens permetin sortir a fer coses.
1: Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
0: Sí.
1: Ara l'escoltem.
0: Sí, sí, jo l'havia apuntat
3: també. Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Mi germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, és veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui, que la posem, realment funciona bastant.
1: Jo entenc que si tens un familiar o una persona que la sang li crida més, doncs ja tens ara el remei. Perfecte.
0: Ja està. Sí, sí, és el que havia apuntat jo també. Tenir algú al costat que els hi atragui més. I així, mira, piquen a l'altre i tu te salves.
1: És que és molt bona opció. Jo no havia pensat.
0: Sí. Què més, què més?
1: Doncs mira,
0: això és cruel, també... això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
1: Sí, sí. Tenim a Núria Làtzer, que també ens diu un altre remei.
4: El remei tastat científicament a totes les parts del món i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
0: Una creu amb la ungla?
1: No ho has escoltat mai?
0: Mai a la vida, però rascant-te la...
1: Ostres, jo sí que ho faig,
0: trencant-te la pell?
1: No, és a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
0: Però no t'esgarrapes la pell, simplement
1: no
0: marques, només fas
1: una
0: creu.
1: Marca. Fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
0: Oh, sí?
1: Què et sembla?
0: I me sembla surrealista. I has d'apretar molt, o no?
1: Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
0: Ja sé, allò que vols dir, que claves la ungla i queda
1: correcte.
0: Una miqueta la marca. No és que esgarrapis, és que claves la ungla.
1: No. Sí, sí, sí.
0: En forma de creu. No ho he sentit mai. Bueno, així ja ho entenc una mica millor. Deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis, la...
1: No.
0: Deu tenir a veure amb la distribució potser del líquid o alguna cosa així.
1: No sé. Això sí que no ho sabria dir.
0: No ho sé, buscant explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
1: A mi sí. He de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta,
0: sí.
1: Va bastant bé.
0: El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
1: Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picó, vull dir que...
0: Però si tu fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix, eh?
1: Jo crec que ja no.
0: Ja no.
1: Mira, en aquell moment ja...
0: Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, lo de la creu. Resulta que tothom ho sabia menys jo.
1: Molt
0: bé, m'agrada. Alguna idea més pràctica?
1: Mira, si vols, escoltem un àudio més?
0: Sí.
5: Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl i alegria.
1: Veus, un altre remei ben natural.
0: Esteu molt locos, eh? Jo m'imaginava aquí que em parlaria d'alfàbrega, de cremetes... No, no, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també és una opció.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
0: Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si, recordem el número de WhatsApp, Estela?
1: Sí, el número de WhatsApp és 696... 16 46 65.
0: Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé, bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta
1: també,
0: raqueta elèctrica.
1: Raqueta.
0: Fins ara, Estela, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu. Segur que, si teniu canalla, segur que aquesta cançó de la Dama Gilabert és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic, aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
6: Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits, aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
7: Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
8: El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i al Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després del juliol i agost, molt bé, la veritat.
9: A veure, millor que altres anys, però igualment segueix sent... bueno, que molesten molt, però... Jo fatal, perquè amb la calor, un agobio. A mi no em van picar gaires, però ara sembla que m'estan picant com 5 per dia.
10: Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, aquest any millor, millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
11: Bueno, jo aquest any, dins del que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no em puc queixar aquest any.
12: Jo no sóc amiga dels mosquits, i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes, li picaran amb ella.
13: Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tàntol. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
6: Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat, i efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
14: Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-ho diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera, segons les condicions que hi ha. La gent sovint té molta percepció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. I en relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral, doncs, d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara, per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre. I, en conseqüència, tenim aquesta percepció que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etcètera, etcètera. Però sí que, en general, aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
6: Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
14: Sí, ara entrarem segurament en el que dèiem, en una època més plujosa, el que li toca pel temps que estem, no? La temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial, va diferent, però sí que a nivell de maresmes, tota aquesta pluviometria que també doncs, inundarà zones de larvàries, no? Ara estan dipositats els ous en zones seques, però aquests ous a la que entrin en contacte amb l'aigua de la pluja, doncs eclosionaran, i normalment són eclosions bastant massives, que són les que sempre nosaltres estem depenent de que quan es produeixin, doncs fer tractaments larvaris el més ràpid possible, justament per revertir la situació d'escapades massives d'adults i que afectin llavors a la població, perquè tenen un desplaçament prou important aquestes espècies justament per arribar a llocs urbans, diguéssim, a llocs on viu gent, més enllà dels espais naturals on surten, no?
6: Els que també han notat el descens de picades de mosquit han estat les farmàcies. De fet, a l'estiu estan molt sol·licitades, tant pel que fa als productes de prevenció, com també els antihistamínics per alleujar la coïssó de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
15: Aquest any la incidència dels mosquits està sent algun més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És a dir, n'hi han, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser si el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i el fet de que no es creïn tants mosquits, no ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no... Han baixat, evidentment, perquè no hi ha tanta incidència, baixa la compra d'antimosquits, però respecte al que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya de total de mosquits no és tan grossa com fa potser dos anys o un any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem el tothom, el que compra més és la prevenció. Prevenció, prevenció, prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades n'hi ha que picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
6: Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, un de cada 10 viatgers provinents de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
16: Les malalties transmeses per mosquits que són més comunes amb el viatger generalment sol ser el dengue, la malària, el chikungunya i el zika. Aquestes són quatre malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana. Però bàsicament els més comuns són aquestes quatre que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per al mosquit, vale? És curiós que està molt relacionat amb... És l'Aedes aegypti, que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades pel que dius tu, viatgers, que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
6: I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
16: Normalment la profilaxis és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres, També hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més viu, per dir-ho de manera, està més actiu i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat. Però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties... El mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la unitat internacional de viatger, de medicina internacional, en la qual normalment tu abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes hauries de fer com una visita abans, els quals te dirien quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits, sinó perquè hi ha altres malalties, hepatitis A, hepatitis B... Depèn de quina zona de base treballaràs, també hi ha el risc de la febre roja i t'hauries de vacunar. I també en altres llocs, sobretot tot el que és la zona africana, profilaxis per la malària.
6: Així que ja ho sabeu, si encara us queden vacances i marxeu cap a altres països, més val prevenir. Si us quedeu per aquí, us assegurem que encara que fins ara aquests insectes tan emprenyadors hagin estat baixos de revolucions, ens queda corda per endavant fins que l'hivern tregui el cap.
0: Tens raó, Sergi. A mi val a dir que no m'han picat massa de moment en el que portem d'estiu, però també em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia, perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa, no?, el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de l'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, eh? I els incendis forestals estan, doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
17: Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
0: Tenim. No afluixo encara. En vosaltres? Teniu. Vosaltres? Perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
17: Sí. Aquí, de cara al cap de setmana, diuen que ha d'haver un canvi de temperatura, sí. Però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada, i avui nosaltres per això hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
18: Hola, bon dia.
17: Ho dèiem, eh? Perquè la gent que no conegui, doncs, el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc, eh?
18: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serralada i Doral.
17: Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
18: Doncs aquí 362 hectàrees.
17: Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees, eh?
0: Sí, sí.
17: De bosc.
0: S'està més fresqueta aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
18: Bueno, doncs, bueno, la ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
17: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan doncs baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara, doncs, a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
18: Aviam, doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi vull dir, doncs, la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Uh-huh. I llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també, vam començar molt forts mira, de, conjunt, o sigui, de fet, aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis, i després, en seguida, el dia 26, amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec, aproximadament quasi 60 hectàrees, i ha sigut un no parar, realment un no parar.
17: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com hi vau poder intervenir, perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
18: Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers, i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer, evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació i a tots ens esperen a casa.
17: Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a la Núria, de mentre et pregunto...
0: No passa res,
17: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
0: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre, no?, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
18: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant o portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no?, a vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. O sigui, no podem baixar la guàrdia, realment.
17: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també, a vegades, quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura i ja desconnecten i sembla que deixen les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo i, sobretot, de com no posar-nos en risc?
18: A veure, en aquests moments és com una moneda amb dues cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc i el que deia, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serra Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme. I realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi, i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
17: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas recordar de mi durant una bona estona, eh?
18: No ho puc dir. No ho puc dir per ràdio, el que estava pensant.
17: Vas pensar, però per sort va anar bé.
0: Heu fet les paus.
18: Va anar fantàstic.
0: Heu fet les paus, en tot cas.
17: Sempre.
0: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones, això, a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empenya a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
18: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que la vida també es poden fer coses altruistament. I és una miqueta de no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa. I a més ja et dic, és un projecte que hi crec que necessitem molta ajuda, perquè, com bé dius, és voluntari i ens costa, no?, molt dia a dia tirar-ho endavant, tema de recursos, i que és veritat que, abans ho comentava en Manel, no?, que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies, sobretot, a el que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos. No pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però, bueno, allà lluitant i a poc anar aconseguint recursos.
17: Que, per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no? Un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja veu haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
18: Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, doncs, bueno, el que dèiem, no? L'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? Mm-hmm. I estàvem brindant per aquest cotxe, i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, sí, pràcticament, sí, sí. No, vam, no? Però hi vam anar cap al foc aquest.
17: Sí, sí, sí. Ah, com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que, en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que el seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
18: Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar dintre dels 400 o els 600 litres, que és el que

0: I, bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els, sí, en els focs, on vam tindre que intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era la, les canyes que hi havia allà a la platja. I bueno, i aviam el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final és, són veïns.
1: Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
0: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla alfa 3 i amb municipis amb, colindats amb 4, ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donaríem permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat, s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet, al parc, en aquest cas de la Serra del Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i és que es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres.
1: Mm-hmm. Doncs important, avisar i alertar doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens siguin si podem o no fer-ho, Núria. Mm-hmm. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
2: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no?, el nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per totes aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per bé, per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
0: Exacte, el primer que s'han de posar és d'acord les administracions, però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral, que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions, i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat, i, bueno, tot aquests inputs que donen seguretat, al final és seguretat per a ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de les gent rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals i estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar quatre consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
1: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies. I, de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
0: Oh, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
2: Manel Ferrer, des de Premià, moltes gràcies, company. L'altre dia platja, avui bosc, escolta,
1: sí,
2: teniu de tot a Premià,
1: canviant.
2: Molt bé.
1: Tenim de tot i molt bé. Gràcies, Núria, fins
2: demà.
1: Demà.
2: Ai, que seguim avançant. Vinga, i el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'Escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar a Premià Baixa, i ara baixem cap a la serra d'Alcanar, cap a la Montsià, ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià. Sí, us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada, feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment, encara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més, justament, amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
3: Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara avui mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment, mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
4: Últimament estem jugant amb dues hipòtesis. No? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit

0: Palauet d'un cap d'indígena local que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que hi visqués, ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran fortificada, però que en tot cas seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I per altra banda tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
1: I si Sant Jaume fos realment un assentament fenici? La resposta podria canviar la història. Fins ara la ciència situa la frontera nord de la presència fenícia a Alacant. Sant Jaume la desplaçaria molt més al nord i avançaria 200 anys la presència d'aquestes poblacions a la península. I els indicis són molts.
2: Per un costat és l'arquitectura del propi assentament, del propi jaciment. Anem dient que és una residència fortificada i que té la seva peculiaritat. El fet d'aquestes torres, d'aquest accés que tenim amb aires, no, orientals, no? Seria una arquitectura que aquí no trobem i que seria una de les primeres arquitectures dels primers tipus aquí en el jaciment de Sant Jaume, que seria les dues torres, l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments, que van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, pues, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenir una llar de foc, sembla que sigui el lloc de ritualitat, no?, que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
3: Seria com una capella que donaria com suport al temple, en aquesta llar de foc on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar i també, sobretot, el que vam trobar sota el paviment, en aixecar una llosa, va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això, sobretot, ens dona un indici molt oriental. Després, altres evidències del món fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que tenim fora muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de teler, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també s'estan portant cap al món fenici.
2: Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord de País Valencià.
0: Hi ha una clavera, hi ha un desguàs, que quan el mira sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal de que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una claveguera per sota i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posatge a dir rècords arqueològics, no?, que a vegades... Pues, igual que ens dèiem, no? Pues les primeres torres que se fan al que avui dia és Catalunya, pues són aquestes de Sant Jaume, aquí al Canà. La primera vegada que se fa una claveguera és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema de defensiu molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor...
1: A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra d'Alcanar són els pesos de teler. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
0: Probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè us feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 metres d'ample, i cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen doncs, uns 25 pesos de terra, que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Doncs bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si hi vivien 10 persones ja hi vivien molts, en el millor dels casos, doncs vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà. No tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feien servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en aquesta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, és això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases. Se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és on estarien els ramats d'ovelles. S'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria, o sigui, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia. I per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera. I són estos telers, la tecnologia són estos telers.
1: Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanar és la seva desaparició, ja que un atac violent va ser lo final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
0: Va haver un atac, va haver... De fet, primera vegada que en la història del que avui dia és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent, en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble, però increïble, de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
1: Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els 5 assentaments tenien una relació molt estreta. Al Museu de les Terres de l'Ebre podem trobar Sant Jaume Immersiu, una experiència de realitat virtual, en la que pots entrar a diferents espais del jaciment protohistòric.
2: Pots entrar i donar una volta, no?, per aquest jaciment i veure una mica entrar en els 3 dels àmbits que ja tenim excavats. Llavors tenim doncs, un dels àmbits que és l'àmbit que primer entres, no?, que és l'àmbit de la cuina, on hi ha diverses llars de foc i pots veure fins i tot algú allà cuinant. Després tenim l'altre àmbit de la capella i al final de tot tenim l'àmbit una mica més de reunió, on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis, que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica doncs, amb el que viurien, no?, amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
1: Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada, les comunitats locals entraven en contacte en una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, en una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions. Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Vaja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos que té o que tenia, Vaja, se suposa que tenia aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar, perquè, de fet, a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar. Res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat i llavors s'aprofita, evidentment, tot el peix que es pesca i que després potser no es podrà, peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo. D'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donin això. Més que consells, perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
4: La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques, a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador i ranxero ja jubilat.
5: Era una necessitat que ho fèiem a bordo, vull dir, uns treballaven, miràvem l'horari de que teníem per menjar, i l'altre feia el ranxo, el que teníem, quatre peixos que havíem agafat, i d'allí fèiem el ranxo, que estava a l'hora de treballar, a l'hora de dinar, i a la tarda a vendre el peix i tornar-hi.
4: Clar, aquesta era una responsabilitat que normalment sempre requeia sobre la mateixa persona, mentre els altres, diguéssim, que treballaven i fenejaven, arribava un punt que hi havia un mariner que era l'encarregat de fer el ranxo, el ranxero, no? Que es deixava la feina per a començar a preparar pràcticament lo dinar.
5: Aquest home era el que se'n cuidava, que si feia falta una cabeça d'alls, si feia falta un litre d'oli, que no hi havia gaire cosa més a bordo, i un quilo de cebes. Iau, això és d'aquí, a partir d'aquí, arrencàvem per lo ranxo bordó. El peix a les pataques, que feies un romesco, o feies del caldo, o feies l'arrossejat, o feies els fideus, però sempre arrencàvem los ingredients eren estos, no hi havia més a una barca.
4: Ens hem de fer càrrec de que, més enllà d'aquests ingredients, la matèria prima era el peix que pescàveu, no?
5: No, això era el que triàvem. Això teníem l'avantatge de que si havies de fer un del caldo, triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo, ja triaves el peix que necessitaves per a aquest ranxo.
4: Millor que altres coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, sí. No hi havia ningú,
5: ¿verdad? Jo vaig a dir-te que els suquets que fèiem nosaltres a les barques, en un grapat, perquè et puc dir-te que també eren grapats, tot i que netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i l'arriaves dins el caldero i no portaven res, 4 anys picats, allò, jo no m'ho he menjat enlloc, no ho trobo, no està. Era pel peix fresc i que el triàvem. Que durant l'altre feia, tu quan te menjaràs de serrans, per exemple? Doncs jo em poso en 4, l'altre 5, 3, 2, 1. I d'allí sortia un suquet que allò era una i si és del caldo, no cal dir-ho.
4: Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té, no? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites maneres.
5: Sí, és una classe de peix. Podem fer de 10 formes, si vols. Nosaltres vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, entràvem a ports com a Ruga, a Segur, a Calafell, a Torre, que anàvem pescant. Per aquests ports vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò, i de la planxa, què farem avui? Congres rostits, per dir. Necessitàvem els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida entre les olives i arrostir congres. De la forma que rosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir, el que tenies a bordo. Entens? Tot era bo.
4: I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant a través de les generacions, quan el jove veia cuinar, no?, el gran, no?
5: Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan, és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van a terra. Potser van anar a casa d'un o al xalet de l'altre i fan allò. Llavors, no perquè no ho teníem, no teníem xalets i no teníem res, les cases menudes, però, i treballàvem moltes hores a la mar, també. Estàvem moltes hores a la mar i havíem de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir i a vegades dos dies.
4: Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten d'acadèmia, amb la boca a orella... Ei, com ho fas? Què hi poses?
5: Un suquet de serrans, igual no menys, perquè va ser dels últims, i encara tots els mariners que anàvem allí, que estan tots vius. I jo ben recordo que fèiem tot això mos han menjat nosaltres, 5 o 6 serrans o 7 cada un, però és que estava tan... Estava tan bon i no fèiem res, fèiem 4 alls, sopregies una ceba, posàvem d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts al ranxó. I boníssims.
4: L'important és que no es perdi, no?
5: Sí.
4: Tota aquesta cuina, aquesta tradició. Sí. Perquè als restaurants hi posen ja més coses, no? Ja...
5: Clar, s'ha de fer més bonic, potser això nostre mira potser més el gust del peix, en terra potser més mira el gust de la salsa, perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt me li posen una cullerada de salsa, què anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que no, n'hi ha que van molt vius, que et fan una fritada, una parrellada de peix, i la salseta en un costat, i el que vulgui menjar peix, si és fresc, ara, si el peix és congelat, doncs posa dues cullerades de salsa i au, ja ria. Però el peix fresc de la salsa al costat o no cal. Un ratjoli a la bau, ja.
4: La gastronomia marinera, avui en conversa amb Juanito de Guillermo. Joan, moltes gràcies.
5: A tu.
1: Moltes gràcies, company de la Cala Ràdio, a Francesc Callau, també, per aquest ranxet, aquests ranxets que hem fet just abans de dinar. Quina gana m'està entrant. Ai, però vinga, no pensem en menjar, que hem d'anar per altres qüestions. Pensem en què farem, per exemple, aquesta nit o aquesta tarda. Pensem en propostes d'agenda. La gent arriba avui molt ràpidament de la mà de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
6: Avui treballo, avui
1: Sant
6: treballo.
1: Sant Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
6: Molt bé. Tot per l'obert, sacrifici per l'obert.
1: Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
6: Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañí i Flaquer de Fotoperiodisme, la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
1: Molt bé, el refugi número 1 del Moll de Costa fins al 31 d'agost, per tant, falten ja molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
6: Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous, a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre del que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran doncs, de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten doncs, són les que podries trobar en un pub irlandès.
1: Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
6: Doncs sí, està ara mateix fins aquest cap de setmana és dansa en el poble de les Preses, que és un festival doncs, de dansa d'arrel i tradicional, i hem volgut destacar doncs, això, dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixes, que és la directora del festival.
7: També les propostes de cultura i paisatge i amb la Plec, aquesta festivitat tan nostrada a Catalunya i que, per tant, volem celebrar la Plec és dansa, aquesta proposta de compartir. I, per altra banda, la Festa al Parc, que convidem a visitar el Parc de Pedretosc, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
6: I a part del festival, doncs també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
1: Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Bona festa major, companya. Fins demà.
6: Igualment, fins demà. Adéu.
1: I ràpid, ràpid, ens n'anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar programa. Sí, sí, dels Doors, però sense Jim Morrison, eh? Una cançó dedicada als mosquits. Això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort. Això va ser l'any 72, quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia.
8: Molt
1: bones. I hola i adeu. Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
8: Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
1: Jo tampoc. M'agrada més l'ungla. És menys arriscar lo de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps ja?
8: Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
1: Ui, ui, jo crec que sí, les que mullen, no? Directament les que mullen, que et pots refrescar ja.
8: Però hi ha molts tipus de piscina, tot i que no ho sembli.
1: I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no? Moltes quatre
8: tutxades. Allà seria una altra opció.
1: També,
8: sí,
1: també,
8: sí.
1: També. Mira, m'agrada.
8: Com sempre, ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua... d'aigua, sí, sí. Una nota d'àudio en el nostre WhatsApp, que és el 696-1646-65.
1: Demà, el tema de l'Obert per Vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
8: Fins demà.
1: I així, a ritme dels Doors, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. És dimecres, eh? Estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.

0: crema.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 11.
2: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
4: Bon dia, Badalona, els parla l'Alex Isó. Un comptador elèctric ha explotat aquesta matinada en un edifici situat al carrer de Jerez de la Frontera número 13 al barri de Sant Roc sense provocar ferits. Els serveis d'emergència han rebut l'avís passada la mitjanit. Fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació del Parc de Bombers de Badalona que hi ha treballat durant aproximadament mitja hora. A l'arribada dels efectius no hi havia ni fum ni flames i després d'inspeccionar la zona els bombers han comprovat que no hi havia cap risc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM, de la policia i tècnics de la companyia elèctrica per fer les comprovacions corresponents. Arran de la incidència, diversos veïns de la finca s'han quedat sense subministrament elèctric. Durant la inspecció de la sala de comptadors, la Guàrdia Urbana ha detectat que 5 habitatges estaven connectats de manera irregular a la xarxa elèctrica. Els agents han identificat els residents de dos d'aquests pisos que han quedat investigats per un presumpte delicte de defraudació de fluid elèctric. Els bombers, però, no han pogut determinar l'origen exacte de l'avaria. Les cesàries programades a l'Hospital Germans Trias i Pujol representen al voltant del 10% del total, una xifra similar a la resta de la d'hospitals públics de Catalunya. De fet, cada cop hi ha més dones que demanen de forma voluntària aquesta mena de part, tot i no estar sempre justificat per raons mèdiques. Catalunya i el conjunt d'Espanya són dels territoris de la Unió Europea amb una proporció més alta de mares tardanes, principalment per motius socials i econòmics. La natalitat ha disminuït en els últims anys, tot i que des dels Germans Trias destaquen que en el centre, la tendència és contrària. Els naixements han crescut en gran part per la població immigrant. Ho explica la Carmina Comas, que és cap del servei d'obstetrícia de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
5: Curiosament, en els últims 2 anys hem passat a ser l'Hospital de l'Institut Català de la Salut amb major nombre de parts, per diferents motius. Un dels motius és l'increment de la població immigrant o no autòctona. Aquesta població, en general, són dones més joves amb major natalitat i això fa incrementar el nombre de parts. Nosaltres tenim aproximadament una de cada 3 dones que apareix en l'hospital és de fora de Catalunya i de fora d'Espanya.
4: La costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de tintoreres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en 2 més ocasions a tot el món. En David i la Mara organitzen des de fa un temps expedicions des de Badalona buscant tintoreres per estudiar-les, una espècie de tauró blau que es troba en perill per la seva comercialització. Aquestes expedicions sorgeixen del seu projecte d'ecoturisme, Pelagic Expeditions, una manera responsable d'observar la fauna marina en el seu entorn natural. En una d'aquestes sortides, els divulgadors científics van ser testimonis del primer intent de còpula de tintoreres enregistrat al Mediterrani, el tercer vist al món. Les imatges mostren un instant d'emoció continguda durant les 2 hores d'interacció entre els mateixos taurons i entre els animals i els membres de l'expedició. Una còpula que asseguren succeeix amb més freqüència del que es pensa, però que és molt difícil d'enregistrar. Aquesta oportunitat ha permès en David i la Mara recopilar dades per conèixer millor l'espècie i buscar mesures per protegir-la. Escoltem la Mara.
6: La idea és juntar tota aquesta informació per demostrar d'una forma bastant veraç que sí, que aquí hi ha activitat reproductora i entonces nos permite, una vez que l'has demostrado, es como que tenemos esa fuerza o ese respaldo para intentar animar a que se generen medidas de protección en esta zona.
4: Els gegants Jeroni Badamar ja tenen el seu propi segell. El grup filatèlic de Badalona, en col·laboració amb la colla Geganters, han llançat una peça exclusiva amb els coneguts com a gegants del Corpus. El segell ja es pot adquirir demanant-lo a qualsevol de les 2 entitats. La intenció és fer-ne un de cadascun dels gegants i capgrossos que té aquesta colla de cultura popular. Escoltem Gorka Sol, que és membre dels Geganters de Badalona.
7: És molt important realitzar accions com aquesta, primer perquè generem sinergies, no?, amb altres entitats, amb altres col·lectius de la ciutat, en aquest cas amb el grup filatèlic, que poc ens havíem pensat que podríem acabar fent alguna cosa junts i ho trobem molt, molt positiu. I a banda, doncs, també generar contingut, generar material, generar elements que puguin difondre, doncs, tot aquest patrimoni que al final el gestionem nosaltres, però és de la ciutat, és de tots els badalonins i les badalonines, doncs, que cadascú es pugui portar a casa una part d'aquest patrimoni, trobem que és una cosa essencial.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
4: 30 graus de temperatura a Badalona.
0: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
9: Vine a les teves botigues Abets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o Abets Badalona al carrer de la Independència.
10: 20 anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
12: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
13: No, no.
12: Disculpe.
13: No.
12: Necesita
13: que no.
12: Disculpe, no le he entendido.
13: A ver, ayuda, ayuda.
12: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
13: Ay, por favor.
14: ¿Qué nivel de radio?
13: Operador.
14: ¿Qué nivel de radio?
12: Disculpe por la confusión.
13: Sí. Sí.
12: Gracias.
15: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
16: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
17: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Comencem el repàs a l'altra cara de l'actualitat. El Carles Carvajal els ha estat llegint tots els diaris i n'ha tret aquelles notícies que sovint no ens hi fixem, però que li dona tota la importància del món.
1: De seguida comentarem una notícia que parlem ahir mateix sobre...
0: Ai, sí.
1: Tita Cervera.
0: Ai, sí, sí.
1: Tita Cervera.
0: La baronessa.
1: Però abans deixa'm dir dues cosetes que m'han cridat l'atenció dels diaris avui. Diario Público, a l'apartat de Galeria. Diu, llega el sostén masculino.
0: Com?
1: Sí, sí, el que ha sentit, un sostén que és per nois.
0: Però si no tenim mamelles, els nois.
1: Això que és el darrer crit en llançaria per la propera temporada. És aquest sujetador, diu, para hombres, donde podréis recoger vuestros desarrollados pectorales. És Jordi Preciosi, Jordi Preciosi.
0: Per la gent que fa exercici, no?
1: Correcte, per la gent que es mata en el gimnàs, que està 40 hores al gimnàs cada setmana i que li surten aquests pectorals, doncs ja té sostenidors.
0: Però els pectorals, en principi, si són fruit de l'exercici, no pengen.
1: Bé, no sé, jo crec, jo ja sé la persona que li regalaré aquest sostenidor.
0: Aquí?
1: No ho diré, no ho diré.
0: Per què?
1: Va, anem a un altre tema. Diu, la moda de les bragas de ganchillo. Una empresa polaca està venent a través d'internet llançaria sexy feta amb ganchillo, amb el ganchet de tota la vida, que dona feina, en aquest cas, a 300 àvies.
0: A 300 àvies.
1: A 300 àvies.
0: Que es dedica a fer llançaria...
1: Sí, calcetes, cosetes així, però totes fetes amb ganchet.
0: Jo crec que això, ja ho hem comentat abans, ha d'encetar. Això ha de ser molt incòmode.
1: Sí, això ha de ser incomodíssim.
0: Incomodíssim.
1: Bé, ara sí, anem pel tema que ahir comentàvem i anem fins a Platja d'Aro, en aquest cas, per parlar de Tita Cervera. La notícia és que un escolta de Tita Cervera va impedir un robatori en un outlet mentre la baronesa estava al provador. Primera pregunta. Què feia baronesa Tita Cervera dins un provador d'un outlet? Que no té dinero,
0: amb els diners que té.
1: Amb els diners que té, què fa anar amb un outlet?
0: És que com més diners tens, més vols estalviar.
1: Ja, es veu que la història és que aquest escolta privat, que dona servei a la baronesa Thyssen, va aconseguir evitar un atracament a una botiga de roba mentre protegia, en aquest cas, a la Tita Cervera, que estava dins del provador. Els fets van passar fa uns dies amb una botiga de Platja d'Aro.
0: Què feia Tita Cervera a Platja d'Aro? És l'altra pregunta que a mi...
1: Bé, té una casa al costat.
0: Ah, no ho sabia.
1: Sí. Anem a trucar-hi, si et sembla.
0: Sí. A l'outlet, eh?
1: Sí. De fet, recordem que té aquesta mansió a Sant Feliu de Guíxols, la baronesa.
0: Com segueixes la premsa del cor?
1: Home, però si això...
0: Tothom ho sap?
1: L'està passando, ho diuen cada dia.
0: Pues estáis pasando.
1: No está pasando, és. Anem a veure si ens poden dir, ens poden confirmar aquest tema, va.
0: Serà difícil, perquè la baronesa té molta influència i...
1: Ja, la botiga seu Ivan Outlet. És a la casa del Marfranc.
0: Sí que tens informació.
1: Home. Aviam si ens agafen la línia telefònica.
0: No he anat mai jo a un outlet.
1: Recordem, si alguna persona no sap què és un outlet, és una botiga on venen roba d'altres temporades, sí. I el preu pot ser bastant econòmic. Exemple, la Roca Village.
0: Sí.
1: Que hi ha descomptes fins al 70% moltes vegades de roba.
0: I hi ha també roba d'aquesta costa com tarada?
1: Saps això no ho sé.
0: O roba de segona
1: no,
0: mà?
1: En teoria no, això...
0: És una mica la fira de Tordera, eh?
1: Tornem a trucar, aviam, perquè ens diuen que surt un fax.
0: Ui, què té fax a l'outlet?
1: Bueno, clar, és una botiga.
0: Sí, sí.
1: Per les comandes i tot plegat. Deixa'm tancar un tema que comentem aquesta mateixa setmana. La discoteca que va organitzar el sorteig d'una operació d'augment de pits finalment ha suspès la festa. Tu recordaràs que aquesta setmana en fèiem referència. Fins i tot parlàvem amb el responsable de comunicació de Patxa València. Ell ens assegurava que sí que la farien, però finalment les pressions han pogut,
0: I això que deien que no, que no ho traurien.
1: Això que la discoteca Patxa València ha suspès la festa Pretty Woman, homenatge a la dona, prevista pel dia 5 de desembre, que s'havia organitzat amb un sorteig d'una operació d'augment de pits valorades en 4.500 euros.
0: Diguem que ja han fet la publicitat i ja està, no?
1: Sí, això que, bueno, que aquesta negativa ara de fer la festa és per posar fi a la polèmica suscitada, volíem dir, al voltant de la rifa, que havia originat queixes, fins i tot, institucionals per considerar-la una iniciativa frívola i sexista.
0: De fet, ahir vam tenir l'ocasió de parlar amb un dels responsables d'aquesta discoteca de Patxà, en exclusiva.
1: Doncs sí. Finalment no hi haurà i es canviarà, atenció, han canviat.
0: El regal.
1: L'operació d'augment de pits s'ha canviat en aquest cas per una tallada de cabells.
0: També és estètica, no? Però...
1: Home, però a veure...
0: Diferent. I més barat, no?
1: Sí, més barat. No. Els hi sortirà per 20 euros,
0: sí,
1: tu.
0: Sí.
1: Va, anem a d'altres temes, et sembla? I anem fins al Periódico de Catalunya. Hi ha un article molt interessant en aquest diari que diu La casa del robot. Això que hi ha una empresa catalana que ha obert a Barcelona la primera botiga de l'estat espanyol dedicada a la robòtica.
0: Sí, està bé.
1: Fins aquí, bé, normal, però el que ens ha creat l'atenció d'aquesta notícia és que un dinosaure és l'estrella del moment.
0: Un dinosaure que es mou, entenem, eh? Un robot.
1: Sí. Jo he vist les imatges a través d'internet. Entra't a la pàgina web d'aquesta botiga, que a més, si voleu entrar-hi, és ro-botica.com, ro, de ro, guió,
0: guió, baix.
1: Guió al mig. Al mig. Botiga, botica, volíem dir, .com, i trobareu les imatges d'aquest dinosaure. Anem a trucar-hi, si et sembla, aviam si ens poden donar algun detall més.
0: Tu recordes el Museu de la Ciència abans? Que hi havia uns dinosaures mecànics
1: sí,
0: que es movien?
1: Sí, fa 40 anys, quan hi vam anar nosaltres, no?
0: Sí, és l'última vegada que vaig anar, imagina't.
2: Hola,
1: Botica,
2: buenos días.
1: Hola, buenos días. Sí. Mira, te llamo porque os he visto en el periódico hoy.
2: Sí.
1: Que habéis salido.
2: Así es.
1: Sí, qué bonito, ¿no?
2: Sí, ya
1: qué bonito.
2: Hemos abierto la tienda.
1: Habéis abierto la tienda,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí, así es.
1: Sí, una pregunta.
2: Sí, dígame.
1: Yo te llamo por el tema del dinosaurio.
2: Ajá.
1: ¿Esto qué vale?
2: Este tiene un precio de 379.
1: ¿Solo?
2: Es lo que cuesta.
1: Vale, ¿y qué características tiene?
2: Bueno, a ver, nosotros somos una tienda que se llama robótica.com.
1: Sí.
2: Y en internet usted puede ver todas las características del vídeo, toda la información que usted necesita. Que ahora, que usted quiere conocerlo en vivo y en persona y verlo actuar, puede acercarse aquí a la tienda, que estamos en calle Segovina 22.
1: Vale, ¿y esto, cómo va el dinosaurio? Es un...
2: Es un robot que tiene una
1: pila. Te explico. Sí. ¿Esto es ideal para los niños ahora que viene Navidad?
2: A ver, para un niño chiquito, a ver, no sé, ¿qué edad tienen los niños?
1: 8 años.
2: Imagino que sí. Es un robot muy entrañable, ¿vale? Entonces, como es un robot, pues obviamente no requiere tanto de... Bueno, no es como los demás que hay que programarlo y demás, pero sí hay que descargarse
0: información pilas,
2: para que vaya evolucionando y vaya creciendo el robot.
1: ¿Esto va con pilas?
2: Esto va con una batería y obviamente va creciendo paulatinamente. Y toda la información la tiene aquí en la página web para que usted lo vea. Y bueno, vea los vídeos y ya si usted lo quiere conocer en persona, pues se puede acercar.
1: ¿Y hay algún robot que hable?
2: Tenemos el Wall-E, ¿eh?
1: ¿El Wall-E?
2: El Wall-E lo tenemos también.
1: ¿Y eso serviría para, por ejemplo, ¿qué puede decir el Wall-E?
2: El Wall-E, a ver, hay uno que es más pequeño, que nada más, bueno, pues actúa con lo que uno le marca.
1: ¿Sí?
2: Gira, camina y ya está.
1: Pero habla.
2: Habla.
1: ¿Y luego, qué vale el Wall-E?
2: El Wall-E también, ahora se lo digo.
1: Aquest te l'agafarem per aquí.
0: Ay, a mí me agrada que...
2: Vamos a ver, ahora te lo digo, ¿cuánto le cuesta?
0: Porque ¿y no tiene la Mazinger Z?
1: ¿Cuánto?
2: Son dos modelos. Hay uno que es el que es programable, que tiene un mando a distancia, y usted con el mando a distancia le va haciendo pues los movimientos que usted quiera, que este estaría bastante bien.
0: Porque gracia.
2: Uno se entretiene, que gire, que camine, que se eche para atrás, lo que sea. Este costaría 99 euros.
1: Ah, mira.
2: Cara, y el otro, que es más sencillito, que es más chiquito, costaría 69.
1: 69. Y habla, sobre todo.
2: Sí, el que habla también. Los dos hablan, pero el que está más completito sería el de 99 euros.
1: Perfecto. Yo lo puedo programar para que diga lo que quiera.
2: Programarlo para que hable, así que, bueno, pues programar más que nada son movimientos, ¿eh?
1: Ah. Vale, o sea, como locutor de radio, ¿no?
2: No vas a...
0: No puedo sustituir.
2: No.
1: Yo lo quería como locutor de radio.
2: No, esto no. Esto no, es simplemente lo que marca aquí en la caja es simplemente que ya trae en su programa él, que habla, que dice igual,
1: solo igual. Bueno, lo podemos meter en una emisora de radio todo el día que diga igual.
2: fácil.
1: Bueno, gracias y llámame a pasar por la tienda.
2: Vale.
1: Venga, buenos días.
2: Venga, hasta luego.
0: Yo voy al
1: era ideal, això.
0: Per substituir-me.
1: Home, poses aquí el Wally, 99 euros, baratíssim, això.
0: Això sí, més que un sou.
1: Poses aquí quatre Wallis, ja tens la programació feta.
0: Ja tinc totes les tertúlies, no?
1: Tens tota... T'imagines? Avui ens acompanya Wally 1, Wally 2, Wally 3 i Wally 4, la tertúlia. Sí. Traca, traca, traca.
0: Wally tot el dia.
1: Seria ideal, això. Va, escolta una cosa. Recordem el tema... És que, clar, jo m'he quedat amb el tema que fa dos dies, que anem al darrere,
0: Jo estic una mica perdut, eh?
1: Aquest, el tema de la Tita Cervera.
0: Ah.
1: Tita Cervera.
0: L'outlet.
1: Ens posem aquí, al dia, una escolta de Tita Cervera que ha impedit, impedir no es diu, no?
0: Sí, impedir.
1: Sí, ha impedit un robatori en un outlet de Platja d'Aro mentre la baronesa estava al provador. Aquest telèfon que tenim, bé, d'aquest outlet no ens l'agafen, però hem trobat el telèfon d'un altre outlet de Platja d'Aro.
0: Ah, que potser també hi ha anat.
1: Que potser també hi ha anat. Anem a trucar-hi.
0: Truquem a l'altre outlet de Platja d'Aro.
1: Clar, nosaltres ens és igual el tema del robatori. Volem ser Tita Cervera com és que va als outlets.
0: De Platja d'Aro.
3: Zeppelin, digui.
1: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, he trucat a Zeppelin.
3: Sí, de Sagaró.
1: De Sagaró, És un outlet.
3: Sí.
1: Mira, sóc periodista. Puc fer una pregunta?
3: Digues.
1: Mira, jo volia saber si algun dia ha vingut la Tita Cervera aquí a comprar.
3: És que jo sóc nova.
1: Ets nova. Tu no l'has vist mai.
3: Jo l'he vist a Platja d'Aro, molt
1: bé. Sí, però dic comprant el teu outlet.
3: No.
1: No, mai.
3: No, perquè porto una setmana.
1: Portes unes setmanes.
3: Sí.
1: I no tens cap company de feina que li puguis preguntar?
3: És que estic sola.
1: Estàs sola,
3: Sí.
1: I tu sabies que la Tita Cervera hi va?
3: Home, va a Platja d'Aro, perquè té un apartament...
1: I t'has enterat que hi va a vegades a l'outlet de l'Ivan?
3: No ho sé, jo sé que va molt al Baviera.
1: Clar, no t'has enterat què va passar, no, l'altre dia?
0: Al Baviera?
1: El Baviera, què és el Baviera?
3: És un bar.
1: És un bar.
3: De
1: sàndwich.
3: Sí, bueno, és molt conegut a Platja d'Aro.
1: De sandwichos?
3: Sí.
0: Va. Com deia el Núñez, sandwichos.
3: Vam-ho allà i, bueno, jo ja fa temps...
1: Bueno, és que es veu, t'explico. L'altre dia, ara et deus estranyar tu perquè et truco, Això que l'altre dia una escolta de la Tita Cervera, mentre la Tita Cervera, la baronessa, estava dins del provador de l'Ivan Outlet de Platja d'Aro, van entrar a robar i l'escolta aquest va impedir que hi hagués el robatori.
3: Sí.
1: I ens ha sobtat la notícia que la baronessa anés a l'Outlet a comprar.
3: Ja, clar.
1: Home, sobta una mica, sí o no?
3: Sí, la veritat.
1: Amb els diners que té?
3: Ja, però mira, tot pot ser.
1: Tot pot ser. M'has dit Baviera,
3: Sí, sí.
1: Que és un bar Baviera.
0: Són bitxos.
3: El bar Baviera.
1: On és? Al carrer quin és?
3: Al costat de l'Angelo Luccini, que jo treballava allà.
1: Ah, sí.
3: A la bisuteria. I allà sí que m'ha venit la Carmina Ordóñez, abans.
1: Que és una cerveseria, pizzeria...
3: Cerveseria. Sí, és molt coneguda, molt típica de Platja d'Aro, molta gent.
1: Val, perfecte, gràcies.
3: Vinga,
1: adéu. Anem a trucar ràpidament al Baviera.
0: També és greu que la Tita Cervera vagi molt a menjar sandvitxos,
1: Sandvitxos.
0: També és greu, això.
1: Coca-Cola.
0: Sandvitxos.
1: Sandvitxos.
0: Passa la xacongalleta.
1: Sí, sí, sí.
0: Com deia el Nunyit a la calçada.
1: Que gran.
0: Que gran. S'hauria de recuperar.
1: Tinc un minut,
0: Un minut. De fet, no tens ni un minut.
1: De fet, he de marxar jo, que tinc feina.
0: Tens feina, sí. Anem a tocar al Baviera, a veure si posi esta Tita Cervera allà menjant un sandvitxo.
1: T'imagines? Una Coca-Cola.
0: Un sandvitxo.
1: Sandvitxos.
0: Un vaso leche con galleta.
1: Al final, vols? Trobarem,
0: Bé, si ens l'agafen.
1: Sí, clar, perquè... Què passa a Platja d'Aro que no agafen els telèfons?
0: No ho sé.
1: Per què? Per què?
0: Però això s'ha de seguir investigant,
1: No sí, pot sí, això aquí, ho deixem i, si no tenim, dilluns seguim,
0: Dilluns truquem al Baviera, és a dir, volem parlar amb algú que hagi vist a Tita Cervera.
1: Bé, escolta, marxo perquè no tenim més temps, el temps s'esgota, torno dilluns, que passa bon cap de setmana i que vagi molt bé, però abans deixa'm comentar-te una cosa, una notícia que també ens ha sobtat. Et dono el titular,
0: Sí.
1: Un estudiant d'òpera truca per comprar entrades i aconsegueix el paper del tenor.
0: Què dius ara?
1: Què et sembla, això?
0: I què va trucar?
1: Va trucar per demanar entrades pel vespre.
0: Sí.
1: Vale, total, que no sé, es va enrotllar amb el telefonista i li va dir que ell també cantava òpera.
0: Què dius?
1: I el telefonista va dir, escolta, que s'ha posat malalt el tenor per aquesta nit. Vols venir i fas la prova ara mateix? Total, ell treballa en un banc, se'n va anar del banc, van a fer la prova, el van agafar i al vespre ja estava fent de tenor. Total, que l'ha contractat i tot, ja.
0: Sí?
1: S'ha passat a Londres,
0: Jo vaig a trucar a Catalunya Ràdio, Cadena C,
1: sí.
0: RAC1...
1: No, truca a la COPE, va. Truca a la
0: COPE, també.
1: Truca a la COPE, truca a la COPE.
0: Ara mateix truco.
1: Apa, fins dilluns.
0: Bon cap de setmana.
4: 20 anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: Està Antonio.
7: Està, què li diries?
6: De Ràdio Badalona, la més mona.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: He llamado a Telechorro.
9: Sí, però no.
5: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
10: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
4: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
11: Manténgase a la espera,
6: sí,
11: gracias.
6: Sí, sí, aquí estoy.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
2: Bueno, porque

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Fa molta pudor.
3: Que bona, l'olor laca.
2: Fa molta pudor aquesta laca.
3: Laca Deli, eh?
2: Laca Deli.
3: Sí, l'hem comprat al Mercadona i també en venen a la drogueria fantàstica, la drogueria Neus del carrer Arnús.
2: Sí.
3: On hi ha una caixera que és simpatiquíssima.
2: Sí, no sé què.
3: Que gairebé t'escup. Quan vas a comprar, t'escup.
2: No hi he anat mai a comprar. A la
3: drogueria Neus, famosíssima a Badalona.
2: Sí, no hi he anat mai a comprar.
3: Que
2: escolta,
3: sí?
2: Però suposo que hauràs comprat la cara d'aquesta que no fa mal.
3: Has d'anar per aigües, gairebé. Quan vas a comprar a la drogueria Neus, has d'anar per aigües.
2: Sí, pobra Neus, esperem que no ens escolti.
3: Esperem.
2: Esperem.
3: Bé, escolta una cosa, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé.
3: Bé, sí.
2: Aquí, fent coses.
3: Fent coses, no?
2: D'aquí cap allà, d'allà cap aquí.
3: Molt bé. Vas anar a la inauguració dels cinemes, no?
2: Ah, sí.
3: I
2: amb,
3: què?
2: Amb tota la jet set de Badalona.
3: Sí, què? Com va anar?
2: Bé.
3: M'han dit que feia una mica de fred a les sales.
2: Bé, jo això no hi estic d'acord, eh? Però
3: jo
2: és cert que molta gent no ho ha comentat.
3: Sí,
2: fet,
3: sí,
2: també va ser-hi.
3: Uns encostipats, eh?
2: Tu també vas ser-hi, de fet.
3: Sí, sí, uns encostipats que Déu-n'hi-do.
2: Va agradar la pel·lícula?
3: Em va encantar, gens bon.
2: Sí.
3: Recomanable.
2: Sí.
3: Recomanable. Escolta, avui començant, si et sembla, parlant de dues notícies que estan relacionades. Ara ho comentem. Una ens portarà fins a Pamplona i l'altra ens portarà fins a Benidorm. Comencem amb la primera que publica el diari 20 Minutos. Diu que l'Ajuntament de Pamplona penjarà al carrer el preu del mobiliari urbà.
2: Ah.
3: Per exemple, en els bancs hi haurà una etiqueta que posarà 200.000 euros.
2: Sí.
3: Els arbres, 40.000 euros. Diu que això ho fan per preveure i per prevenir, en aquest cas, el vandalisme. Diu que el consistori de Pamplona paga 1,5 milions d'euros cada any.
2: Doncs és una bona idea, eh?
3: Què et sembla?
2: Una bona mesura.
3: Diu que, per exemple, els 200.000 euros que diem són del que costa Pamplona reposar cada any els bancs que han estat malmesos. Els arbres, 40.000. Les papereres, 10.500 euros. Què et sembla, tot plegat?
2: A Badalona tenim un problema amb els contenidors, que els cremen.
3: Sí, els cremen.
2: Dia sí, dia també.
3: Dia sí, dia també. Sí, sí, sí.
2: Per tant, estaria bé posar un cartell d'aquests.
3: Escolta, anem a trucar a l'Ajuntament de Pamplona. Aviam, sí, que ens diguin, jo vull saber el preu.
2: Sí,
3: clar, clar, això és en conjunt. El preu d'una paperera, què val una paperera?
2: Ah, doncs preguntem-ho.
3: Anem a trucar-hi.
2: Una paperera municipal.
3: Una paperera municipal de l'Ajuntament de Pamplona. Això que és diferent fa, perquè surt, veiem aquí la fotografia del 20 minutos.
4: Ha llamado al Ayuntamiento de Pamplona.
3: Sí, la paperera amb l'escut.
4: Están ocupadas. En un momento le atenderemos. No se retire.
2: Que sea corto, que estamos en directo.
3: Aviam si des d'urbanisme o des de premsa ens poden dir el que val.
2: Això ho fan amb els edificis, també?
3: No, de moment
2: només mobiliari.
3: A Pamplona ho fan amb mobiliari urbà, el que és públic. Mm. O sigui, enllumenat, per exemple, els jocs infantils. Ui, que llarg, no?
4: Ayuntamiento de Pamplona, dígame.
3: Buenos días.
4: Buenos días.
3: Mira, te llamo para hacerte una pregunta, a ver si es posible.
4: Dime.
3: Quería saber qué vale una papelera.
4: ¿Qué vale una papelera?
3: Sí, una papelera de aquí de Pamplona.
4: Hombre, pues no te podría decir yo ahora mismo el precio que tiene.
3: ¿Y eso urbanismo me puede comentar el precio?
4: ¿Pero para qué querías eso?
3: Bueno, es para el tema este que ahora se pondrá el precio del mobiliario urbano aquí en Pamplona.
4: Sí, sí.
3: Y quería saber qué vale exactamente una papelera.
4: O sea, el precio que le han puesto a la papelera, ¿vale? Un momentito.
3: Sí. Bueno, no m'ha entès.
2: Quina és la diferència?
3: Clar, el preu que posen les etiquetes és el que li costa a l'Ajuntament,
2: sí,
3: reposar el conjunt de papereres que durant tot un any doncs es cremen o es pinten, o etcètera, etcètera.
2: Mm.
3: El que jo vull saber és què val una papelera, una paperera. Què paga l'Ajuntament per una paperera?
2: Mm.
3: No us heu preguntat mai què val una paperera?
2: La veritat és que no.
3: Tu que la nit quan vas a dormir no et preguntes què val una paperera?
2: Tinc dubtes més profuns, diguem-ne.
3: Què val un banc de la Rambla de l'any 1878?
2: Que no és d'aquest any.
3: Això publicava el diari Avui,
2: no,
3: l'altre dia.
2: Era una petita errada que hi havia.
3: Que van posar els bancs l'any 1878.
2: És impossible que la fusta aguanti durant 200 anys.
3: I més a la Rambla, que no hi ha humitat.
2: Exacte.
3: No hi ha humitat. Bé, escolta, i de seguida marxarem fins a Benidorm. Hi ha una notícia que està relacionada. Això que Benidorm multarà a partir d'ara per trepitjar de nit la platja.
2: De nit?
3: De nit. És fort, eh?
2: Pues sí.
3: L'equip de govern del Partit Popular ha elaborat una ordenança d'aquest zona, de la platja, que prohibeix entre les 12 i les 7 del matí trepitjar la platja. Això ho publica avui El Público, Diu que la persona que l'enxampin trepitjant la platja, multa de 750 euros.
2: És reial?
3: Això, que aquesta nova ordenança també regula, atenció, qüestions com la construcció dels castells de sorra.
2: Ah, també, no es poden
3: també.
2: Fer... A la nit no es poden fer.
3: Dia. De dia també ha de ser especial. No pots agafar la sorra que tu vulguis.
2: Ha de ser d'una arquitectura en concret, no?
3: I els materials a utilitzar, també. Sí, materials a utilitzar per fer castells de sorra a la platja de Benidorm.
2: Però quin material ha de ser, la sorra?
3: Segons El Público, aquesta nova ordenança també regula les, atenció, posa així, evacuaciones fisiològiques en el mar o en la playa. Això serà sancionat amb 150 euros.
2: Però tu saps igual que això, que quan un fa pipí no es pot saber.
4: Clar. No me cuelgues un momentito, ¿eh?
3: Sí, sí, estoy aquí.
2: Ho nota la persona que està al costat, que nota un
3: corrent
2: d'aire...
3: Clar, com controlaran a Benidorm si alguna persona fa pipí a l'aigua?
2: Clar, la platja no es tanyeix, perquè és tan gran que no es tanyeix.
3: Què tanyeix? Això era un cuento chino de... Ni la piscina tampoc, eh?
2: No, però la piscina, si fas pipí, a veure, es veu una miqueta.
3: No es veu gaire. Si la piscina és gran, no es veu.
2: Però ja veus que tu ho has comprovat, Ja veus que tu ho has fet moltes vegades.
3: A la piscina municipal?
2: Sí.
3: Aquesta que hi ha aquí al costat de l'estació de tren, sí. Quanta gent deu pixar al dia?
2: No sé. Diuen que es manté calenta per això, diuen?
3: La piscina aquesta?
2: Sí, que s'estalvien la refrigeració.
3: Va, però que si algú ens està escoltant...
2: Es pensarà que és veritat.
3: I van a aquesta piscina, es pensarà que és veritat i... És broma. Què, ens contesta o no? Perquè si no anem a Benidorm aquí, Anem per l'altra línia a Benidorm, que no tenim aquí tot el matí,
2: I si responen les dues a la vegada, què faràs?
3: Doncs farem un encreuament, ja està. Un partit l'any.
2: Un partit l'any. Doncs vinga, truquem a Benidorm a l'hora que tenim a l'Ajuntament de Pamplona esperant. Està lluny, Benidorm?
3: Sí. Que maco que és Benidorm.
2: Preciós.
3: Aquella platja.
2: Aquells edificis petits, baixos...
3: Preciós. Sembla un poble pescador de l'Empordà.
2: Una cosa maca.
3: Sembla un poble de pescadors a l'Empordà, Benidorm? No, no saps si és Cadaqués o Benidorm.
2: I la mitjana d'edat, què deu ser? 70, 80?
3: No, de 20 anys.
2: Ah, de 20 anys. Ajuntament de Benidorm.
3: Els guions sempre costa arrencar,
2: Encara hi ha gent que es banya, les platges de Benidorm,
3: Tenim línia 1, Pamplona, línia 2, Benidorm.
2: I cap de les dues ens fa cap servei.
3: És curiós.
4: Oye, perdona, ¿me dejas tu numérico teléfono y te llamo ahora mismo?
3: Mira, 93-395... Sí, sí, te oigo.
4: ¿Me oyes?
3: Sí, te oigo.
4: Ah, perdona, si me dejas tu numérico teléfono, es que estoy intentando localizar a otra persona y
3: mira,
4: no la localizo.
3: Mira, 93-395-40...
4: ¿Sí? ¿Sí?
3: 04.
4: Vale, ¿para qué tema era exactamente? Lo que quería saber es lo que marca esos carteles, ¿por algo en particular?
3: No,
4: o...
3: lo...

0: Ara, hi ha crisi.
1: Però no sabem, però no tanta.
0: Però a veure, el senyor és el què? Diu, los delicatessen estarán menos presente en los lotes de este año.
2: En este momento de prensa, ¿le doy el directo?
0: Sí, dígame el directo.
2: ¿Cómo es usted? ¿Nota 96?
0: 96.
2: 681.
0: Sí. ¿Cómo se llama la persona?
2: Pues la persona que le he dado el directo se llama Pedro.
0: Pedro sí. De prensa.
2: Sí, sí,
0: prensa,
2: señor.
0: ¿Eh?
2: Sí, sí.
0: De acuerdo, gracias.
2: Es que yo creo que han ido a algún sitio porque lo he visto que llevaban la cámara y todo eso.
0: Vale.
2: Y han salido, algunas fotos han salido.
0: Vale, perfecto. A lo mejor están en la playa.
2: Es posible.
0: Gracias, buenos días.
2: Adiós, buenos días.
0: Bé, escolta, ja trucarem al Pedro de premsa Benidorm.
1: Sí.
0: Jo et deia, segons aquesta notícia, diu que els delicatessen seran menys present als lots de Nadal davant de la pujada generalitzada dels aliments i amb objectiu de mantenir preus en plena crisi econòmica. Això segons el què, eh? Mm. Segons aquesta notícia, per aquesta campanya d'aquest any s'han buscat alternatives als productes típics del Nadal. Per exemple, diu que aquest any sobretot hi haurà pots de cigrons.
1: Pots?
0: De cigrons,
1: de cigrons,
0: de garbanzos. I què et sembla?
1: Que no cal tampoc ser tan cutre.
0: No?
1: Llenties, no?
0: Llenties i d'altres brutes aquests del llegum.
1: Faves.
0: Del llegum. Espera, que ens truquen des de Pamplona. Buenos días. Hola, buenos días. Hola.
3: Hola, buenos días.
0: Buenos días.
3: Oye, mira, te llamo del Ayuntamiento de Pamplona, del sí. Servicio 010. No sé si he hablado contigo antes.
0: Bueno, sí, te llamaba por el tema de la papelera.
3: Eso, sí, te comento. 60 euros.
0: 60 euros,
3: eso
0: vale.
3: Eso es.
0: 60 euros, una papelera.
3: Una papelera.
0: De acuerdo, gracias.
3: Vale, venga, nada.
0: Hasta 60 luego. Euros, vale.
1: Bé, ho hem aconseguit. 60 euros, déu-n'hi-do, no?
0: És molt car, eh? Ara ja he comprat perquè moltes vegades no hi ha papereres a Badalona.
1: Home, sí que n'hi ha.
0: Però hi ha quatre.
1: Bé, no ho sé.
0: En tot el carrer de Mar hi ha quatre.
1: De papereres?
0: Sí. Bé, hi ha una més perquè gràcies a l'home que ven els cupons del carrer de Mar... Això és veritat. L'home que ven els cupons...
1: Porta la paperera inclosa.
0: L'home que porta la parada, la parada que munta allà al costat del carrer Pietat, el cupó mòbil,
1: sí.
0: Va trucar, quan hi havia Maite Arqué, aquí a la ràdio, per demanar una paperera,
1: sí.
0: I al cap de dos dies la van posar. Això és veritat,
1: aquesta
0: eh?
1: És la cinquena paperera del carrer
0: sí,
1: de Mar.
0: Sí, del carrer de Mar. Va, anem al tema aquest del menú de Navidad, que avui ens estem perdent per tot arreu, eh?
1: Sí. En deies que hi ha llegums i grons.
0: Sí, sí, grons, i tot plegat. Bé, però anem per la notícia del menú.
1: Sí.
0: Diu que es pot fer un menú de Nadal per només 12 euros.
1: Sí.
0: Diu que si segueixes els consells al què, només tardaràs 45 minuts a preparar 3 suculents plats.
1: Mm.
0: Llavors et posa els 3 plats. Sí. Per exemple, de primer, purlardà riguera.
1: Com?
0: Què és això? És amb petxugues, en aquest cas, d'au, de pollastre, pot ser aquest plat.
1: Pollardà, eh?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Gallo con langostinos, de segon. I de tercer, migas...
1: Migas.
0: Con chocolate.
1: Això al Nadal, eh? Migas con chocolate. Fantàstic.
0: A veure, què és això? Això és el què?
1: Fantàstic.
0: A l'apartat de Països Catalans diu fre a la bossa de plàstic. És un tema que ja hem tractat diverses vegades en aquest espai, però sóc que ara sí, el govern català ja ha enllestit una mesura parlamentària per començar a reduir el proper any el nombre de bosses de plàstic d'un sol ús.
1: Hmm.
0: Això que vas al Mercadona, al dia, al Carrefour, i et donen bosses de plàstic, això...
1: S'ha acabat.
0: S'ha acabat. S'ha acabat.
1: Perquè és car i perquè afecta el medi ambient.
0: Això que el govern es dotarà properament, dèiem, d'un nou instrument per reduir el nombre de bosses de plàstic d'un sol ús si prospera una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que vol trencar amb la gratuïtat. Ja està, ja ens fan pagar.
1: Ja ens fan pagar els cèntims.
0: Sí, ja ens fan pagar. Això crec que hi ha algun supermercat que ara mateix fan pagar ja 5 cèntims per cada bossa de plàstic que t'emportes.
1: Hmm.
0: No sé quin és, crec que és el dia...
1: El dia, fan, també, sí.
0: El dia et fan pagar 5 cèntims per cada bossa que t'emportes. Això que el govern vol que cada vegada que anem al supermercat, a la botiga, on sigui, i ens donguin una bossa de plàstic, a pagar.
1: Haurem d'anar amb el cistell, com la gent que va a plaça, no?
0: Sí, sí, tot això es fa sobretot per solucionar l'impacte que aquest producte suposa per al medi ambient.
1: O fer bosses de fècula a la patata, pot ser una altra solució.
0: Sí, també seria bé. Mira, aquí surt la notícia, diu, bon preu. Esclat, i Orangutan, que és un supermercat també. Sí, això és típic de la costa.
1: Ah, no el coneixia.
0: Orangutan, de poblacions costeres, eh? Diu que bonifiquen els clients que no fan servir la bossa de plàstic amb, atenció, 2 cèntims per cada 10 euros a comprar.
1: Atenció, eh?
0: Atenció, això.
1: Els diners que guanyem. Atenció al negoci que farà.
0: Atenció, 10 euros, eh? Quan pagues 10 euros et donen 2 cèntims.
1: Un gran negoci, sí, senyor.
0: Anem a trucar si et sembla l'associació de bosses de plàstic.
1: Ah, hi ha una associació.
0: Sí. Hi ha l'associació espanyola de fabricants de bosses de plàstic industrials.
1: I deuen portar també les d'escombraries o no?
0: Sí, anem a fer-nos passar per un client que no estem d'acord amb això.
1: Perquè tu no estàs d'acord?
0: Home, estic d'acord en reduir-lo. Buenos días. He llamado a la entidad Asociación Española de Bolsas de Plástico.
4: Bueno, es que ha debido salir una noticia, ¿no?, de la Asociación de Fabricantes.
0: Sí, claro, por eso llamo.
4: Ya, es que no... Esto es ANAIP, que es la Asociación de Asociación Española de Empresarios del Plástico.
0: Ah, y pero no es como, lo mismo.
4: Pero no,
0: como es que asociación... en Internet, pones Internet...
4: Sí.
0: Y te da ese teléfono directamente.
4: No, sí, está bien. Lo que pasa es que los fabricantes de bolsas de plástico están asociados en ANAIP.
0: Vale, ¿y tú tienes el teléfono de esta entidad?
4: No, es que como entidad no existe.
0: O sea, que como fabricantes no están directamente...
4: Exactamente, están aquí asociados. Entonces, bueno, pues ha habido reuniones de los fabricantes de bolsas de plástico, pero están asociados aquí en ANAIP.
0: ¿Y quién lleva el tema de bolsas de plástico?
4: Sí, eso le puedo pasar con el director, que es Enrique Gallego. Lo que pasa es que en este momento no está.
0: No está.
4: Ahora mismo no. No creo que tarde mucho.
0: ¿Cuánto tiempo?
4: ¿Dónde me ha dicho que llama?
0: Te llamo de Radio Badalona, en La Más Mona, aquí en Cataluña.
4: Radio Badalona.
1: La Más Mona.
4: Pues déjeme el teléfono.
0: Sí, mira, 93
4: 395 40 04. Es que ha debido haber ayer una rueda de prensa, ¿verdad?
0: Sí.
4: Sobre esto
0: que nos van a quitar aquí las bolsas de plástico.
4: Sí.
0: En Cataluña.
4: Sí. ¿Y qué? ¿Su nombre, por favor?
0: Carlas. Sí.
4: Pues yo, en el momento que venga Enrique Gallego, yo
0: sí,
4: le llamo.
0: ¿Sabes si en 20 minutos puede estar aquí?
4: Pues no lo sé, porque ha salido una visita, no lo sé.
0: Vale, pues lo intentamos.
4: Yo en el momento que venga, le llamamos, ¿eh?
0: Perfecto.
4: Muchas gracias.
0: Gracias, buenos días.
1: Tu t'imagines una reunió d'empresaris de bosses de plàstic que deuen parlar?
0: Sí, és veritat, eh? Atenció, una reunió, eh? Tots plegats parlant de les bosses de plàstic.
1: El logotipo tiene que ser más grande.
0: Sí, no? Aquí pon, no sé, Carrefour... Más grande.
1: Esto no, estas bolsas no se abren bien, ¿no?
0: Sí, escolta una cosa. Moltes vegades, quan vas als supermercats, per què les bosses de plàstic són de tan mala qualitat que posa res, dues ampolles d'aigua i es trenquen?
1: I es trenquen.
0: Per què?
1: Per què?
0: Ja no fan bosses de plàstic com les abans.
1: I ens volen fer pagar a sobre.
0: Sí, a vegades has de posar dos juntes, eh? Les nanses es trenquen, sempre.
1: Ah, però això et costarà el doble, eh?
0: Sí, això és un tema, eh? Podries fer un tema tu, un debat aquí, a la ràdio, si les bosses de plàstic són de tan bona qualitat com les abans.
1: També és cert que hi ha gent que carrega massa les bosses de plàstic.
0: Sí,
1: hi ha gent que... Posa un pes innecessari, que després no pots pujar-ho a casa teva.
0: Sí. I també hi ha caixeres, en aquest cas, que per estalviar t'omplen la bossa, que quan surts al supermercat et cau. Això és típic, també, eh?
1: Un altre dubte que tinc jo al voltant de les bosses de plàstic. Quan et trobes un veí que ha vingut de la compra, l'has d'ajudar a pujar-les o ets maleducat si dius que ho pugi ell?
0: Sí, i l'altra cosa, eh? Quantes vegades ha passat fora d'un supermercat que des d'ampolles de cervesa, de bitxí català, de Coca-Cola, tot cau?
1: Tot cau.
0: I hi ha com una mena de taques, a la porta del supermercat.
1: Sí.
0: Unes taques que ja no marxen mai. No marxen mai.
1: Perquè és àcid.
0: Va, anem a d'altres temes al dia i aviam si... Abans d'acabar aquest espai, podem parlar amb aquesta persona que no m'ha quedat clar, però bé, li direm Associació Espanyola de Fabricants de Bosses de Plàstic.
1: Ho rebategem així.
0: Va, doncs som-hi, anem a d'altres temes al dia. Per cert, tenim un tema des de fa 3 dies ja, que tenim aquí la targeteta ja vermella, avui està en vermella.
1: Sí? Quin tema, eh?
0: Sí, perquè si avui ja no descobrim el tema, tanquem el tema.
1: És el de Benidorm, eh?
0: Correcte. Ahir... Després d'acabar aquest espai, ens va trucar la responsable de premsa i ens va comentar que avui al matí podríem parlar amb Vicky. Vicky, que és
1: Cristina
0: la tècnica...
1: Barcelona.
0: Sí, la tècnica de platges de l'Ajuntament de Benidorm. Anem a trucar... Ara no sé si recordo si era Vicky o Àngela. O sigui, una de les dues és la de premsa.
1: A mi em sona Vicky, eh?
0: Vicky, la de premsa.
1: Ara no ho sé, tampoc. Bé, recordem que era aquesta normativa que ha fet l'Ajuntament de Benidorm.
0: Bé, tenim el telèfon directe de premsa, o sigui que...
1: Una normativa que prohibia anar a la platja per la nit, oi?
0: I l'altra era... regulava qüestions com la construcció de castells de sorra.
1: Sí. Doncs truquem a veure si és possible.
0: No existeix.
1: No existeix el telèfon.
0: És el que ens va donar, 681-54 i dos números més.
1: No existeix aquest telèfon.
5: És el que ahir mateix ens va donar aquesta senyoreta.
1: Ens estan fent un boicot?
5: Sí, serà que l'Ajuntament directament de Benidorm i que ens diguin directament, en aquest cas, si podem parlar amb aquesta tècnica de platges. Aquest tema...
1: Costa, no?
5: Costa, i mira que és fàcil, eh?
1: Truquem a Telefònica, a veure si
5: sí,
1: es toca...
5: Sí, sí, anirem més ràpids.
1: A veure si es toca el televisor.
5: Ai, sí. És el telèfon del televisor aquest, no?
1: Sí, sí, i tant.
6: El de Telefònica.
5: El de Telefònica, sí, sí. Ara connecto.
7: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudar?
5: Buenos días, ¿me puedes dar el teléfono del ayuntamiento de Benidorm?
7: Benidorm, muy bien.
5: Qué mal. Y ahora...
1: El plasma, ¿eh? El plasma, sobretot.
5: Sí, sí, por eso truquem.
1: Que tindrem un regal aquest Nadal.
7: Benidorm es el 965-85-55-00.
5: Sí. De acuerdo. ¿Qué me ha tocado el plasma?
7: Ahora lo miramos.
1: Muy bien.
5: A ver, vamos.
7: Vamos a ver. Aún nos quedan dos por dar hasta el viernes.
5: ¡Ah! ¡Dos! ¿El viernes se acaba el tema?
7: El viernes se acaba el día.
5: ¿Y qué daréis a partir de Navidad?
7: Ah, no lo sé, no sé qué promoción vendrá.
5: Ya, ya.
7: Hay veces que hay promociones y hay veces que no.
1: Ya.
5: A mí me gustaban los peluches aquellos que regalabais.
1: El Pocoyo.
7: Pero eso era lo de Páginas Amarillas.
5: ¡Ah!
7: Esos son los del 88.
5: El Trancas y Barrancas, ¿no eran?
7: No, Trancas y Barrancas es el hormiguero.
5: ¡Ah, es verdad! Que yo, ¿sabes qué me
7: jaleo,
5: pasa?
7: ¿Eh?
5: ¿Sabes qué me pasa? Que no sé quién es el Tranca y quién es el Barranca.
7: Barrancas.
5: ¿No te pasa a ti?
7: Cuando hablan.
5: Sí.
7: Cuando hablan se sabe perfectamente.
5: Sí, pero si tú no ves la televisión y lo escuchas, que estás haciendo, no sé, fregando los platos, no sabes quién es Tranca y quién es Barrancas.
7: Quién es Barrancas, sí que es verdad.
1: Es un debate.
5: El Tranca creo que es el que tiene dos dientes.
1: Es un debate, aquest.
5: Creo.
7: No lo sé.
5: Bueno, ¿me ha tocado el plasma?
7: No, no.
5: No.
7: No, lo siento.
5: Ya, el otro día hablaba con una compañera tuya que llamó cada día para pedir teléfonos y me comentaba que ella nunca ha dado un televisor.
7: No, yo tampoco.
5: Tú tampoco, ¿eh?
7: Yo tampoco. Sabemos que se han dado 18, pero no.
5: Nunca.
7: De las compañías que yo tengo aquí alrededor, ninguna.
5: O sea, solo quedan dos hasta el viernes.
7: Hasta el viernes, sí.
1: El de truca rápida.
5: Bueno, vale, pues ya llamaré antes el viernes.
7: Muy bien.
5: Gracias.
7: Le paso, ¿verdad?, con el ayuntamiento.
5: Vale, sí, páseme.
7: Sí, muy bien, gracias. Buenos días.
5: Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso?
1: Es el primer cop que deixes que Telefónica ens passi.
5: Comprem-se.
1: Què diu?
5: Què li passa?
1: Això del plasma, jo començo a pensar que és una broma.
5: Home.
1: Home, més que nosaltres no truca ningú.
5: Contactant amb l'Ajuntament de Benidorm.
1: I sóc directe, de Ràdio Benidorm.
5: Ai, sí, t'imagines treballar a Ràdio Benidorm? Que tranquils estaríem.
1: Deuen fer programes des de la platja, contínuament.
5: Sí, sí, sí.
1: I fan moltes tertúlies d'àvies.
5: Sí. Sí. Hi ha un programa especial de l'Inserso.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. I va molt...
5: Sí, sí.
1: El... Com es diu que era? Maria Nicole Corto, hi va molt.
5: Sí, també. Sí,
1: Luis Aguilé.
5: Luis Aguilé.
1: Sí, sí.
5: I després fan un especial bufet lliure per tercera edat, que comenten els plats als hotels.
1: Sí, sí.
5: Aviam
1: sí,
5: quin és el pitjor.
1: També fan un que sube tu pensión.
5: Sí, sí, sí, sí, sí. I l'altre que fan des del pis número 46 d'un rascacels de Benidorm.
1: Sí, sí, sí. Que no hi ha sort, eh? Què? No contesten.
5: No hi ha ningú a premsa?
1: Això comença a costar massa, eh?
5: Bueno, doncs tornem a trucar una altra vegada ràpidament a l'Ajuntament de Benidorm i preguntarem per aquesta tècnica de platges. Ai, crec que ara es deia Vicky.
1: No ho sé. Però tenim el telèfon de l'Ajuntament de Benidorm.
5: Sí, clar. Sí, hem trucat. Buenos días, llamado Benidorm.
1: Ah, és veritat.
7: Sí, dígame.
5: Mira, tengo aquí que quiero hablar con la tècnica de playas. No sé si es Ángela o Vicky.
7: Vicky, moment.
5: Vicky, Vicky.
7: Momento,
5: vale, perfecto. Bueno, directament parlem amb ella.
1: Jo diré que amb Vicky ja vam parlar. I ens va dir que ja no portava el tema.
5: Bueno, però ahir vam parlar en premsa i ens van donar permís. Ah. Benidorm és un xou.
1: Hem de seguir els passos, bé, tots els ajuntaments.
5: És un xou. Escolta, deixem 30 segons el tema aquest, si no el matem aquí per sempre, ja t'ho dic ara, eh?
1: Sí?
5: Home, no podem estar aquí 3 dies parlant del mateix.
1: Home, a mi m'interessa, Benidorm.
5: És que a mi m'interessa el tema dels castells de sorra. T'imagines que els nens petits ja no poden fer aquests castells de sorra preciosos, jo els hi preciosis?
1: La normativa feia referència al material que s'utilitzava, oi?
5: Home, clar, si poses allà com una ciutat sencera...
1: Jo crec que el més perillós és aquesta gent que fa sots per enterrar-se.
5: Sí.
1: Que després vas parejant tranquil·lament i t'hi caus.
5: Caus directament.
1: I ja pots trencar el genoll, eh?
5: Sí, perquè això, els castells de sorra, és bonic i tot.
1: És bonic.
5: Amb la pala...
1: Sí, sí.
5: El rastrell...
1: No sé
5: res,
1: que no
5: fora,
1: fa...
5: fora.
1: Sí, escolta, ho deixem?
5: Sí, anem a altres temes al dia. Avui al 20 Minutos ha publicat una notícia interessantíssima. Diu el titular, diu, Franco, ara que... Quin dia era? El 20 de novembre,
1: 20
5: no?
1: De novembre, sí.
5: Va fer 33?
1: 33 anys.
5: Sí. 33 anys, sí?
1: Sí, va morir el 75. 33
5: sí, 33 anys que va morir Francisco Franco. Avui, al diari 20 Minutos, publica una notícia que ens ha sobtat. Diu que s'ha descobert el que cobrava Franco.
1: Ah, sí?
5: Franco cobrava 754.000 pessetes al mes. Home, amb dues nòmines i 14 pagues. O sigui, ara seria com si cobrés 43.000 euros cada mes.
1: Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do.
5: Es veu que, traslladat a l'actualitat, això, aquestes 754.000 pessetes serien uns 43.000 euros mensuals. Es veu que l'IPC, des del desembre del 75, ha pujat un, atenció, 950%! És molt fort, això, eh?
1: Això és el que ha pujat l'IPC, el cost de la vida.
5: Va, i seguirem amb el tema aquest que m'agrada. El president del govern, el Zapatero, guanya 91.982 euros anuals repartits en 12 pagues. És a dir, que Franco... Sí, si fem el compte de la vella, que es diu... Franco guanyava en dos mesos l'equivalent a Zapatero en un any.
1: Déu-n'hi-do.
5: Ho has entès o no?
1: Ho entès.
5: Diu que el salari de Franco estava distribuït en dos nòmines. La primera de 600.000 pessetes. És estrany, això, de dir ja pessetes, eh? Netes al mes. A càrrec dels pressupostos de l'Estat que pagava el Ministeri d'Hisenda. I la segona era una altra de 154.000 pessetes en 14 pagues.
1: Home, és que Franco, si se volia pujar el sou, ben fàcil ho tenia.
5: Sí, sí.
1: Assignava ell mateix el decret i prou.
5: I prou, i se pujava el sou. Es veu que les dones d'una botiga de Tarragona... Atenció a la notícia. Cuiden les seves nenes mentre despatxen els clients. Aquí tenim el sogre, és dels companys de Tarragona Ràdio, eh?
1: Sí.
5: D'aquests nens que estan és la Sara, la Trini, la Sara, la Chloe, la Nora i altres nens. Això és una parella de
1: Chloe. Chloe, només Chloe.
5: Chloe.
1: No sé d'on ve, Chloe.
5: Chloe, bé, ara preguntarem, si vols, perquè anem a trucar a aquesta botiga, que és curiós, perquè hi ha... És una mena de... Bé, veig aquí la fotografia que venen pernils, xupa-xups i coixaps.
1: A veure, hi ha cap tipus de criteri entre pernils, xupa-xups i coixaps?
5: Sí, és Can Domènec, que es diu així.
1: Ah, mira, Can Domènec.
5: No, però a Tarragona.
1: Ah.
5: Anem a trucar.
1: Truquem a Tarragona.
5: Es veu que tot el personal d'aquesta botiga participa en les atencions que requereixen les petites. Les propietàries tanquen el comerç dissabte a la tarda, un temps que reserven per disfrutar de les seves nenes. Veurem si ens contesten a Can Domènec a Tarragona. Potser, clar, hi ha tants nens...
1: I els nens com juguen.
5: Que estan tots els dies liats a totes hores.
1: Can Domènec.
6: Ha trucat el...
5: Oh!
6: 9...
1: No ens agafen el telèfon.
5: Tornem a marcar, veiem si és possible.
1: Has de marcar rei amada.
5: Espera't. És una botiga molt cèntrica de Tarragona. I clar, la notícia, segons el periòdic, una plana amb fotografia sencera és que atenen el públic amb els nens allà al mig. Tallen pernil amb els nens allà al mig.
1: No ho veig clar, jo, eh?
6: Sí?
5: Bon dia.
1: Ara.
6: Bon dia.
5: He trucat a Can Domènec.
6: Sí.
5: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona, no Ràdio Tarragona. Aquí, Ràdio Badalona.
6: Badalona, sí.
5: Badalona, saps on és, oi?
6: Sí.
5: Mira, escolta una cosa, truco sobre una notícia que va sortir al periòdic de Catalunya, és correcte, eh?
6: Sí.
5: Que es veu que ateneu el públic amb els nens, amb les criatures.
6: Sí, és correcte.
5: És correcte, això.
6: Sí, és cert.
5: I això
6: no és mentida, no.
5: No és mentida.
6: No.
5: I la fotografia que surten molt macos, la Sara, no?
6: Molt bé.
5: La Chloe, es diu?
6: Sí.
5: Chloe, d'on ve, Chloe?
6: No ho sé, ma germana li va fer gràcia de Chloe per una sèrie que feien a la tele, vull dir que
5: sí?
6: No ho sé.
5: Ah, sí? Quina sèrie era?
6: Chloe? Una sèrie...
1: Twin Peaks.
6: Les Brats, pot ser, o...
5: Quina?
6: Pot ser Les Brats.
1: Qui són Les Brats?
6: No ho sé, no et voldria enganyar,
5: ja.
6: No ho sé.
5: I la Noa, no?
6: I
5: escolta
6: la Noa.
5: Una cosa, jo volia preguntar-vos com ho feu això d'atendre el públic amb les criatures per allà al mig.
6: Pues ja... Mira, ja no ho sé, ja ho tenim per la mà.
5: Sí.
6: Sí, hi ha moments de tot, eh?
5: Perquè això com ho feu? Sí, per què ho feu, això?
6: Home, per què ho fem? Perquè són les nostres filles.
5: Sí, però per què no les porteu, per exemple, en una guarderia?
6: No, no, no, també les portem a la guarderia.
5: Ah, també.
1: No ho entenc,
6: també.
1: Eh?
6: També, sí, sí, tot el dia no podem, però quan la guarderia ja es tanca no tenim altre remei que la tenda, que la tenda encara està oberta.
5: Ja, escolta una cosa, i les criatures estan contentes, suposo, no?, de trastejar per la botiga.
6: I tant.
5: Sí,
6: bueno,
5: no?
6: És que ja s'han acostumat així, vull dir, és que ja han nascut així.
5: Ja, escolta, què veneu a la botiga? Perquè veig aquí pernils i coixacs.
6: Sí, és carnisseria, xarcuteria,
5: sí,
6: delicatessen, ja de tot aquí.
5: I xupa-xups, també.
6: I
1: xupa-xups.
6: I xupa-xups, també, damunt del taulell.
5: La fotografia surt una barra de pa,
6: sí,
5: xupa-xups, coja, aquí de la marca xupa-xups.
6: Sí, és que és el que hi ha damunt del taulell, sí.
5: Ja,
6: sí,
5: ja, ja.
6: També
5: escolta,
6: hi ha patès, hi ha coses, però va sortir això.
5: Ja, ja, i com és que us han fet aquest reportatge? Doncs
6: pues no ho sé, sincerament, ens van trucar, si podien. Nosaltres vam dir, bueno, pues veniu, no sí, tenim cap problema. A veure, primer el periòdic ens va veure per TV3.
5: Ah, això.
1: Els matins.
6: I llavors nos
5: on va... heu sortit a TV3?
6: A les comarques.
5: A les comarques, al TN Comarques.
6: Sí. Mm. I ens van veure i ens van trucar si ells podien fer un reportatge.
5: Sí.
6: Ah. I que, pues bueno, pues no passa res.
5: I resulta que us treuen gairebé una plana sencera.
6: Pues sí, sí, senyor, ens vam quedar sorpresos.
5: Sí.
6: I llavors ahir
1: nosaltres
6: va vindre,
1: també, de fet,
6: perquè també van trucar, d'Espanya en directo.
5: Ah,
1: d'Espanya en directo.
6: I ahir també van vindre a fer un reportatge d'Espanya en directo. Vull dir que jo no ho sé, si nosaltres no ens hem mogut d'aquí
5: sí,
6: ni dir res.
5: Jo crec que d'aquí res et trucaran i està passando.
6: No ho sé.
5: Jo crec que sí, està passando. Jo crec que de seguida us truquen.
6: I bé, així ha sigut. A l'igual sortim avui.
5: Sí, tothom copiant de tothom, veig, eh?
6: Sí.
5: Sí. Sí, sí, tothom copia de tothom. Escolta, com et dius?
6: Jo, Sara.
5: Sara, escolta, moltes gràcies, de veritat.
6: No res, home,
5: gràcies
6: tu,
5: i que vagi molt bé.
6: Vale, maco.
5: Vinga, bon dia.
6: Bon dia, adéu.
1: Que era amiga de la Maria Dolors?
5: No ho sé, però escolta una cosa.
1: Però
5: tu creus que això és una notícia?
1: Jo crec que no.
5: Periódico de Catalunya. Bé, el TN de TV3, el sí, Comarques, fa un tema.
1: Que ja és greu, diguem-ne.
5: Se'l copia, Periódico de Catalunya, una plana sencera, una plana.
1: Sí, perquè els nens estan a la botiga mentre
5: sí,
1: ven, eh?
5: Sí, sí. I resulta que Espanya Directo també truca.
1: I us estàs passant també, ja ho veus.
5: I us estàs passant avui.
1: Avui mateix.
5: I jo truco perquè ho he vist al Periódico de Catalunya.
1: Sí, sí, vull dir, aquí tots
5: senyores
1: tot
5: i senyors, tot, tothom copia de tothom.
1: Tot és una enganyifa.
5: Tot.
1: Bé, Carles.
5: Fàstic. Jo, de veritat, em faré botanero.
1: Bé, bé, botanero, ho
5: sí,
1: deixem aquí.
5: Ho deixem aquí. Escolta, vaig a veure si puc solucionar els semàfors a Badalona,
1: sí,
5: aviam si van o no van.
1: Sí, sí. Em porta't el nieto i a veure si ho podem arreglar, això. Hello.
8: Víctimes al telèfon.
9: I diga.
8: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, no, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, no, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
8: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
13: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
14: No, no.
13: ¿Ha disculpe.
14: No.
13: Si necesita ayuda.
14: Que no.
13: Disculpe, no le he entendido.
14: A ver, ayuda, ayuda.
13: Disculpe, no, sigo que sin entender.
14: Ay, por favor.
1: ¿Qué nivel de radio?
14: Operador.
1: ¿Qué nivel de...
13: Disculpe por la confusión.
1: Sí,
14: sí.
13: Gracias.
15: Nos estamos esforzando en contestar sí, su llamada.
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
12: Benvinguts al passat amb les...
8: Són les 12.
12: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
8: Notícies Badalona.
16: Bon dia, Badalona, els parla l'Exisó. Les cesàries programades a l'Hospital Germans Trias i Pujol representen al voltant del 10% del total, una xifra similar a la de la resta d'hospitals públics de Catalunya. De fet, cada cop hi ha més dones que demanen de forma voluntària aquesta mena de part, tot i no estar sempre justificat per raons mèdiques. La taxa de cesàries als Germans Trias representa un 25% dels parts, entre elles un de cada 10 han estat programats com qualsevol altra intervenció prèvia abans que la dona hagi iniciat el procés de part. Escoltem la Carmina Comas, que és cap del servei d'obstetrícia de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
17: La dona demana una inducció del part perquè vol una data concreta de part o vol una cesària com a mètode de part de forma electiva i sense una causa mèdica, moltes vegades per causes socials. I aquesta decisió és més freqüent ara que abans perquè la dona està més empoderada, té més informació, vol formar part del procés de presa de decisions.
16: Un comptador elèctric ha explotat aquesta matinada en un edifici situat al carrer de Jerez de la Frontera número 13 al barri de Sant Roc sense provocar ferits. Els serveis d'emergència han rebut l'avís passada la mitjanit. Fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació del Parc de Bombers de Badalona que ja ha treballat durant aproximadament mitja hora. A l'arribada dels efectius no hi havia ni fum ni flames i després d'inspeccionar la zona, els bombers han comprovat que no hi havia cap risc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM, de la policia i tècnics de la companyia elèctrica per fer les comprovacions corresponents. Arran de la incidència, diversos veïns de la finca s'han quedat sense subministrament elèctric. Durant la inspecció de la sala de comptadors, la Guàrdia Urbana ha detectat que 5 habitatges estaven connectats de manera irregular a la xarxa elèctrica. Els agents han identificat els residents de 2 d'aquests pisos que han quedat investigats per un presumpte delicte de defraudació de fluid elèctric. Els bombers, però, no han pogut determinar l'origen exacte de l'avaria. La costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de tintoreres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors i científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en 2 més ocasions a tot el món. En David i la Mara organitzen des de fa un temps expedicions des de Badalona buscant tintoreres per estudiar-les, una espècie de tauró blau que es troba en perill per la seva comercialització. Aquestes expedicions sorgeixen del seu projecte d'ecoturisme Pelagic Expeditions, una manera responsable d'observar la fauna marina en el seu entorn natural. En una d'aquestes sortides, els divulgadors científics van ser testimonis del primer intent de còpula de tintoreres enregistrat al Mediterrani. Ho explica en David, de Pelagic Expeditions.
18: Aquest fet en si ja és molt important perquè en el futur aquesta dada, juntament amb altres dades que s'han anat recopilant per diversos científics aquí a la costa catalana, doncs poden ajudar a conservar millor l'espècie perquè poden ajudar a determinar zones importants o d'interès per a aquesta espècie, com podria ser la costa catalana en conjunt, com a punt de probable zona de reproducció.
16: Els viatges de l'Imserso de la temporada 2026-2027 es podran començar a reservar a partir del 16 de setembre. Des d'aquest dimarts, les persones acreditades per participar als viatges començaran a rebre la informació necessària per reservar el viatge. Se'ls assenyalarà quin dia hauran de fer la reserva i un número clau per si volen fer-la en línia. També ho poden fer aquesta reserva presencialment a una de les 28 agències de viatges a Badalona que col·laboren amb el programa de turisme de l'Imserso. I en esports, el futbol americà està de celebració perquè els Badalona Dracs han anunciat la tornada del seu equip femení, les Badalona Drag Girls. Fa 3 anys el club va haver de dissoldre la secció per falta de jugadores i ara tornaran a competir a les lligues catalanes.
19: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat de les platges.
16: A aquesta hora uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona. Hi ha mar arrissada, la qualitat de l'aigua és molt bona, amb una temperatura de 29 graus i no s'ha detectat presència de meduses.
19: Benvolgut multireformista. A Obramat sabem que dediques molt de temps a les obres. Per això hem dissenyat els nostres magatzems perquè no perdis ni un segon. Amb zona de càrrega i pàrquing gratuït, adaptat a vehicles industrials, pati de materials de fàcil accés i tots els oficis sota el mateix sostre. O si ho prefereixes, compra a Obramat Poners, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
16: Tenim 32 graus de temperatura a Badalona. Més notícies d'aquí una hora.
20: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
21: Ningú t'informa com nosaltres.
22: Funky Tracks Radio dirige y presenta Tony Modulation.
23: Ahí está. Ese. Estoy preparado para la acción.
24: Ya vamos.
23: Llevo tiempo esperando esto. Disfruta del espectáculo.
25: ¿Qué tal?
23: Buenas, bienvenido.
25: Gracias.
23: Hola.
25: Buenas.
22: Funky Tracks Radio.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis O. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un paquet de droga a la tarda del passat dilluns 10 d'agost a la platja dels Pescadors de Badalona. Segons ha avançat La Vanguardia, uns socorristes van donar l'avís que hi havia un fardell sospitós flotant al mar. El mitjà especifica que contenia un quilo de cocaïna. Precisament aquell dia, un helicòpter dels Mossos va sobrevolar el litoral badaloní en un dispositiu de seguretat ciutadana. Dos dies després hauria aparegut un altre paquet similar a una platja de Tarragona i aquesta setmana un altre a Sitges. Tots tres, segons apunta La Vanguardia, anirien acompanyats d'una imatge de Jesucrist. Detingudes quatre persones i dues més investigades, una d'elles a Badalona, per crear i repartir medicaments veterinaris sense autorització. L'investigat s'encarregava de vendre els productes a través d'una empresa majorista que els enviava a sis països de tres continents diferents. La investigació va arrencar el 2016 quan la Guàrdia Civil va localitzar quatre productes per a aus provinents d'una empresa majorista de Badalona que no comptaven amb l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Els productes es fabricaven a laboratoris clandestins a Terrassa i Rubí, que han estat escorcollats. En les entrades, la Guàrdia Civil va trobar 150 medicaments veterinaris il·legals, 70 quilos de principis actius, dispositius mòbils i d'emmagatzematge i més de 100.000 euros en efectius. Un comptador elèctric ha explotat aquesta matinada en un edifici situat al carrer de Jerez de la Frontera, al número 13, al barri de Sant Roc, sense provocar ferits. Els serveis d'emergència han rebut l'avís passada la mitjanit i fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació del Parc de Bombers de Badalona, que hi ha treballat durant aproximadament mitja hora. A l'arribada dels efectius no hi havia ni fum ni flames i després d'inspeccionar la zona, els bombers han comprovat que no hi havia cap risc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM, de la policia i tècnics de la companyia elèctrica per fer les comprovacions corresponents. Arran de la incidència, diversos veïns de la finca s'han quedat sense subministrament elèctric. Durant la inspecció de la sala de comptadors, la Guàrdia Urbana ha detectat que 5 habitatges estaven connectats de manera irregular a la xarxa elèctrica. Els agents han identificat els residents de dos d'aquests pisos que han quedat investigats per un presumpte delicte de defraudació de fluid elèctric. Els viatges de l'Imserso de la temporada vinent es podran començar a reservar a partir del 16 de setembre. Des d'aquest dimarts, les persones acreditades per participar als viatges començaran a rebre la informació necessària per reservar-lo. Se'ls assenyalarà quin dia hauran de fer la reserva i un número clau per si volen fer-la en línia. També ho poden fer aquesta reserva presencialment a una de les 28 agències de viatges de Badalona que col·laboren amb el programa de turisme de l'Imserso. A Fuego, l'òpera prima d'Estel Díaz, rodada a les Tres Xemeneies, arriba a les sales de cinema. És una de les novetats que podrem veure a la cartellera a partir d'aquest divendres. L'acompanyaran, entre d'altres, una nova entrega de la popular saga de terror Insidious, Fuera del Más Allá, o el thriller El Motín, amb Jason Statham. Les Tres Xemeneies, com diem, és un dels emplaçaments protagonistes a la pel·lícula A Fuego, l'òpera prima d'Estel Díaz. Precisament, la directora i coguionista, que és Badalonina, l'Estel Díaz, ens explicava la tria de l'escenari per reivindicar l'extraradi en l'audiovisual.
4: Soc de Badalona de tota la vida, per mi la zona de les afores de Barcelona, o sigui, l'àrea metropolitana, l'extraradi normalment no està tan representat a l'audiovisual. Per mi era molt interessant perquè ha sigut la meva adolescència, justament l'extraradi al carrer, viure al carrer és el que fan els adolescents, molt, almenys en la meva època era així, i penso que segueix sent així perquè ara mateix tampoc no és que tinguem gaires espais on puguin anar, no? Més a nivell de consum i tal.
5: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, patrocina la informació esportiva.
3: El Badalona juga aquest vespre el cinquè amistós de pretemporada contra el Martinenc. El partit es jugarà a les 8 del vespre al municipal del Guinardó a Barcelona, al mateix camp on els de Genís San Pietro van arribar a la final del torneig històrics. Els escapulats encara no han guanyat cap partit complet en el que portem de pretemporada. N'han perdut 3 i n'han empatat 1. Només es va endur la victòria contra el Júpiter en un dels partits de 45 minuts del triangular dels històrics.
5: Benvolgut multireformista. A Obramat sabem que dediques molt de temps a les obres. Per això hem dissenyat els nostres magatzems perquè no perdis ni un segon. Amb zona de càrrega i pàrquing gratuït, adaptat a vehicles industrials, pati de materials de fàcil accés i tots els oficis sota el mateix sostre. O si ho prefereixes, compra a Obramat.es. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
3: 33 graus de temperatura a Badalona.
0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
6: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que unirà, que anirà vaja de Lleida a Martorell. Una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
3: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
0: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
3: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar 40 graus. L'afectació general però es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
0: Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
4: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
0: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones a la seva consulta específica per a dolor pèlvic crònic.
3: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: I en marxa a aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
3: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: En uns minuts, de fet, connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera. I en cultura, el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
3: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors. Unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
0: I en esports, el nou Barça es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Joan Barberà.
5: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri, i a partir de les 8 jugarà el partit del Gamper contra l'Acalí.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, us parla Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts del punt de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Us ho explicàvem en titulars. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
3: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
0: En té més detalls en aquesta crònica d'ETV la Paula Marco.
6: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública i Fercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
2: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
6: A més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat la notícia, tot i que sense voler parlar de la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
3: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
7: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat al màxim nivell possible.
3: Collboni ha parlat a la Barceloneta, on ha destacat que ja s'ha executat un 70% del pla de transformació del barri. En destaca la reforma integral de la plaça del Poeta Buscà o la construcció d'un nou centre d'atenció primària.
0: Doncs qui ha mostrat la seva satisfacció després de conèixer aquesta informació és l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El PAEANCAP ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
8: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar prop d'infraestructures de comunicació.
0: I quan passen gairebé 8 minuts del punt de les dues, no deixem Lleida, perquè allà la segona nit, amb un dispositiu policial especial desplegat al Parc Sobre les Vies, Balafi, El Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
3: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments entre aquests dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
0: Més detalls en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio de Judit Castellà.
9: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
10: Aquí hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
9: D'altra banda, sobre l'incendi del carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
1: Notícies en xarxa.
0: I a aquesta hora els termòmetres tornen a pujar. Està previst, de fet, que avui toqui sostre aquest nou pic de calor.
3: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
0: En paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
3: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb la previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
0: Doncs bé, la calor extrema d'aquest estiu i 3 mesos amb molt poca pluja han fet baixar la població de mosquit tigre a l'Empordà. El Servei de Control de Mosquits espera, però, que les pluges de final d'estiu i inici de tardor facin repuntar les molèsties d'aquests insectes. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala en Sergi Corral.
11: Si hi ha un insecte especialment empipador a l'estiu, aquests són els mosquits. Ara bé, aquest estiu hi ha una sensació general que tenim menys mosquits, però què hi ha de cert amb tot això? Àlex Uller és ja especialista del Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter.
12: Bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. Com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, doncs, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria de mosquit tigre.
11: Ara bé, segons els mateixos experts, els canvis de temps i les pluges que han d'arribar la darrera setmana d'agost i la tardor poden fer revifar les poblacions de mosquits i que vinguin mesos més complicats, on el control i la prevenció en zones agrícoles d'arrossars i urbanes seran claus.
0: Us ho avançàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pel via crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura ara fa 10 anys.
3: Aquesta tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
13: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pel via crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos, aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sol pel via i uroginecologia del Vall d'Hebron.
14: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perianal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
13: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
15: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
13: Cada tractament és individualitzat.
0: Gràcies, Arnau. I un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou test per detectar de manera precoç els efectes derivats de l'exposició als micro i nanoplàstics, especialment en persones que treballen en entorns industrials amb alta presència d'aquests materials. Des de Cugat Media ens ho explica la Tina Forest.
16: La coordinadora del projecte i catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, Alba Hernández Bonilla, explica que aquestes partícules provenen de la degradació dels plàstics presents al nostre entorn i que alguns estudis ja han detectat alteracions en el funcionament celular, processos inflamatoris o fins i tot afectacions sobre l'ADN després d'estar-hi exposats. El nou test desenvolupat en el marc del projecte europeu Plastic Hill busca identificar si una persona està exposada específicament a micro i nanoplàstics.
17: És una prova que lo que trata es de intentar evaluar si una persona ha estado expuesta a, específicamente a micronanoplásticos, porque ahora mismo no existe en el mercado ninguna opción para poder medir en sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta para saber, ¿no?, si algún efecto debido a la exposición ya ha comenzado o no.
16: La investigació s'ha centrat especialment en sectors com la indústria tèxtil o la del reciclatge, on els treballadors poden inhalar fibres o fragments de plàstic en suspensió.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé un quart de tres. Us expliquem ara que el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
3: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
0: I a Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. De fet, aquest estiu s'està instal·lant ja la primera fase d'aquest sistema, que s'anirà ampliant en els pròxims anys. Des de Canal Blau ens explica en Jaume Anglès.
18: El nou projecte de videovigilància al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú incorpora càmeres de diferents tipologies adaptades a cada emplaçament. La implantació del sistema s'ha dissenyat d'acord amb els criteris establerts per la normativa vigent en matèria de videovigilància i protecció de dades. Les càmeres enfocaran exclusivament espais públics i les imatges s'emmagatzemaran en servidors segurs ubicats a les dependències policials amb accés restringit i mesures específiques de ciberseguretat. Igualment, totes les zones disposaran de la corresponent senyalització informativa perquè la ciutadania conegui l'existència del sistema. Així ho afirma el sergent sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
19: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, ONG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats, i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
18: Està previst expandir el control fins als pàrquings dissuasius, on es produeixen furts a l'interior de vehicles.
0: Gràcies, Jaume. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Plater, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori.
3: Les al·legacions presentades identifiquen errors cartogràfics i proposen un desplegament del pla més proporcionat i adaptat a la realitat agrària i territorial.
0: El nou FM, Guillem Sánchez.
20: La transició energètica està a l'ordre del dia i cada vegada són més els projectes que incentiven l'ús d'energies renovables. Alguns, però, guanyen detractors en comptes d'adeptes. És el cas del Plater, que entre les més de 1.000 al·legacions que ha rebut hi ha les dels municipis del Lluçanès. Jordi Bruc és vicepresident segon de la Mancomunitat del Lluçanès.
21: I no perquè siguem un entorn rural, tenim doncs per què assumir aquest percentatge tan gran, doncs sobretot de en llocs com àrea metropolitana, on l'afectació és 5 vegades més petita. Vull dir que en aquest sentit ja volem ser solidaris, però no perquè siguem aquí dalt, doncs hem de tenir tota aquesta afectació.
20: Els municipis del Lluçanès han presentat al·legacions tècniques i jurídiques.
0: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. Des d'Altafulla Ràdio ens explica l'Eduard Virgili.
22: L'Ajuntament d'Altafulla ha incorporat una nova màquina elèctrica per reforçar la neteja de la platja a l'estiu. El vehicle garbella la sorra i complementa el servei manual que ja funciona. De petites dimensions i molt maniobrable, permet actuar en racons de difícil accés i fer intervencions puntuals sense necessitat de sotmetre tota la platja a una neteja mecànica. La qual alcaldessa, Alba Muntades, explica que ja s'utilitza 3 dies a la setmana.
23: La intenció no és que cada dia passi això i que passi per tota la platja, perquè seguim apostant més per la neteja manual, que és menys intervencionista i que el que fa és que mantenir la platja en més bon estat, però sí que en moments puntuals doncs cal una mica de reforç d'aquesta neteja manual.
22: La inversió es va decidir després dels problemes de l'estiu passat, quan la dificultat per trobar personal i l'arribada de brutícia arran de les pluges van complicar el manteniment de la sorra. El consistori també demana la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent estarà prohibit fumar-hi.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3, us ho explicàvem en titulars. A aquesta hora tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb l'actuació de les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla castellera Sant Pere i Sant Pau. I allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio amb la Tere Ortega. Tere, bon dia.
24: Bon dia, doncs una Diada de Sant Magí que encara la tercera hora que a la plaça de les Cols. La segona ronda ja s'ha completat amb Care Creu de la Jove de Tarragona, que si a la primera ronda ha portat un gamà extra a la plaça, el 2 de 9 amb Forra i Manilles, ara ha vist com el 5 de 9 quedava amb intent desmuntat. Els Xiquets del Serrallo ja han fet avui la feina, han tancat l'actuació amb el seu castell de la tercera ronda. És la millor Diada de la seva història, amb el 4 i 5 de 8 descarregat i el 2 de 7, que també ha pogut completar la colla del barri mariner de la ciutat. Els Xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8 a la primera ronda i el 4 de 9 en folre a la segona. Ara estan pendents de poder tirar a plaça el 3 de 9 en folre, amb la que també conclourien la seva actuació d'aquesta diada de Sant Magí. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat la primera ronda amb el 5 de 8 i a la segona han tirat amb èxit el 4 de 8 amb agullà. També pendents els de Sant Pere i Sant Pau de poder completar la seva diada amb l'actuació a la tercera ronda. Fins ara, dues hores de castells, com dèiem, a l'emblemàtica plaça de les Cols de Tarragona, al cor de la part alta, amb les escales de la catedral, amb la gent que encara aguanta sota el sol i les temperatures elevades en aquest dia del patró a la ciutat de Tarragona.
0: Gràcies, Tere. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. Moment ara per la cultura. Expliquem que el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
2: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
4: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
2: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
0: I a Manresa, el Festival Microscòpia celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una proposta escultural permanent de l'artista Rufino Mesa dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
5: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la 7a edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua, i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
0: I abans dels esports, un apunt luctuós, perquè ha mort a l'edat de 74 anys Delfín Amaya, integrant de Los Amaya.
6: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com Arabete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
0: Ara sí, els esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant de l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
7: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al nou Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Ak Agli. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar aquesta temporada a l'equip i a joves futbolistes com Marc Bernal.
8: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
7: I el tècnic alemany del conjunt amb Laurana Hansi Flick es mostra molt satisfet per l'arribada del millor jugador del darrer Mundial.
9: Of course it was a big opportunity.
10: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
9: Of course, increase every level of the play.
7: A segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges i també baixes.
11: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
7: El proper divendres, segona jornada de Lliga Segona Divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba. Més futbol a la Copa de la Reina hi haurà, que avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria, hi haurà duel català entre la M Lleidatà i l'Europa. El Barça i l'Espanyol encara no entraven en aquesta ronda. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi haurà amistós entre la M i el Barça B.
0: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres tornem. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
4: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Tot i que el desert del Sàhara és conegut per les seves temperatures extremes i la seva aridesa, ocasionalment es produeixen fenòmens meteorològics sorprenents com la neu. Un dels esdeveniments més notables va tenir lloc al gener del 2018, quan la petita ciutat d'Ain Sefra, a Algèria, es va cobrir d'una capa de neu. Aquest fenomen és extremadament rar a causa de les condicions climàtiques del Sàhara, que generalment no favoreixen les precipitacions. La neu al Sàhara és possible a causa d'una combinació de factors atmosfèrics inusuals. A l'hivern, masses d'aire fred del nord poden baixar fins al desert. Si aquestes masses d'aire fred es troben amb l'humitat adequada, poden provocar nevades. En el cas d'Ain Sefra, l'altitud de la regió, que es troba a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar, també contribueix a fer que les temperatures puguin baixar prou com perquè la neu es formi i s'acumuli. Aquestes nevades no només creen paisatges impressionants, sinó que també tenen un impacte temporal a l'ecologia local. La neu aporta una petita però valuosa quantitat d'aigua a una regió que rep molt poca precipitació anual, encara que aquest efecte és efímer. La neu al Sàhara és un recordatori de les sorprenents variacions climàtiques que poden passar fins i tot als llocs més àrids del planeta.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
4: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
2: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies, Cristina Álvarez.
5: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
2: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
5: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i Central.
2: Doncs fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
6: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la Selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluja.

0: a la vostra televisió local o bé per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: En uns minuts connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera i en cultura el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
0: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
1: I en esports, el nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a Joan Barberà.
2: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. A les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly.
1: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'avui. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
0: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
1: En té més detalls en aquesta crònica de TV la Paula Marco.
4: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona-Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqui.
5: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
4: Amb més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha evitat valorar la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
0: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
6: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
1: Qui ha mostrat satisfacció després de conèixer aquesta notícia és Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida.
0: El PAI en cap considera que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
7: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
1: I no deixem Lleida, perquè allà la segona nit amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
0: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
1: UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
8: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
9: Aquí hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que engloba bastant quan dic a nivell, és de Barcelona a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una

0: facilita també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
1: D'altra banda, sobre l'incendi del carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
2: Notícies en xarxa.
3: 8 minuts passen de 2:15 a 3. Avui dimecres està previst que toqui sostre el nou pic de calor.
4: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. El Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
3: I en paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
4: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
3: Us ho explicàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pelvià crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura, ara fa 10 anys.
4: Aquesta unitat tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
3: Ens en dona més detalls el nostre company Arnau Vidal.
5: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pelvià crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell de la unitat de sòl pelvià i uroginecologia del Vall d'Hebron.
6: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
5: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
7: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
5: Cada tractament és individualitzat.
3: Gràcies, Arnau. I l'empresa Nipro invertirà 25 milions d'euros a Lleida per construir una nova planta per solucions per la hemodiàlisi. La multinacional japonesa, que actualment compta amb seu a Mollerussa, preveu instal·lar el polígon industrial de Torre-Soler. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
8: Aquest dimecres al matí, Fèlix Larrosa ha explicat en una atenció als mitjans de la paeria de quina manera impactarà aquest projecte en termes d'ocupació, que comptarà amb una superfície de 24.795 metres quadrats.
9: Es tracta d'una operació que tindrà un impacte directe en l'ocupació. El projecte preveu una ocupació directa total de 74 persones, incorporant noves perfils professionals gràcies a aquesta inversió.
8: En aquest sentit, la Rosa ha subratllat que el passat 9 de juny, mitjançant decret d'alcaldia, la paeria va qualificar Nipro com a projecte d'interès estratègic local, fet que ha permès agilitzar el procés burocràtic per tirar endavant el projecte. Des de la multinacional han destacat que la nova planta permetrà disposar d'un espai més modern, eficient i preparat per assumir el creixement futur de la companyia. També han expressat la voluntat de reforçar la col·laboració amb la Universitat de Lleida, mitjançant pràctiques, formació dual i doctorats industrials.
3: És moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
4: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
4: Una operació conjunta dels Mossos i la policia local de Tortosa. Els detinguts se'ls acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra el dret dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de denúncies presentades per l'Ajuntament.
3: I 6 persones intoxicades a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador.
4: Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró.
3: I 3:15, hora per saber si segueix en marxa aquesta dia de Castellera de Sant Magí a Tarragona, on hi actuaven les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. Allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bon dia.
10: Bon dia, segueix a prop de 3 hores de Castells, a la plaça de les Cols. Els Xiquets de Tarragona han segellat la seva diada més rodona, la millor de la seva història, i ja han tancat la seva actuació en aquesta diada de Sant Magí amb el 4 i el 5 de 8 i el 2 de 7 descarregat. La jove de Tarragona ha portat a plaça un gamma extra, el 2 de 9 amb forro i manilles, i després un intent desmuntat de 5 de 9 han completat finalment aquesta construcció, res, fa uns minuts, en la tercera ronda de la seva actuació. Els Xiquets a Tarragona i ja han decidit que aniran a una quarta ronda després que quedessin intent el 3 de 9 en folre. Els matalassers sí que han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre a la primera i segona ronda. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau també han fet fins ara una bona diada a l'espera de la que serà la seva tercera ronda amb un 5 de 8 i 4 de 8 amb agulla. La diada continua arrencat a les 12 del migdia a la plaça de les Cols amb la catedral de Fons en una bonica estampa per aquest dimecres de Festa Major a la ciutat de Tarragona, avui a Sant Magí.
3: Gràcies, Tere, per aquesta darrera hora. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. L'estiu és moment de festes majors. Ara marxem fins a Tàrrega i és que el Parc de Sant Eloi ha acollit aquest matí la celebració de la tradicional festa de Sant Magí, organitzada per l'Associació dels Amics de l'Arbre i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Ens explica la Mariona Fígols de Ràdio Tàrrega.
11: La festa de Sant Magí arrenca a les 9 del matí amb la missa i la venda del càntir d'aigua beneïda del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual la cultura popular hi atribueix virtuts miraculoses. Roser Sala, membre de l'Associació dels Amics de l'Arbre, ha destacat la jornada d'aquest matí.
12: La nostra festa dedicada als magins, de gran tradició a Tàrrega, i una festa que es composa de dos parts. Una part totalment tradicional, hi ha la venda dels cantirets, i aquí hi ha molta tradició. Aquest any tenim també, després d'un concert, el petit comitè, i canten a capella. Som un grup de 7 persones, jo crec que agradarà, estem amb ganes de que ens sorprengui.
11: Després d'un esmorzar popular, la festa continua al vespre amb una parcel·la de música a l'ermita del parc. En aquest entorn, el grup Petit Comitè interpretarà diverses cançons amb 7 veus masculines i femenines. A més, la vetllada inclou un sopar amb més de 200 assistents i un espectacle lumínic a càrrec de Pau Farreny.
3: I tot a punt perquè comenci la Festa Major de Sant Bartomeu a Roda de Barà, que comença, de fet, demà dijous. Tot i això, s'han fet un bon grapat d'actes previs adreçats a tots els públics. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
13: La Festa Major de Sant Bartomeu de Roda de Barà arrencarà aquest dijous 20 d'agost amb l'obertura de la zona firal, on fins al dia 25 s'hi faran concerts, DJs, bingos musicals i altres. Diumenge, vigília de Sant Bartomeu, la família Nogués protagonitzarà el toc de vigília des del campanar. A la tarda arribarà el pregó, que enguany pronunciarà Maria Fe Vives Boronat, i durant la jornada hi haurà reconeixements, premis, cultura popular, música i espectacles. Dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, serà la jornada més tradicional, amb les matinades, el seguici, la processó del Pa Beneit, la missa solemne, la benedicció de les coques, els goig i la rifa de la coca del goig. Sobre el Pa Beneit ens en parla la regidora de Cultura, Teresa Ferrer.
14: Es venerà el patró i es fa aquesta benedicció, la benedicció de les coques del pa, i llavors perquè la gent puguin gaudir doncs, de lo que és el pa beneït, que, de l'albeneit que nosaltres diem, no?
13: Dimarts 25 arribarà el final de la festa amb activitats infantils, bitlles, habaneres, rom cremat, també batucada i un espectacle piromusical.
3: I avui, dimecres, a 9:45 del matí, respectant l'horari tradicional i previst, ha començat a la plaça de la Vila de la Festa Major de Vilafranca, un moment que dona el tret de sortida a la venda del programa, l'estampa i el regal. Des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
15: La capta, com sempre, ha començat amb l'encesa de 5 voladors i el toc de gralles a la plaça de la Vila. El primer dia de la capta també ha comptat amb una tartana i un cavall, que han acompanyat els més de 100 voluntaris pels carrers de la Vila per vendre, casa per casa, el programa, l'estampa i el regal. Escoltem a dos dels membres del quintet d'administradors de la Festa Major d'enguany, Susana Jordán i Roger Santacana.
16: El segon obsequi que tenim a la caixa és el seguici animat, que és petites explicacions de cada bany, on tenim un bisó que a la que bellugues lateralment sembla que el ball estigui ballant.
17: Tenim l'altre obsequi, que és la fusta, molt útil per totes les llars i cuines, per tallar el que faci falta, fluet, embotit, formatge, amb el logo de la Festa Major.
15: Més d'un centenar de persones han col·laborat enguany per fer possible la capta, que s'iniciava pels vols de les 10 del matí, per tal de repartir el programa porta per porta.
3: Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig ha tancat la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu i que aconsegueix mantenir l'interès del públic. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
15: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
18: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
15: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
3: I a Manresa, el Festival Microscopia celebrarà la seva setena edició del 28 al 30 d'agost amb nou obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa, dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
19: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la setena edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb nou obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
3: El Festival de Cap Roig ha baixat la persiana, però segueix en marxa el Festival de la Porta Ferrada, que viu avui una de les grans nits amb Nile Rodgers en Chic.
4: Acompanyats per Ben Harper and The Innocent Criminals, compartint cartell al Guíxols Arena, una doble cita internacional amb molt de funk, soul i rock.
3: I abans dels esports, un apunt luctuós, i és que ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
20: Caramelos, caramelos, caramelos, cielo, caramelos.
4: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
3: Set minuts per arribar al punt de les 3, moment dels esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
20: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027. La gran novetat, Rodri. I a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly egipci. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar a l'equip blaugrana i a joves futbolistes, com és el cas de Marc Bernal.
21: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
20: El tècnic alemany del conjunt català, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada al Barça del millor jugador del darrer Mundial.
22: Of course, it was a big opportunity.
23: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100%, perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip, i per mi és fantàstic tenir-lo aquí, a Can Barça. Crec que és el millor 6, per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
22: Of course, increase every level of the play.
20: Avui aquest Joan Gamper, a partir de les 8 del vespre, al nou Camp Nou. A la segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que, recordem, no va voler jugar en la primera jornada, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació, encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges, de completar la plantilla i també de baixes.
24: La situació, cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
20: Les paraules de Quique Álvarez, que avui ha parlat en aquesta prèvia, recordem, divendres el Girona afronta la segona jornada de la segona divisió al camp del Còrdoba, en una categoria de plata, on el Centre d'Esport Sabadell avui presenta dues de les seves novetats d'aquesta temporada, un Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que jugarà diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló, segona jornada. El conjunt arlequinat es va estrenar amb un empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en la primera jornada, en el retorn a segona divisió. Més futbol, per destacar que la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria. Hi haurà duel català entre l'AM Lleidatà i l'Europa. Recordem que el Barça i l'Espanyol encara no entraven en competició en aquesta eliminatòria. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi ha amistós entre l'AM i el Barça B. I en futbol masculí, avui s'ha disputat un partit amistós. El resultat final, Barça B 1, Europa 0. I en hoquei sobre patins, és notícia, la destaquem, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha anunciat en el dia d'avui la renovació i la continuïtat, per tant, del tècnic Marc Montaner.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimecres 19 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un paquet de droga la tarda del passat dilluns 10 d'agost a la platja dels Pescadors de Badalona. Segons ha avançat la Vanguardia, uns socorristes van donar l'avís que hi havia un fardell sospitós flotant al mar. El mitjà especifica que contenia un quilo de cocaïna. Precisament aquell dia, un helicòpter dels Mossos va sobrevolar el litoral badaloní en un dispositiu de seguretat ciutadana. Dos dies després hauria aparegut un altre paquet similar a una platja de Tarragona i aquesta setmana un altre a Sitges. Tots tres, segons apunta La Vanguardia, anirien acompanyats d'una imatge de Jesucrist. Detingudes quatre persones i dues més investigades, una d'elles a Badalona, per crear i repartir medicaments veterinaris sense autorització. L'investigat s'encarregava de vendre els productes a través d'una empresa majorista que els enviava a sis països de tres continents diferents. La majoria dels quatre detinguts i les dues persones investigades, una de les quals, com diem, és el titular del majorista de Badalona, formaven part d'un mateix grup familiar. S'enfronten a delictes contra la salut pública, falsificació de medicaments, falsedat documental i pertinença a organització criminal, entre altres. Un comptador elèctric ha explotat aquesta matinada en un edifici situat al carrer de Jerez de la Frontera número 13, al barri de Sant Roc, sense provocar ferits. Els serveis d'emergència han rebut l'avís passada la mitjanit. Fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació del Parc de Bombers de Badalona, que hi ha treballat durant aproximadament mitja hora. A l'arribada dels efectius no hi havia ni fum ni flames i després d'inspeccionar la zona, els bombers han comprovat que no hi havia cap risc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM, de la policia i tècnics de la companyia elèctrica per fer les comprovacions corresponents. Arran de la incidència, diversos veïns de la finca s'han quedat sense subministrament elèctric. Durant la inspecció de la sala de comptadors, la Guàrdia Urbana ha detectat que 5 habitatges estaven connectats de manera irregular a la xarxa. Els agents han identificat els residents de dos d'aquests pisos que han quedat investigats per un presumpte delicte de defraudació de fluid elèctric. I el Badalona juga aquest vespre el cinquè amistós de pretemporada contra el Martinenc. El partit es jugarà a les 8 del vespre al municipal del Guinardó, a Barcelona, al mateix camp on els de Geni San Pietro van arribar a la final del torneig d'històrics amb dos empats i una victòria a la fase de grups i la derrota a la final. Els escapulats només han guanyat un partit complet en el que portem de pretemporada contra el juvenil B del Barça. La resta els han perdut tots tres, sense comptar el torneig d'històrics. Pel que fa a la previsió meteorològica, demà dijous continuarem amb calor i temps estable a Badalona, cel majoritàriament assolellat i temperatures que rondaran els 33 graus de màxima i els 26 de mínima.
2: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Ruta 66.
7: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i música americana amb els èxits d'ahir, d'avui, de sempre i moltes novetats discogràfiques. I ja portem 15 anys en antena. Abans de començar, la salutació dels dos que fem possible aquest programa. En Marc de los Santos al control tècnic i en Pitu davant del micro. Esperem que t'agradi la selecció musical d'aquesta setmana. Estàs preparat? Doncs vinga, comencem! Comencem!

s'anomenen Black Tiger. Ens arriben des de la República Txeca. Alive és el títol d'aquest segon àlbum d'estudi d'aquests cinc nois que practiquen l'anomenat Our, rock melòdic per gent madureta. Hem escoltat el primer single presentat per les ràdios, I'm Alive. I la segona que he triat és aquesta, Fire in the Sky.

Teenage Rebel. Aquesta cançó dona títol al nou disc dels anomenats Nestor, una banda de Suècia que va començar als anys 90, però que des de l'any 2021 s'han reinventat i ja tenen dos àlbums al mercat. Ara fa dues temporades van punxar aquí, a la Ruta 66, la seva col·laboració a duet amb l'artista pop Samantha Fox. Aquest estiu sortiran de gira europea per presentar el nou treball que inclou cançons com aquesta, Caroline.

Paralyzed és una de les noves de Lenny Kravitz. L'artista de Nova York torna amb 60 anys amb el seu 12è àlbum d'estudi titulat Blue Electric Light, on barreja, com sempre, rock amb soul progressiu i una mica de psicodèlia. En aquest treball pràcticament toca tots els instruments i s'encarrega de la producció. Anem per una altra de les destacades, la que porta per títol Love is My Religion.

Born Under a Bad Sign. És una cançó original d'Albert King de l'any 67. I aquesta és la versió 2024 que fa Sammy Kershaw, un dels icones de la música country dels anys 90. Ell acaba d'editar Crossroad Blues, una col·lecció d'èxits de cançons blues reinterpretats per ell. Després d'escoltar tot el disc de covers a càrrec de Sammy Kershaw, he triat aquesta, la que va popularitzar Freddie King el 1971, Going Down.

Flying és la cançó que dona títol al nou disc de Wade Bowen. És el 12è en la seva carrera i el tercer que crea ell en el seu propi segell independent, apartat de l'indústria més comercial. El cantautor texà torna amb cançons més intimistes, composicions més madures. Anem a punxar una més d'aquest Flying, la cançó que he triat titulada Raining on Me.

Hanging by a Thread. Des de l'univers infinit del hard rock a Suècia ens arriba el més nou dels Universe 3. Després de molts anys i diferents noms, ara surten amb aquest, amb nou àlbum de títol homònim. Doncs bé, amb la cançó titulada Why, inclosa en aquest nou treball dels Universe 3, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un paquet de droga la tarda del passat dilluns 10 d'agost a la platja dels Pescadors de Badalona. Segons ha avançat la Vanguardia i ha confirmat Badalona Comunicació, uns socorristes van donar l'avís que hi havia un fardill sospitós flotant al mar. El mitjà especifica que contenia un quilo de cocaïna. Precisament aquell dia, un helicòpter dels Mossos va sobrevolar el litoral badaloní en un dispositiu de seguretat ciutadana. Dos dies després, hauria aparegut un altre paquet similar a una platja de Tarragona. I aquesta setmana, un altre a Sitges. Tots tres, segons apunta la Vanguardia, anirien acompanyats d'una imatge de Jesucrist. I atents perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per calor prevista entre avui dimecres i demà dijous. Es preveu calor intensa a la comarca del Barcelonès durant tot el dia i també durant tota la nit a Badalona. La temperatura màxima registrada avui ha estat de 30,8 graus a poc abans de les 11 del matí. La mínima no ha baixat de 25,9 graus aquesta matinada. Precisament l'estació meteorològica de Can Bruixa de Barcelona ha comptabilitzat 52 nits tòrrides, un rècord en la sèrie històrica. I les cesàries programades a l'Hospital Germans Trias i Pujol representen al voltant del 10% del total, una xifra similar a la de la resta d'hospitals públics de Catalunya. De fet, cada cop hi ha més dones que demanen de forma voluntària aquesta mena de part, tot i no està sempre justificat per raons mèdiques. Des dels Germans Trias expliquen que la tendència a les cesàries ha augmentat en els últims anys. Un dels motius és l'increment de l'edat de les dones que tenen un part, ja que com més gran és la mare, més elevat és el risc. Segons les dades publicades per l'IDESCAT, una de cada 10 dones que són mares tenen 40 o més anys. També cada vegada són més les que demanen la cesària, tot i que no sempre per motius mèdics. Ens ho explica la Carmina Comas, cap del Servei d'Obstetrícia de l'Hospital Germans Trias.
4: La dona demana una inducció del part perquè vol una data concreta de part o vol una cesària com a mètode de part de forma electiva i sense una causa mèdica, moltes vegades per causes socials. I aquesta decisió és més freqüent ara que abans perquè la dona està més empoderada, té més informació, vol formar part del procés de presa de decisions.
3: I a Fuego, l'òpera prima de la badalonina Estel Díaz, rodada a les Tres Xemeneies, arriba a les sales de cinema. Ens explica la història de la Lola, una jove de 17 anys que acaba de perdre de forma inesperada el seu germà. En una fugida de la realitat descobreix el búnquer, un lloc abandonat que es transforma en l'epicentre de festes clandestines i batalles de ball. La cinta va ser rodada el passat mes de novembre a les Tres Xemeneies. En el seu moment, la seva directora i coguionista, la badalonina Estel Díaz, ens explicava la tria de l'escena per reivindicar l'extraradi a l'audiovisual.
5: Soc de Badalona de tota la vida, per mi la zona de les afores de Barcelona, o sigui, l'àrea metropolitana, l'extraradi, normalment no està tan representat a l'audiovisual. Per mi era molt interessant perquè ha sigut la meva adolescència, justament l'extraradi al carrer, viure al carrer és el que fan els adolescents, molt, almenys en la meva època era així, i penso que segueix sent així perquè ara mateix tampoc no és que tinguem gaires espais on puguin anar, no? Més a nivell de consum i tal.
3: A Fuego arriba a les sales de cinema aquest divendres. I en esports, el Badalona juga aquest vespre al cinquè amistós de pretemporada contra el Martinenc. El partit es jugarà a les 8 del vespre al municipal de Guinardó, a Barcelona, al mateix camp on els de Genís San Pietro van arribar a la final del torneig dels històrics. Els escapulats encara no han guanyat cap partit complet en el que portem de pretemporada. N'ha perdut 3 i n'ha empatat 1. Només es van dur la victòria contra el Júpiter en un dels partits de 45 minuts del triangular dels històrics. El partit contra el Martinenc serà la tercera prova contra un equip de tercera federació després de jugar contra l'Escala i l'Hospitalet.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: D'un estiu mercat, viuràs connectat.
8: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí,

0: Doncs comencem amb aquesta música festiva de la Fúmiga i els Tallets, que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot a títols. Avui faig trampa, avui he agafat en manllevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges. Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa, perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7 tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla i no tan canalla que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I ja estan a la panaderia, que clar, la panaderia al forn hi ha obert fins i tot abans de que tu et despertessis, i estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí. Sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no?, et trobes bé tot de gent, això, com diem, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una faró, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat, que tota l'alfàbrega que ens van portar de la Borfacanya i per Sant Magí no ha servit massa per aromates dels carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, menys l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades. I un cop han tocat a la plaça de la Font, s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la Peralta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinguem de tornar a casa i per altres ha sigut el vinga va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major. Aquí a Tarragona, avui no ens busqueu. Busqueu-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt atapeït amb un lloc, amb una cita principal que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim, això? Estela Muñoz, bon dia.
1: Dia, Núria.
0: Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat, com ho teniu?
1: Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
0: Bé, molt
1: llavors,
0: bé.
1: El pixum ho entenc, vull dir,
0: entens,
1: aquí ha quedat una oloreta ben bona.
0: Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja.
1: Tant de bo aviat.
0: Perquè sí, perquè és la única manera, no?, de que s'ho emportin tot.
1: Correcte.
0: A veure, res a veure aquesta cançó d'avui, bueno, la Fúmiga, ho podríem pillar per aquí, en fi, avui el tema
1: sí,
0: és el son.
1: També poder, sí, l'havia de passar que els mosquits havien de passar.
0: Havien de passar, però tot passa a la vida, eh? Ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot, bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
1: Ai, jo crec que no, ho trobo igual durant tot l'estiu.
0: Sí, estàs molt atacada tu, no?
1: Jo Estela, sí, sobretot on visc, que és horrible.
0: Sí?
1: Sí. Hi ha mosquits per tot arreu, jo no sé què fer. I per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
0: Doncs ens anirien bé remeis de veritat, eh? D'aquells que funcionin. Que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de frega't això
1: també,
0: per tot el
1: també.
0: Cos, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
1: correcte.
0: Moltes picades enguany?
1: Ara mateix no. Però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
0: Perquè els tens allà vivint, clar.
1: Allà mateix, al costat. Vull clar. Dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles i resulta que, bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els polinizadors, també s'alimenten per als ocells, rampenats. Llavors les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
0: Formes part de la cadena tròfica de la la biodiversitat del món mundial. Fas un bé comú.
1: Sí, a més els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
0: Això sí que no ho sabia. més perillosos del planeta. Ah, per allò del transmetre malalties, serà?
1: Correcte, sí, sí.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
0: Molt bé.
1: Que sí. Sempre ens poden deixar a l'Instagram d'Obert per Vacances o al nostre WhatsApp.
0: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
1: Sí, és el 696-16-46-65.
0: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre, i donar-nos algun remei per evitar que les cuques ens entrin a casa, doncs també es vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu sí. Tot o cuca viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
1: Tornem a veure què ens diuen.
0: Molt bé.
1: Fins després.
0: Es venen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Temes més seriosos i d'altres doncs més lleugers i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que hi està a favor. I avui coneixerem tots els detalls del plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, marxarem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana, Juneda, avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu, tal qual. Per altra banda, sabrem com treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tot una excavació. I, per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina, que ens durà la cuina del ranxo, que diuen, a bordo, la cuina de les barques que es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I, com ja heu sentit, no?, els mosquits seran les protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, 2 hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat. Obert per Vacances.

0: I comencem a Girona saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la primera parada baixa que fem la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Serrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
2: Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns, truquen a l'Ajuntament i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho dic diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació i llavors és el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que té el restaurant ple i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta i no porten metàl·lic. Clar, això és un problema molt greu. Però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar. I és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost, cap a les 5 de la tarda, quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Salt i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
0: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
0: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no sé, però crec que la ràdio ja potser no.
0: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
0: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre local. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin aquest topall. Sí que és vital que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous doncs, saben que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu del lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
0: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 1.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
0: I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailaora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
0: Moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Sant Cugat. Una abraçada.
3: A tu, Núria.
0: Fins ara.

0: I establim ara connexió amb Terres Lleidatanes. Com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimun. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les ventes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector per si és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, la caiguda, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les ventes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, verge extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les ventes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, un munt de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimun. No marxis massa lluny.
1: Seguim aquí
0: per parlar del plàter d'aquí uns minutets. Fins ara. Gràcies, Arnau.
1: Adéu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la DEO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua, per tant tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua, però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
0: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança la ciutat baixa en la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar este pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
0: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Augmenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
2: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics, els que més creixen, i els productes petrolífers, amb un augment de gairebé 13%, i el mineral del ferro, que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
0: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
2: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Pla Terra.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes. N'hem sentit a parlar el Pla Ter, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no s'afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el Pla Ter que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emun, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria.
0: Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Pla Ter?
1: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Pla Ter, i la qual ja saludo. A Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances, i bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Pla Ter, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència, que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això, i com són aquestes dues vessants.
5: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Plater no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Mm. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard, perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Pla Ter. I el Pla Ter no obre la porta a nous projectes, perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019, ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel Pla Ter. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el Pla Ter només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
1: Vale.
5: En resum, jo estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
1: Vale, fantàstic, Teresa. La veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard. Dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa. Dono més temps per que amplis aquest argument que t'explicaves.
5: Cap problema. El fet és que el plàter no deixa de ser un instrument que planifica. No té cap mena d'obligació, no comporta cap mena d'obligació. Nosaltres a Lleida, l'any 2021, ja vam quantificar quina oportunitat representava pel territori la generació de renovables. No només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el Plater ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el Plater, i de fet l'oportunitat encara ara és més gran, perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res, però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el Plater ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat, i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
1: Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa. Però envers a això que explicaves, clar, et volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
5: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el Plater només planifica,

0: I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia, per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però en canvi no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap plàter. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori, d'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó, d'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el plàter, aquesta capacitat de generació, que el plàter, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el plàter és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el plàter sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
1: Vale,
2: Teresa,
1: vale, fantàstic.
2: Deixa'm posar...
1: Dóna pas a la Núria, sí. Cartanyà, sí.
2: Deixa'm-ho posar una mica en context perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del plàter. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja m'he avisat que és això, és una full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important, i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius, el plàter és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia, qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
0: Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el plàter no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El plàter planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el plàter.
2: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població pot decidir el què.
0: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el plàter al davant, mirant on està les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el plàter no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
2: Clar, allò de l'autonomia.
0: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
1: Doncs totalment, totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida i avui parlant sobre el plàter, perquè doncs, per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
0: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un

0: un últim missatge que crec que és important.
1: Vinga.
0: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
1: Doncs ja tenim el titular, Núria. Crec que amb això ja ho tenim tot.
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'EMUN per apropar-nos aquesta informació. Gràcies, Arnau. Una abraçada.
1: A vosaltres, igualment.
2: Seguim endavant ara sí, i ens quedem encara en terres lleidatanes, perquè avui s'incorporen, crec que no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
3: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma, i per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
4: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental, o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat. I a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics, com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, i el teníem remarcat al calendari de fa ja potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat. I per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs és aquest mural que fem a Juneda.
3: I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar, també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
4: Exacte. Una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir el cap a la Lili, perquè doncs, és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? Llavors, doncs, sí que sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs, de certes dimensions, i doncs, va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
3: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
4: Gràcies.
3: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
5: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
3: Talma és una entitat molt potent aquí, a, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
5: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també a la nostra societat. És molt necessari que existeixi i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
3: I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
5: Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi, en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que vegin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desig, desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem tres persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó, aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
3: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerús, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, vaja, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi, que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina, un festival, com dèiem, amb solera, a Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més, tots els detalls, connectant, i ho fem a Mar Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estàs al port?
1: No estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hauria dit.
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no se sabria?
0: Sí, clar, sentiríem un...
1: Alguna gavina que passa, aquí no la podem sentir.
0: Però aquesta nit hi seràs, eh?
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc l'Albert Estenga, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo i ara el sentiràs. Parlant d'aquest festival, Albert, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Mira, l'Albert, ja té veu de conte a contes. És que
1: sí?
0: Sí, ja està.
2: Sí, esclar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
0: Segur?
1: Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
2: Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
1: Ah, vaja.
2: Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes. Clar. De manera que li hem fet cas, que és, jo penso que hem fet bé, i ho hem traslladat a dimarts que ve.
1: Clar, és que ja m'imaginava, a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se, allò podia acabar sent un veritable cuento,
2: És allò com el Rosari de l'Aurora.
1: I tant, i tant, seguríssim.
2: De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I si em permet, faré una petita història d'aquest festival.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la Biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una iniciativa de la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja t'ho dic, fa 26 anys, però encara en fa més que s'hi expliquen contes per adults, no que tall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres, a l'estiu, a la Biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
1: Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
2: Poca.
1: De dia, per descomptat que no, però és que n'hi ha les nits.
2: No, però a casa pitjor.
1: Sí, això també és.
2: De manera que, en aquest sentit, també guanyem. I és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
1: I tant, i aquestes sessions que feu així amb golondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial, explicar-ho en una golondrina o explicar-ho a Biblioplatja, què ho fa diferent?
2: Mira, la de... quan expliques contes a la Biblioplatja, la gent et mira a tu. Uh-huh. a mi,
1: sí,
2: o
1: al
2: narrador o narradora que vingui allà, i al cap de 5 minuts ja t'han vist, ja és avorrit mirar, però aleshores enganxa la història. El que passa és que en la golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te a tu, tot i sentir-te tota l'estona el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs tan maques que hi han des de la golondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, esclar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu, i tota si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
0: Jo tinc una pregunta per l'Albert.
1: Digues, Núria, i tant.
0: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no?, a la canalla, tots ho hem provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun consell?
2: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
0: A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no sé, depèn de cadascú, posi el que vulgui.
2: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo. Vull dir, com a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt, i et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
0: I els petits són més bons receptors que els adults?
2: Els petits, a mi m'agrada més explicar contes a la canalla. Et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten, que els grans de vegades no. Amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
0: Sí, anem mirant el mòbil, no? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
2: Sí, o no.
1: Fan veure que et senten.
2: No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones,
1: De fas examen, després.
2: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què. No és que vinguin tots, però si ve un tant percent elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, si t'escolten o no. De seguida hi ha una interacció molt, molt maca i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques... Quan dic molt petita, vull dir 4 anys en avall, De vegades a 5, però de 4 anys en avall gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten... et mig toquen, i aleshores si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
0: Clar, ja ets de la família. Albert, i al revés, ja paro de preguntar, Oriol, escolta,
1: tranquil,
0: què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
2: Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, és clar, tots són gustos i et parlo dels meus, descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa. I va passant, i van passant coses. En canvi, i no és que els menysperi, que va, no, segurament és que no en sé prou d'explicar-los, però els contes d'autor toquen més els sentiments i entren més... No és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina. I això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
1: Tenim res, un poquet estoneta per acabar, Núria, però una dels actes de les activitats derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs... de crits,
2: sí.
1: Albert.
0: M'encanta.
1: T'encanta, veus com t'ho dius? Ja ho sabia,
2: i té tota la coherència aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, quan compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, tan bé, tan bé, la canalla, i alguns adults també s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre i aleshores anem dint cada crit que es fa.
0: Sí. Que xulo.
2: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
1: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
0: M'agradaria. Mira, sí? Els tècnics em miren malament. No em deixen, que diu que patiré el micro. No ho fem.
1: Per ràdio és una miqueta perillós, sí. Això. No pot ser.
0: Doncs anem tancant ara, si l'entrevista... Albert,
1: tanca
0: tu, Oriol, si vols.
1: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Arenys
1: de
0: Contes.
1: I, Núria, ja ho saps, escolta'm. Sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
0: I escoltar contes. És un pla molt xulo, Espereu-me, Arenys, que vinc.
1: Vinga,
0: Arenys de Contes. Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys. Una abraçada.
1: A tu. Fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxem massa lluny.

una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Detingudes 4 persones i 2 més investigades, una d'elles de Badalona, per crear i repartir medicaments veterinaris sense autorització. L'investigat s'encarregava de vendre els productes a través d'una empresa majorista que els enviava a 6 països de 3 continents diferents. La investigació es va arrencar el 2016, quan la Guàrdia Urbana va localitzar 4 productes per a aus provenents d'una empresa majorista de Badalona que no comptaven amb l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Els productes es fabricaven a laboratoris clandestins a Terrassa i Rubí que han estat escorcollats. A les entrades, la Guàrdia Civil va trobar 150 medicaments veterinaris il·legals, 70 quilos de principis actius, dispositius mòbils i d'emmagatzematge i més de 100.000 euros en efectiu. La majoria dels 4 detinguts i les 2 persones investigades, una de les quals és el titular del majorista de Badalona, formaven part d'un mateix grup familiar. S'enfronten a penes per delictes contra la salut pública, falsificació de medicaments, falsedat documental i pertinença a organització criminal, entre altres. I un comptador elèctric ha explotat aquesta matinada en un edifici situat al carrer de Jerez de la Frontera, el número 13, al barri de Sant Roc, sense provocar ferits. Arran de la incidència, diversos veïns de la finca s'han quedat sense subministrament elèctric. Durant la inspecció de la sala de comptadors, la Guàrdia Urbana ha detectat que 5 habitatges estaven connectats de manera irregular a la xarxa elèctrica. Els agents han identificat els residents de 2 d'aquests pisos que han quedat investigats per un presumpte delicte de defraudació del fluid elèctric. I atents, perquè el Servei de Meteorologia de Catalunya ha emès un avís de perill per calor prevista entre avui dimecres i demà dijous. Es preveu calor intensa a la comarca del Barcelonès durant tot el dia i també durant tota la nit. A Badalona, la temperatura màxima registrada avui ha estat de 30,8 graus prop de les 11 del matí. La mínima no ha baixat dels 25,9 graus registrats a 6:15 de la matinada. Precisament, l'estació meteorològica de Can Bruixa de Barcelona ha comptabilitzat 52 nits tòrrides, un rècord en la sèrie històrica. I els gegants Jeroni i Badamar, els gegants del Corpus, ja tenen el seu propi segell. El grup filatèlic de Badalona, en col·laboració amb la colla de geganters, han llançat una peça exclusiva amb els coneguts com a gegants del Corpus. El segell ja es pot adquirir demanant-lo a qualsevol de les dues entitats. La intenció és fer-ne un de cadascú dels gegants i capgrossos que té aquesta colla de cultura popular. El segell va acompanyat d'una postal commemorativa, que enguany celebra en el 80è aniversari del Jeroni i la Badamar, i està matasegellat amb la data del Corpus, el 4 de juny. Gorka Sol és membre de la colla de geganters.
4: És molt important realitzar accions com aquesta, primer perquè generem sinergies, no?, amb altres entitats, amb altres col·lectius de la ciutat, en aquest cas amb el grup filatèlic, i a banda, doncs, també generar contingut, generar material, generar elements que puguin difondre, doncs, tot aquest patrimoni que al final el gestionem nosaltres, però és de la ciutat, és de tots els badalonins i les badalonines, doncs que cadascú es pugui emportar a casa una part d'aquest patrimoni, trobem que és una cosa essencial.
3: I en esport, el futbol americà està de celebració perquè els Badalona Dracs han anunciat la tornada del seu equip femení, les Badalona Drac Girls. Fa 3 anys el club va haver de dissoldre la secció femenina per falta de jugadores i ara tornaran a competir a les lligues catalanes. A través de la lliga escolar exclusivament femenina han aconseguit reunir jugadores que ara competiran en la lliga catalana mixta sub-15 i en el circuit català femení de futbol flag en la categoria de sub-19. Escoltem Jordi Soler, que és vicepresident dels Drac.
5: Fa 3 anys van començar una lliga escolar només de noies, l'any que ha passat ja era mixta. Això ens va donar un gran impuls de tenir moltes noies i d'aquest impuls ens han sorgit gairebé 25-28 noies.
3: Els entrenaments començaran al setembre.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: D'on estius a...
7: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances a més aquest matí.

0: És que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama Ares Gelabert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz de Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquí tornem a ser.
0: Molesta doncs l'audiència, molesta amb els mosquits, no suposo?
1: Sí, estan molt molestos.
0: En plan exterminadors estem, sí, sí.
1: Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
0: No, la veritat que no, n'he sentit molts, però que em funcionin, no, perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No.
1: És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica, amb això t'ho dic tot.
0: Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també.
1: Sí, sí, sí. Si els agafes, els achicharres...
0: Sí, i sents allò el sí. Fa el sorollet, no? I te queda com a... És satisfactori.
1: Correcte.
0: Raqueta elèctrica, vinga, l'Estela ja ens dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
1: Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
0: Ai, pobreta.
1: Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
2: He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és... Bàsicament, quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
0: Condiciona la vida, per l'amor de Déu, no pot ser això. No, volem remeis que, no ens, que ens permetin sortir a fer coses.
1: Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
0: Sí.
1: Ara l'escoltem.
0: Sí, jo l'havia apuntat.
3: Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la... de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Mi germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, és veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui que la posem, realment funciona bastant.
1: Ja jo entenc que si tens un familiar o una persona que la sang li crida més, doncs ja tens ara el remei. Perfecte.
0: Ja està. Sí, sí, és el que he apuntat jo també. Tenir algú al costat que els hi atragui més i així, mira, piquen a l'altre i tu te salves.
1: És que és molt bona opció. Jo no l'havia pensat.
0: Sí. Què més, què més?
1: Doncs mira,
0: això és cruel, també... això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
1: Sí, sí. Tenim a Núria Làtzar, que també ens diu un altre remei.
4: El remei tastat científicament.
0: Ai.
4: A totes les parts del món i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
0: Una creu amb la ungla?
1: No ho has escoltat mai?
0: Mai a la vida, però rascant-te-la, trencant-te la pell.
1: No, és a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
0: Però no t'esgarrapes la pell, simplement
1: no
0: marques, només fas
1: una
0: marca.
1: Creu. Fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
0: Oh, sí?
1: Què et sembla?
0: Me sembla surrealista. I has d'apretar molt, o no?
1: Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
0: Ja sé, allò que vols dir, que claves la ungla i queda una miqueta la marca. No és que esgarrapis, és que claves la ungla.
1: No. Sí.
0: En forma de creu. No ho he sentit mai. Bueno, així ja ho entenc una mica millor. Deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis, la...
1: No.
0: Deu tenir a veure amb la distribució potser del líquid o alguna cosa així.
1: No sé. Això sí que no ho sabria dir.
0: No ho sé, buscant explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
1: A mi sí. He de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta,
0: sí.
1: Va bastant bé.
0: El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
1: Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picó, vull dir que...
0: Però si tu fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix, eh?
1: Jo crec que ja no.
0: Ja no.
1: Mira, en aquell moment ja...
0: Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, lo de la creu. Resulta que tothom ho sabia, menys jo.
1: Molt
0: bé, m'agrada. M'agrada. Alguna idea més pràctica?
1: Mira, si vols, escoltem un àudio més?
0: Sí.
5: Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl i alegria.
1: Veus, un altre remei ben natural.
0: Esteu molt locos, eh? Jo m'imaginava aquí que em parlaria d'alfabre, de cremetes... No, no, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també és una opció.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
0: Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si, recordem el número de WhatsApp, Estela?
1: Sí, el número de WhatsApp és 696... 16 46 65.
0: Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé, bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta raqueta elèctrica.
1: També, la raqueta.
0: Fins ara, Estela, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu. Segur que, si teniu canalla, segur que aquesta cançó de la Dama Gilabert és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic, aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
6: Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits. Aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
7: Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
8: El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i al Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després de juliol i agost, molt bé, la veritat.
9: A veure, millor que altres anys, però igualment segueix sent... bueno, que molesten molt, però... Jo fatal, perquè amb la calor, un agobio.
10: A mi no em van picar gaires, però ara sembla que m'estan picant com 5 per dia.
11: Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, el castany millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
12: Bueno, jo aquest any, dins del que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no em puc queixar aquest any.
13: Jo no sóc amiga dels mosquits, i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes, li picaran amb ella.
14: Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tàntol. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
6: Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat, i efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
15: Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-ho diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera, segons les condicions que hi ha. La gent sovint té molta percepció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. I en relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral, doncs, d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara, per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre. I, en conseqüència, tenim aquesta percepció que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etc. Però sí que, en general, aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
6: Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
15: Sí, ara entrarem segurament en el que dèiem, en una època més plujosa, el que li toca pel temps que estem, no? La temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial, va diferent, però sí que a nivell de maresmes, tota aquesta pluviometria que també doncs, inundarà zones de larvàries, no? Ara estan dipositats els ous en zones seques, però aquests ous a la que entrin en contacte amb l'aigua de la pluja, doncs eclosionaran, i normalment són eclosions bastant massives, que són les que sempre nosaltres estem depenent de que quan es produeixin, doncs fer tractaments larvaris el més ràpid possible, justament per revertir la situació d'escapades massives d'adults i que afectin llavors a la població, perquè tenen un desplaçament prou important aquestes espècies justament per arribar a llocs urbans, diguéssim, a llocs on viu gent, més enllà dels espais naturals on surten, no?
6: Els que també han notat el descens de picades de mosquit han estat les farmàcies. De fet, a l'estiu estan molt sol·licitades, tant pel que fa als productes de prevenció, com també els antihistamínics per alleujar la coïssó de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
16: Aquest any la incidència dels mosquits està sent algun més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És a dir, n'hi han, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser si el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i el fet de que no es creïn tants mosquits no ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no han baixat, evidentment, perquè no haver-hi tanta incidència, baixa la compra de antimosquits, però respecte a el que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya de total de mosquits no és tan grossa com fa potser dos anys o un any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem tothom, el que compra més és la prevenció. Prevenció, prevenció, prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades n'hi ha que picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
6: Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, un de cada 10 viatgers provinents de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
17: Les malalties transmeses per mosquits que són més comunes amb el viatger generalment sol ser el dengue, la malària, el chikungunya i el zika. Aquestes són quatre malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana. Però bàsicament els més comuns són aquestes quatre que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per al mosquit, vale? És curiós que està molt relacionat amb... És l'Aedes aegypti, que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades pel que dius tu, viatgers, que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
6: I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
17: Normalment la profilaxis és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres, També hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més viu, per dir-ho de manera, està més actiu i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat. Però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties... El mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la unitat internacional de viatger, de medicina internacional, en el qual normalment tu abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes hauries de fer com una visita abans, els quals te diuen quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits, sinó perquè hi ha altres malalties, hepatitis A, hepatitis B... Depèn de quina zona de base treballaràs, també hi ha el risc de la febre roja i t'hauries de vacunar. I també en altres llocs, sobretot tot el que és la zona africana, profilaxis per la malària.
6: Així que ja ho sabeu, si encara us queden vacances i marxeu cap a altres països, més val prevenir. Si us quedeu per aquí, us assegurem que encara que fins ara aquests insectes tan emprenyadors hagin estat baixos de revolucions, ens queda corda per endavant fins que l'hivern tregui el cap.
0: Tens raó, Sergi. A mi val a dir que no m'han picat massa de moment en el que portem d'estiu, però també em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia, perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa, no?, el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de l'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, I els incendis forestals estan, doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa a incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
18: Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
0: Tenim. No afluixo encara. En vosaltres? Teniu. Vosaltres? Perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
18: Sí. Aquí, de cara al cap de setmana, diuen que ha d'haver un canvi de temperatura, sí. Però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada. I avui nosaltres, per això, hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
19: Hola, bon dia.
18: Ho dèiem, perquè la gent que no conegui doncs, el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc,
19: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serralada i Doral.
18: Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
19: Doncs aquí 362 hectàrees.
18: Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees,
0: Sí, sí.
18: De bosc.
0: S'està més fresqueta aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
19: Bueno, l'ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
18: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets. Doncs això, quan doncs baixa la temperatura, també ajuda una miqueta. Estem ara doncs, a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
19: Aviam, doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi vull dir doncs, la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Uh-huh. Llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també, vam començar molt forts. Mira, de fet, aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis i després, en seguida, el dia 26 amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec, aproximadament quasi 60 hectàrees i ha sigut un no parar, realment un no parar.
18: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com hi vau poder intervenir? Perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
19: Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer, evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació i a tots ens esperen a casa.
18: Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a la Núria, mentre et pregunto...
0: No passa res,
18: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
0: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
19: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no?, a vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. Sí, no podem baixar la guàrdia, realment.
18: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també a vegades quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura i ja desconnecten i sembla que deixen les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo i sobretot de com no posar-nos en risc?
19: A veure, en aquests moments és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc i el que deia, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serra Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme. I realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
18: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas en recordar de mi durant una bona estona, eh?
19: No ho puc dir per ràdio, el que estava pensant.
18: El que vas pensar, però per sort va anar bé. Va anar bé.
0: Heu fet les paus.
19: Va anar fantàstic.
0: Heu fet les paus, en tot cas.
18: Sempre.
0: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones, això, a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empenya a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
19: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Jo tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que la vida també es poden fer coses altruïstament. I és una miqueta de no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa. I a més ja et dic, és un projecte que hi crec, que necessitem molta ajuda, perquè, com bé dius, és voluntari i ens costa, no?, molt dia a dia tirar-ho endavant, tema de recursos, sí que és veritat que, abans ho comentava en Manel, no?, que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies, sobretot, a el que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos, no pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però bueno, allà lluitant i a poc anar aconseguint recursos.
18: Que, per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no? Un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja veu haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
19: Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, doncs, bueno, el que dèiem, no? L'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? I estàvem brindant per aquest cotxe, i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, pràcticament, sí, sí, no, sí. Vam, no? Però hi vam anar cap al foc aquest.
18: Sí. Com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que, en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que el seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
19: Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar dintre dels 400 o els 600 litres, que és el cas que els que tenim nosaltres, i acompanyades d'una motobomba independent. Amb aquests pick-ups pots accedir a llocs on amb un camió no pots arribar, i d'una manera molt més ràpida. Realment és un vehicle de ràpida intervenció.
18: Molt bé. Doncs amb aquesta cosa que ens explicaves ara d'aquest vehicle, fa un temps que vam tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els seus premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Nadal i Premià de Mar, si més no de forma, doncs, puntual, no? Però com està anant aquest vincle entre els seus municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
19: Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no? On podem col·laborar, de quina manera, i bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja, i bueno, i aviam el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
18: Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però sí, ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
19: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla Alfa 3 i amb municipis colindats amb 4. Ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donaríem permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat, s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet, al parc, en aquest cas de la Serra del Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i és que es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres.
18: Mm-hmm. Doncs important avisar i alertar, doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens siguin si podem o no fer-ho, Núria. Mm-hmm. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
0: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no? El nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per totes aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
19: Exacte, el primer que s'han de posar és de

0: que donen, seguretat. Al final és seguretat per a ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de les agents rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals i estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar quatre consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
1: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies. I, de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica, doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
0: Oh, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
2: Manel Ferrer, des de Premià, moltes gràcies, company. L'altre dia platja, avui bosc, escolta,
1: sí,
2: teniu de tot a Premià,
1: canviant.
2: Molt bé.
1: Tenim de tot i molt més. Gràcies, Núria, fins
2: demà.
1: Fins demà.
2: Ai, que seguim avançant. Vinga, i el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'Escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar a Premià Baixa, i ara baixem cap a la serra d'Alcanar, cap a la Montsià, ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià. Sí, us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada, feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment, encara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més justament amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
3: Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara, avui, mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment, mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
4: Últimament estem jugant amb dues hipòtesis, no? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit palauet d'un cabdill indígena local, que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que hi visqués, ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran fortificada, però que en tot cas seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I per altra banda tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
3: I si Sant Jaume fos realment un assentament fenici? La resposta podria canviar la història. Fins ara, la ciència situa la frontera nord de la presència fenícia a Alacant. Sant Jaume la desplaçaria molt més al nord i avançaria 200 anys la presència d'aquestes poblacions a la península. I els indicis són molts.
5: Per un costat és l'arquitectura del propi assentament, del propi jaciment. Anem dient que és una residència fortificada i que té la seva peculiaritat. El fet d'aquestes torres, d'aquest accés que tenim amb aires, no, orientals, no? Seria una arquitectura que aquí no trobem i que seria una de les primeres arquitectures dels primers tipus aquí en el jaciment de Sant Jaume, que seria les dues torres, l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments. Van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, doncs, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenir una llar de foc, sembla que sigui el lloc de ritualitat, no, i que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
6: Seria com una capella que donaria com suport al temple en aquesta llar de foc on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar i també, sobretot, el que vam trobar sota el paviment, en aixecar una llosa, va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això, sobretot, ens dona un indici molt oriental. Després, altres evidències del món fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que

0: Tenim fora muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de tele, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també s'estan portant cap al món fenici.
1: Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord de País Valencià.
2: Hi ha una clavera, hi ha un desguàs, que quan el mira sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal de que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una claveguera per sota, i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posatge a dir rècords arqueològics, no? Que a vegades, pues, igual que ens dèiem, no? Pues les primeres torres que se fan al que avui dia és Catalunya, pues, són estes de Sant Jaume, aquí al Canà. La primera vegada que se fa una claveguera és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema defensiu molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor.
3: A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra del Canà són els pesos de telè. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
2: Probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè mos feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 metre d'ample, i cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen, doncs, uns 25 pesos de terra, que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Doncs bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si hi vivien 10 persones, ja hi vivien molts, en el millor dels casos, doncs vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà. No tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feien servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en esta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, és això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases. Se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és on estarien els ramats d'ovelles. S'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria, o sigui, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia, i per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera, i són estos telers, la tecnologia són estos telers.
3: Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanar és la seva desaparició, ja que un atac violent va ser el final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
2: Va haver un atac, de fet, primera vegada que en la història del que avui dia és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent, en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble, però increïble, de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està volgudament, intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
3: Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els 5 assentaments tenien una relació molt estreta. Al Museu de les Terres de l'Ebre podem trobar Sant Jaume Immersiu, una experiència de realitat virtual, en la que pots entrar a diferents espais del jaciment protohistòric.
1: Pots entrar i donar una volta, no?, per aquest jaciment i veure una mica entrar en els 3 dels àmbits que ja tenim excavats. Llavors tenim doncs, un dels àmbits que és l'àmbit que primer entres, no?, que és l'àmbit de la cuina, on hi ha diverses llars de foc i pots veure fins i tot algú allà cuinant. Després tenim l'altre àmbit de la capella i al final de tot tenim l'àmbit una mica més de reunió, on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis, que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica doncs, amb el que viurien, no?, amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
3: Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada, les comunitats locals entraven en contacte en una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, en una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions.
4: Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Vaja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos doncs, que té o que tenia, Vaja, se suposa que tenia aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar, perquè, de fet, a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar. Res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat i llavors s'aprofita, evidentment, tot el peix no que es pesca i que després potser no es podrà, peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo. D'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donin això. Més que consells, perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
5: La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques, a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador i ranxero ja jubilat.
6: Era una necessitat pues, que ho fèiem a bordó, vull dir, uns treballaven, miràvem l'horari de que teníem per menjar i l'altre pues, feia el ranxo, el que teníem 4 peixos que havíem agafat, i d'allí pues, fèiem el ranxo que estava a l'hora de treballar, a l'hora de dinar, i a la tarda pues, a vendre el peix i tornar-hi.
5: Clar, aquesta era una responsabilitat que normalment sempre requeia sobre la mateixa persona, mentre els altres, diguéssim, que treballaven i fenejaven, arribava un punt que hi havia un mariner que era l'encarregat de fer el ranxo, el ranxero, no? Que es deixava la feina per a començar a preparar pràcticament el dinar.
6: Esto era lo que normalment era sempre el que se'n cuidava, de, pues, que si feia falta una cabeça d'alls, si feia falta un litre d'oli, que no hi havia gaire cosa més a bordo, i un quilo de cebes. Iau, això és d'aquí, a partir d'aquí arrencàvem per lo ranxo bordó. El peix, les pataques, que feies un romesco, i, o feies del caldo, feies l'arròs guisat, o feies els fideus, però sempre arrencàvem del... Els ingredients eren estos, eh? no hi havia més a una barca.
5: Ens hem de fer càrrec de que, més enllà d'aquests ingredients, la matèria prima era el peix que pescàveu, no?
6: No, això era el que triàvem. Això teníem l'avantatge de que si havies de fer un del caldo, triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo, ja triaves el peix que necessitaves per a aquest ranxo.
5: Millor que altres coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, sí. No hi havia ningú,
6: ¿verdad? Ja et vaig a dir-te que els suquets que fèiem nosaltres a les barques, en un grapat, perquè et puc dir-te que també eren grapats, tot i que netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i l'arriaves dins el caldero i no portaven res, quatre anys picats, allò, doncs no, jo no m'ho he menjat enlloc, no ho trobo, no està. Era pel peix fres i que el triàvem, que durant l'altre feia, tu quan te menjaràs de serrans, per exemple? Doncs jo em poso en quatre, l'altre cinc, tres, dos, un. I d'allà sortia un suquet que allò era un i si és del caldo, doncs no cal dir-ho.
5: Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té, sí. No? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites maneres.
6: Sí, és una classe de peix. Podem fer el de 10 formes, si vols. Nosaltres vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, entrem a ports pues, com a Ruga, a Segur, de Calafell, a Torre, que anàvem pescant. Per estos ports vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò i de la planxa, pues, que farem avui? Pues, congres rostits, per dir. Pues, necessitàvem els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida amb dos olives i arrostir congres. De la forma que rosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir que el que tenies a bordo. Entens? Tot era bo.
5: I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant, sí, a través de les generacions, sí, quan el jove ve a cuinar, no?, al sí, gran, no?
6: Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan, és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van a enterrar. Es van anar a casa d'un, o al xalet de l'altre, i fan allò. Llavors, no perquè no ho teníem, no teníem xalets i no teníem res, les cases menudes, però, i treballàvem moltes hores a la mar, també. Estàvem moltes hores a la mar. I havíem de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir, i a vegades dos dies.
5: Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten d'acadèmia, amb la boca a orella... Ei, com ho fas? Què hi poses?
6: Un suquet de serrans, igualment, perquè va ser dels últims, i encara estan els mariners que anàvem allí, que estan tots vius. Jo ben recordo que fèiem tot això mos han menjat nosaltres, 5 o 6 serrans, o 7 cada un, però és que estava tan bon i no fèiem res, fèiem 4 alls, sofregies una ceba, posaven d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts al ranxo, i boníssims.
5: L'important és que no es perdi, no?
6: Sí.
5: Tota aquesta cuina, aquesta tradició, perquè els restaurants hi posen ja més coses, no? Ja...
6: Claro, s'ha de fer més bonic, potser això nostre mirem potser més el gust del peix, en terra potser més mirem el gust de la salsa, perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt me li posen una cullerada de salsa, que anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que no, n'hi ha que van molt vius, que et fan una fritada, una parrillada de peix, la salsa té en un costat, i el que vulgui menjar peix, si és fresc, ara, si el peix és congelat, pues, posa dues cullerades de salsa i ja ho arria. Però el peix fresc de la salsa al costat o no cal. Un rajoli a la bau. Ja.
5: La gastronomia marinera, avui en conversa amb Juanito de Guillermo. Joan, moltes gràcies.
6: A tu.
4: Moltes gràcies, company de la Cala Ràdio, a Francesc Callau, també, per aquest ranxet, aquests ranxets que hem fet just abans de dinar. Quina gana m'està entrant. Ai, però vinga, no pensem en menjar, que hem d'anar per altres qüestions. Pensem en què farem, per exemple, aquesta nit o aquesta tarda. Pensem en propostes d'agenda. La gent arriba avui molt ràpidament de la mà de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
7: Avui treballo, avui
4: Sant
7: treballo.
4: Sant Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
7: Molt bé. Tot per l'obert, sacrifici per l'obert.
4: Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
7: Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañí Flaquer de Fotoperiodisme a la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
4: Molt bé, el refugi número 1 del Moll de Costa fins al 31 d'agost, per tant, falten ja molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
7: Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous, a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre del que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran doncs, de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten doncs, són les que podries trobar en un pub irlandès.
4: Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, dansa però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
7: Doncs sí, està ara mateix fins aquest cap de setmana és dansa en el poble de les Preses, que és un festival doncs, de dansa d'arrel tradicional, i hem volgut destacar doncs, això, dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixes, que és la directora del festival.
8: També les propostes de cultura i paisatge i amb l'Aplec, aquesta festivitat tan nostrada a Catalunya i que, per tant, volem celebrar l'Aplec és dansa, aquesta proposta de compartir. I, per altra banda, la Festa del Parc, que convidem a visitar el Parc de Pedretosc, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
7: I a part del festival, doncs també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
4: Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona, bona festa major, companya. Fins demà.
7: Igualment, fins demà, adéu.
4: I ràpid, ràpid, ens n'anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar el programa. Sí, sí, dels Doors, però sense Jim Morrison, Una cançó dedicada als mosquits, això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort, això va ser l'any 72 quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia. I hola i adeu.
9: Hola.
4: Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
9: Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
4: Jo tampoc, m'agrada més l'ungla. És menys arriscar lo de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps ja?
9: Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
4: Ui, jo crec que que mullen, no? Directament les que mullen, les que et pots refrescar ja.
9: Però hi ha molts tipus de piscina, tot i que no ho sembli.
4: I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no? Moltes quatre totxades.
9: Allà seria una altra opció.
4: També. Mira,
9: m'agrada. Com sempre, ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua, sí. Una nota d'àudio a la nostra WhatsApp, que és el 696-1646-65.
4: Demà, el tema de l'Obert per Vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
9: Fins demà.
4: I així, a ritme dels Doors, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. És dimecres, estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un paquet de droga la tarda del passat dilluns 10 d'agost a la platja dels Pescadors de Badalona. Segons ha avançat la Vanguardia i ha confirmat Badalona Comunicació, uns socorristes van donar l'avís que hi havia un fardill sospitós flotant al mar. El mitjà especifica que contenia un quilo de cocaïna. Precisament aquell dia, un helicòpter dels Mossos va sobrevolar el litoral badaloní en un dispositiu de seguretat ciutadana. Dos dies després, hauria aparegut un altre paquet similar a una platja de Tarragona. I aquesta setmana, un altre a Sitges. Tots tres, segons apunta la Vanguardia, anirien acompanyats d'una imatge de Jesucrist. I atents perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill de per calor prevista entre avui dimecres i demà dijous. Es preveu calor intensa a la comarca del Barcelonès durant tot el dia i també durant tota la nit a Badalona. La temperatura màxima registrada avui ha estat de 30,8 graus a poc abans de les 11 del matí. La mínima no ha baixat de 25,9 graus aquesta matinada. Precisament l'estació meteorològica de Can Bruixa de Barcelona ha comptabilitzat 52 nits tòrrides, un rècord en la sèrie històrica. I les cesàries programades a l'Hospital Germans Trias i Pujol representen al voltant del 10% del total, una xifra similar a la de la resta d'hospitals públics de Catalunya. De fet, cada cop hi ha més dones que demanen de forma voluntària aquesta mena de part, tot i no està sempre justificat per raons mèdiques. Des dels Germans Trias expliquen que la tendència a les cesàries ha augmentat en els últims anys. Un dels motius és l'increment de l'edat de les dones que tenen un part, ja que com més gran és la mare, més elevat és el risc. Segons les dades publicades per l'IDESCAT, una de cada 10 dones que són mares tenen 40 o més anys. També cada vegada són més les que demanen la cesària, tot i que no sempre per motius mèdics. Ens ho explica la Carmina Comas, cap del Servei d'Obstetrícia de l'Hospital Germans Trias.
4: La dona demana una inducció del part perquè vol una data concreta de part o vol una cesària com a mètode de part de forma electiva i sense una causa mèdica, moltes vegades per causes socials. I aquesta decisió és més freqüent ara que abans perquè la dona està més empoderada, té més informació, vol formar part del procés de presa de decisions.
3: I a Fuego, l'òpera prima de la badalonina Estel Díaz, rodada a les Tres Xemeneies, arriba a les sales de cinema. Ens explica la història de la Lola, una jove de 17 anys que acaba de perdre de forma inesperada el seu germà. En una fugida de la realitat descobreix el búnquer, un lloc abandonat que es transforma en l'epicentre de festes clandestines i batalles de ball. La cinta va ser rodada el passat mes de novembre a les Tres Xemeneies. En el seu moment, la seva directora i coguionista, la badalonina Estel Díaz, ens explicava la tria de l'escena per reivindicar l'extraradi a l'audiovisual.
5: Soc de Badalona de tota la vida. Per mi, la zona de les afores de Barcelona, o sigui, l'àrea metropolitana, l'extraradi, normalment no està tan representat a l'audiovisual. Per mi era molt interessant perquè ha sigut la meva adolescència, justament l'extraradi al carrer, viure al carrer és el que fan els adolescents. Molt, almenys en la meva època era així i penso que segueix sent així perquè ara mateix tampoc no és que tinguem gaires espais on puguin anar, no? Més a nivell de consum i tal.
3: A Fuego arriba a les sales de cinema aquest divendres. I en esports, el Badalona juga aquest vespre al cinquè amistós de pretemporada contra el Martinenc. El partit es jugarà a les 8 del vespre al municipal de Guinardó, a Barcelona, al mateix camp on els de Genís i Sant Pietro van arribar a la final del torneig dels històrics. Els escapulats encara no han guanyat cap partit complet en el que portem de pretemporada. N'ha perdut 3 i n'ha empatat 1. Només es van dur la victòria contra el Júpiter en un dels partits de 45 minuts del triangular dels històrics. El partit contra el Martinenc serà la tercera prova contra un equip de tercera federació després de jugar contra l'Escala i l'Hospitalet.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: El millor del Badalona Matí.
7: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
0: seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
3: Espanya impulsa un pla per combatre la soledat no desitjada, una qüestió que afecta el 20% de la població. De fet, el pla, aprovat pel Consell de Ministres, inclou un programa per crear xarxes de suport, habitatges compartits i també activitats d'oci, entre d'altres aspectes. L'objectiu és establir un marc comú per prevenir i alhora abordar la soledat no desitjada, que és una problemàtica que es caracteritza doncs, per aquesta percepció que les relacions socials són insuficients, de baixa qualitat, sense implicar necessàriament l'aïllament. A la tercera edat, la bellesa hi contribueixen diferents aspectes en l'aparició d'aquest sentiment. Avui els volem repassar amb qui és coordinador de l'àrea social de la Fundació Amics de la Gent Gran, en José Donate. Què tal? Molt bon dia, benvingut. I una de les qüestions que precisament volem saber és quins són els aspectes més rellevants que contribueixen precisament a l'aparició d'aquest sentiment de soledat no desitjada entre les persones grans. Quins són els motius? José.
8: Bé, hi ha diferents motius. En les persones grans, sobretot, pot aparèixer aquest sentiment de soledat no desitjada, no? Arrel de la jubilació. Hem de pensar que estem en una societat, no?, que està acostumada a que les persones contribueixin i la manera de contribuir és a nivell laboral i un cop deixes de treballar, és molt fàcil que els teus vincles i el teu sentiment d'aportar a la societat es debiliti molt més. A partir d'aquest moment, al final, hem de comprendre que la soledat no desitjada és una sensació, no? És una sensació que té la pròpia persona. No vol dir estar sol, no vol dir no tenir ningú al teu entorn, sinó que va molt més enfocat cap a un sentiment de la pròpia persona de que les seves relacions no són suficients. No l'omplen d'una manera suficient i, per tant, es va aïllant. I aquí entrem també en l'aïllament social, no?
3: Quan comença? Parlaves de la jubilació, no? Intervenen també factors demogràfics, culturals, fins i tot econòmics en aquest sentiment de soledat no desitjada? La falta de recursos, per exemple, limita també aquesta participació social, no? O pot arribar a reduir la mobilitat?
8: Clarament, al final, la falta de recursos és un factor que sempre agrava, no?, situacions que ja són presents en moltes persones. En el cas de la soledat no desitjada és així també perquè no pots accedir a diferents recursos que tens en el teu entorn, en el teu voltant. Habitualment el que hem de tenir present és que moltes més dones, les dones viuen més anys que els homes, encara a dia d'avui, la nostra piràmide demogràfica a nivell social. El que també afecta és que un tema com la soledat no desitjada és un problema molt estigmatitzat. Per tant, no tothom s'atreveix a reconèixer que tinc un problema, em sento sol i necessito suport. Llavors, el que sí que succeeix és que ho manifesten molt més les dones que no els homes. I hi ha molts homes que pateixen també soledat no desitjada. El problema és el de sempre, no es manifesta i no es posa a l'hora de la taula.
3: Estem parlant, per tant, d'un fenomen que està estigmatitzat. Encara costa verbalitzar aquest sentiment de solitud, no? Un sentiment que pot arribar a tenir efectes sobre la salut física, també més perjudicials, fins i tot, diuen els experts, que fumar un paquet de tabac al dia, si això s'acaba cronificant, no? De quins aspectes estem parlant? Com afecta la salut?
8: A la salut afecta de diferents maneres, tant a nivell mental com físic. A nivell mental augmenta ràpidament el risc de depressió, la tristesa crònica, ansietat, baixa autoestima, aquest sentiment de no pertinença cap a la societat i també a nivell físic, no? Augmenten moltíssim el risc de malalties cardiovasculars, la hipertensió, un sistema immunitari molt més feble davant de qualsevol malaltia. La qualitat de la son es redueix moltíssim i hi ha un major risc de mortalitat prematura en totes les persones que pateixen soledat no desitjada en comparació de les que no ho pateixen.
3: El pla impulsat pel govern espanyol, que no només va adreçat al col·lectiu de gent gran, però també i sobretot aborda la problemàtica de manera transversal, no? Com el valoren des d'Amics de la Gent Gran, aquest pla que per primera vegada, segons el govern espanyol, es proposa doncs, que les polítiques públiques abordin la dimensió relacional, no? Aquesta relació entre les persones.
8: Nosaltres valorem positivament que es posi el problema sobre la taula, que s'intenti trobar solucions, que es facin propostes. Hi ha alguns punts claus que són molt importants. Al final es proposa treballar en xarxa, es proposa treballar en relació a la prevenció i la detecció de la soledat no desitjada, es proposa participació comunitària, creació d'espais relacionals formals i no formals. I, per tant, es valora positivament. Quin podria ser la contra, no? I és que una llei no vagi acompanyada d'una dotació econòmica, i que, per tant, la nostra por podria ser que això quedés en paper mullat i que, com al igual que altres polítiques públiques, no pugui tirar endavant per falta de dotació econòmica. Però, de primeres, nosaltres estem receptius i contents que es pugui parlar del tema i es posi sobre la taula.
9: Mm-hmm. De fet, també hi han participat, explicaven des del Consell de Ministres, doncs, totes les comunitats, entitats locals i també ONGs que tenen experiència en l'àmbit de la soledat. No sé si Amics de la Gent Gran com a entitat també hi ha participat.
8: No en aquest cas. Imagino que s'ha consultat algunes entitats, no crec que s'hagi fet amb el global, però bueno, confiem en que de primeres les idees que es proposen sobre la taula tenen sentit, són coherents i insistim en el mateix. Pot ser molt útil si es tira endavant, si es fonamenta en una dotació econòmica que permeti, no? Perquè al final aquí estem implicant no només a la societat civil, sinó també al sector social i al sector sanitari. Sabem que són dos sectors, precisament, que estem sumament sobresaturats i que per poder tirar endavant amb aquestes polítiques públiques necessitem una gran dotació de recursos que ens permeti augmentar la qualitat de la nostra feina, precisament augmentant el nostre equip.
9: Clar, és que precisament parlaves d'aquesta implicació, no? De diferents col·lectius de la societat, també de l'àmbit assistencial. Ho dic perquè la iniciativa preveu la creació de xarxes comunitàries de suport, convertint, per exemple, recursos que han estat tradicionals, no?, en aquesta assistència, com les residències o els centres de dia per gent gran, en dispositius oberts al conjunt de veïns, no?, sense necessitat de ser un usuari o resident. Aquesta considereu que és una bona iniciativa? Aquest intercanvi generacional podria funcionar?
8: Sí, realment els espais de trobada, siguin formals o no formals, siguin autogestionats o gestionats per algú altre, sempre tenen un sentit i funcionen. És veritat que perquè funcionin també es necessita un mínim de recursos perquè puguin tirar endavant, però sí que creiem que és una bona iniciativa. Al final, deia Marco Marchioni, no? L'important és generar relacions improbables. Llavors, és posar un espai on persones que de per si no es trobarien es puguin trobar, es puguin conèixer i puguem establir vincles segurs per millorar la sensació de soledat no desitjada.
9: Diuen els professionals que també els joves cada vegada pateixen més aquesta sensació de soledat no desitjada i en això doncs, pensem que la sobreexposició a les xarxes socials també pot ser un factor d'aïllament. No? No sé si es tradueix de la mateixa manera en la gent gran o en la gent gran les xarxes socials sovint es converteixen en un refugi, en una distracció. Hi ha diferències?
8: Hi ha diferències, però també hi ha moltes semblances, en el sentit de que cada vegada està més demostrat que les persones que pateixen soledat no desitjada en la seva infància i durant la seva adolescència tenen un 70% més de possibilitats de patir-ho en edat adulta o quan són persones ja grans, no? A partir de 65 anys. Per tant, sí que hi ha una gran relació. Quina podria ser la diferència, no? Els joves tenen accés total a una societat hiperconnectada, i precisament és aquesta hiperconnectivitat de la societat la que també provoca, no?, contràriament, un aïllament de la pròpia persona. I, per un altre costat, en el cas de les persones grans, no tenen aquest accés a aquesta hiperconnectivitat, no tenen accés a les xarxes ni a moltes de les plataformes, no dic a totes, però sí que a moltes de les plataformes que fan servir les persones joves.
9: Parlem de joves i parlem d'avis, de gent gran. Passar més temps amb els avis i amb les àvies ajudaria els dos col·lectius?
8: Sí, completament. Al final, i no és només passar temps de qualitat amb les persones, i és igual, nosaltres insistim des de la Fundació, nosaltres treballem per posar en comú una persona voluntària amb una persona gran i volem que es faci una amistat. Per tant, pensem com cuidaríem la nostra amistat i com estem cuidant dins també del nostre entorn. En el cas de la nostra família, quan marxem, quan fem vacances, quan anem de cap de setmana, si incloem o no incloem les persones.
9: Amics de la gent gran, amb quins programes compteu d'aquestes característiques? Quins voluntariats? Potser hi ha algú que ens està escoltant i que troba que disposa de temps, no? I és una bona manera d'autoenriquir-se també, no?
8: Sí. Des d'Amics de la Gent Gran treballem la soledat des de diferents maneres. Per un costat, intentem que sigui l'acompanyament individual entre persona voluntària i persona gran. Pot ser acompanyament a domicili, acompanyament a residències, acompanyament a hospitals. També intentem que sigui hi hagi trobades mensuals per combatre la soledat d'una manera grupal entre persones entre iguals. I sobretot reforcem els punts més importants on la soledat és més palesa, com és el cas del Nadal, de l'estiu, del Sant Jordi o del Sant Joan, de dates més senyalades a cadascun dels territoris.
9: Mm-hmm. Penses que la gent gran pateix també una soledat de caire institucional? Ho dic perquè aquesta mateixa setmana passada llegíem que més de 5.000 persones van morir l'any passat a Catalunya en el procés, per exemple, de fer els tràmits de la llei de la dependència, no? De fet, les famílies, la gent gran pot sentir-se sola també davant d'aquest procés, no?
8: Sí, si bé és cert que Catalunya a nivell entorn a la llei de la dependència de les comunitats que més ràpida resposta ofereix en comparació a la resta de comunitats autònomes, sí que hi ha molt de temps entre aquesta resposta. Les situacions, quan comencen a empitjorar, poden empitjorar molt ràpid i a vegades aquí a Catalunya, per exemple, tenim 6 mesos de resposta fins a l'entrevista. I el problema és el de sempre, no? No és només aquesta resposta, és tot el sistema burocràtic que hi ha al darrere, que fins que des que ho sol·licites, fins que pots tenir otorgat algun ajut, poden passar entre 7 i 8 mesos, o un any pràcticament. Llavors, durant aquest temps, les persones estan compreses completament desemparades, depenent dels familiars i del seu entorn. Mm-hmm.
9: Com es podria agilitzar també, diguéssim, aquesta tramitació? Ara el govern català també intenta reduir aquests temps d'espera a mig any, a 6 mesos.
8: Sí. Bé, per començar s'hauria d'intentar augmentar el número de professionals dins del sector social que poguessin fer totes les entrevistes, que poguessin dedicar el temps precís a atendre totes les persones, i després es podria proposar un pla d'urgència per a les persones que ho sol·liciten i durant el procés puguin tenir un seguiment més exhaustiu, no? I no que hagin d'estar 6 mesos a l'espera d'aquesta resposta, sinó que hi hagi un seguiment des de la Generalitat cap a totes les persones que en aquest temps estan a l'espera d'una resposta de l'administració pública. Mm-hmm.
9: José Donate, coordinador de l'àrea social de la Fundació Amics de la Gent Gran, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Badalona Matí. Que vagi bé.
8: Gràcies a vosaltres.
9: Bon dia.
10: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
0: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: aquest diumenge vam celebrar el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, però com sempre diem, el que és important d'aquest dia no és el dia en si, sinó allò, els deures que posa per la resta de l'any, a partir del 9 de març. És a dir, que també el dia 9, el dia 10, el dia 11, com avui mateix, no, són igual d'importants. El Cançons per explicar el món que avui ens porta el periodista Oriol Lladó va una mica d'això, precisament, de dones, i en concret de dones empoderades. Oriol.
1: Doncs sí, de dones que no demanen permís, dones que amb la seva música reivindiquen sense complexos, no? Dones compromeses amb una lluita, allò, en clau de present, no? I aquest tòpic que diu que aquesta lluita, no? Aquesta lluita per la igualtat és més necessària que mai, i sí, és evident, eh? A mi m'agrada dir per això també que és tan necessària com sempre. No és ben bé el mateix, però crec que també perquè això ve de lluny, eh? I en tot cas, sí, avui escoltarem allò, veus conegudes que hem anat tinguent en el programa, la Christine McCall, amb qui hem començat, la Beyoncé, l'Aretha Franklin, la Maria Arnal. I vaja, que m'ha costat una mica, perquè de fet, de veus i de veus que haguéssim pogut figurar en una llista, no?, en un programa de dones empoderades, moltíssimes, no?, i se m'han quedat, i m'ha dolgut especialment la Joni Mitchell, la Chrissie Hynde dels Pretenders, la Dolly Parton, la Clara Peya, la Patti Smith, per cert, amb un llibre fantàstic que té ara de novetat també a les llibreries, la Pissy Harvey, la Rosalía, la Taylor Swift. Vaja, que de veus, moltíssimes.
0: De fet, és una bona notícia, no?, que n'hi hagi tantes també per seleccionar i per recollir.
1: Doncs sí, de fet, és el millor senyal. Però vaja, hem començat amb la Christine McCall, una cantautora britànica coneguda per la seva ironia mordaç i la seva capacitat per barrejar estils, el pop, el punk, els ritmes llatins. Va tenir un final tràgic, atropellada per un vaixell d'un milionari a Mèxic. Un crim terrible, doncs, que encara hi ha gent, molta gent a Anglaterra del qual busca justícia. Aquesta cançó que ha sonat forma part del seu disc de 2001, de fet el seu últim, Tropical Brainstorm, i és una oda a l'empoderament femení, no? Ens parla d'un serial liar, no? Mm-hmm. Un mentider en sèrie que ella coneix en un partit, en un pub, tot veient un partit de futbol, que és aquest partit de futbol que acaba Anglaterra 2, Colòmbia 0.
0: Molt bé, i que doncs amb un ritme tropical se t'endú els peus, et fa ballar, eh?
1: Sí, sí, i jo crec que ballant, ballant, anem a la següent.

0: I aquí de ritme tropical no en trobem, però de força molta, eh?
1: De força molta, i de fet la cançó va creixent, eh? I de fet acaba incorporant coses de rap, etc. En tot cas, són les Chicks, que abans eren les Dixie Chicks. De fet, es van canviar el nom. De fet, jo el disc que tinc de seu, hi ha dues edicions. Jo encara el tinc amb les Dixie Chicks, després al cap d'uns pocs mesos ja va
0: van
1: sortir
0: les Chicks.
1: Amb les Chicks. De fet, és un grup que va començar fent bluegrass a country, de fet van ser i reconegut i de fet ha participat i han col·laborat diverses vegades referents de la Taylor Swift, no? La Taylor Swift quan començava les tenia una mica com a referents. Les Chicks, o les Dixie Chicks, grup supervendes a Estats Units, d'omplir estadis, etc, etc. El 2003, de fet, van ser cancel·lades. Cancel·lades per criticar la guerra, una guerra que ara ens ressona, no?, amb un altre cop amb l'Iran, en aquest cas la guerra d'Iraq, doncs, que el Bush va emprendre, i elles van criticar. I això els va portar a un boicot, no?, una cancel·lació terrible, a la qual després els hi va segurament afavorir, doncs, aquest canvi a més desacomplexat cap a una cançó que no diríem que és una cançó política o protesta, però que vaja, que no defuig als temes candents, i en aquest cas, en aquesta cançó, ens parla concretament d'una escena, una escena en la qual en una reunió a la Casa Blanca, formada per tots, tots homes, i potser hi ha una vintena de persones, parlaven precisament del dret a l'avortament en la mirada més restrictiva i més d'abolir drets.
0: De fet, alguns consideraven aquest, diguéssim, tarannà també com de molt provocador i en van patir conseqüències, no?
1: En van patir conseqüències. De fet, van arribar a organitzar-se allò, cremes dels seus discos, eh? Vull dir que les Dixie Chicks, diguéssim que estan curadíssimes d'espans.
0: El foment de l'opinió crítica, no?, es fa sovint a través de les preguntes.
1: Sí, sí, i de preguntes a la propera cançó, concretament 20.

0: I aquí tenim la Amy Rigby amb les seves 20 questions, 20 preguntes que fa al seu, no sé si enamorat, company, marit, una darrere l'altra, que vaja, el deixa ben repassat. Com tota bona cançó, i la Amy Rigby és una gran intèrpret i també una gran escriptora de cançons, ens guarda allò que diuen, no?, un twist al final que canvia una mica la cançó.
1: Molt bé. I parlàvem de música, doncs, també una mica obscura, podríem dir.
0: Menys no? coneguda, no?
1: Més
0: a la no tant en el mainstream.
1: Però segur que coneixeu la següent convidada en aquest espai.

0: efectivament, una autèntica marca global, però a banda de ser una marca global, que ho és, no? Com la Taylor Swift, tant una com l'altra, a més són dues artistasses. És a dir, que plantegin molt bé la seva carrera, que facin molts diners, que tinguin tot un entramat gairebé industrial al seu voltant, no treu que no siguin artistes valentes, no? I artistes que en una llista, no? En aquest cas no hem pogut posar la Taylor Swift, però vaja, en una llista de dones empoderades, doncs Beyoncé, Taylor Swift, des del mainstream, més mainstream, però també des de tota la qualitat, jo crec que té tot un sentit de que hi siguin. Hi ha una frase que m'agrada molt. Salut.
1: Gràcies.
0: Hi ha una frase que m'agrada molt. És una cançó amb la qual fa un duo amb el Kendrick Lamar, una altra gran superestrella. Però hi ha una frase que m'agrada molt, que acaba, de fet, acaba així, la cançó. Diu, I was served lemons, no? D'alguna manera és com una expressió que vindria a dir com, m'han donat carbasses, no?
1: Sí.
0: Però he fet limonada, no? És a dir, vale, d'acord, me les has fotut, però jo... de l'hòstia que he rebut, diguéssim, n'he tret alguna cosa.
1: Si la vida te n'ha llimones, fes-ne
0: llimonada.
1: Per tant, d'una cosa dolça...
0: I està molt bé. No? Diguéssim que és una manera molt potent, molt irònica, no? de deixar un pam de nas a tots aquells que la volen menys tenir.
1: De fet, d'una cosa ácida, no amarga, ácida, n'aconsegueixes fer doncs, una de boníssima, no? Podríem dir. Vinga, anem per la següent artista. In a coffee shop in a city, which is every coffee shop in every city, on a day. Qui és aquesta veu tan bonica?
0: Aquesta veu tan bonica és l'Ani DiFranco, una intèrpret que als anys 90, 2000, no? Realment, hòstia, era molt present i fins i tot amb moltes gires per Catalunya. Recordo una actuació amb l'Auditori, la Sala Gran, plena fins al capdamunt, i últimament està més fora de radar. En tot cas, és una referent, jo crec que és la mare del nou indie folk més feminista, és una tia superconscienciada. De fet, és una persona que ja de seguida, al segon disc, ja crea la seva discogràfica, es dedica doncs, a voler dominar, i de fet ho fa, i ho fa bé, una mica la seva tota la seva música, no? I els seus drets i la manera com planteja les coses. Aquesta cançó és una cançó molt xula. De fet, ens remet a la portada del disc, en la qual es veu un castell de plàstic dins una peixera, no? I en el fons ve a ser això, no? Ella reivindica el seu dret a viure fora, precisament, de la peixera on tothom et jutja, tothom es creu que et pot dir el que considera. My babies, I'll come for you. You'll find you've been loved. I aquesta és la Tracy Thorn, que l'hem anat escoltant diverses vegades. Aquí l'he portat, la cançó és molt xula, i de fet té una frase molt bona al final, que és fight like a girl, no? Lluita com una noia, com una nena, no? Reivindicant, tombant, no? Girant aquesta frase, a vegades dita doncs, amb la pitjor intenció.
1: Sigues un
0: no?
1: home, no?
0: Ella aquí la reivindica al revés. En tot cas, jo aquí l'he portat com a escriptora, no només com a cantant, que és una cantant fantàstica, com a escriptora. I, de fet, com a escriptora, que té un últim llibre que es diu My Rock and Roll Friend, que fa una reivindicació de la bateria dels Gopi Twins, un grup molt prestigiós, diguéssim, de fa uns anys, que tenia una bateria dona, absolutament esborrada en tota crònica periodística.
1: Que això està molt bé, perquè parlem d'artistes, en aquest cas de cantants, però i quantes instrumentistes, no? Quants músics hi ha dones?
0: Doncs és una reivindicació molt interessant, amb molta reflexió sobre el feminisme, amb una prosa amb molta gràcia. Jo l'he llegit en anglès perquè encara no s'havia editat en castellà, però ara tot just ha editat en castellà per una editorial del País Basc que es diu Liburuak. Per tant, qui li interessi sap que pot anar a una llibreria i continuar estirant el fil.
1: Doncs com amb aquesta mena de manifest, no? Lluita com una noia, donem pas també al següent títol.

0: Aquest és el tema, un dels temes que surt, de fet surt tres vegades a la peli Barbie, tot i que és una cançó dels anys 80. És una cançó que el que ens diu és busca la teva veritat, no et fis ni de filòsofs, psicòlegs i gent que et vulgui dir el què, busca't tu mateixa, una mica el que feia la Barbie a la peli. Són les Indigo Girls.
1: I això t'anava a preguntar, què són? Indigo Girls. Doncs sona també una mica folk, no?, en aquest sentit?
0: Sí, sí, una mica folk.
1: Anem a Aretha.
0: Gairebé no necessitaria presentació. És Aretha Franklin. Haguéssim pogut escollir la versió original de la Nina Simone. Haguéssim pogut escollir, que vaig intentar-ho, però no està a Spotify, la versió molt xula que em fa la Michelle de Geocelo. Però en aquest cas, no, ser jove amb talent i negre, no? Les tres coses reivindicades com el que més.
1: Mm-hmm. I vinga, acabem molt lluny i molt a prop alhora.
0: Sí, de fet és la Maria Arnal des de, no el seu últim disc, que tot just acaba de sortir, és l'anterior, 2021, és el disc que clamó, en aquest cas és el cant de la Sibila, no? I que ens mostra com connectar, no?, una cançó popular amb arrels medievals, no?, a posar-hi tota la tesitura, tota la textura electrònica. I això ens lliga, que potser la podem deixar sonar una mica.
2: Les pedres pel mig
1: lliga precisament amb aquest empoderament
0: sí,
1: femení.
0: Sí, sí, tot aquest misteri, tota aquesta força de la Maria Arnal, que de fet tot plegat ens lliga amb un altre llibre, que és el llibre Cantar sin permiso, del periodista Toni Castornado, editat per Silex, que de fet fa un repàs a noves veus de la música catalana, entre les quals la Maria Arnal.
1: Doncs amb la Maria Arnal arribem avui a les 12. Moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos acompanyat. I gràcies també a vosaltres. Demà ens tornem a retrobar aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Que vagi bé.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Saludem en Claudi Mans. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: I avui, doncs, posem la mirada al Pròxim Orient. Ja fa 8 dies, si no m'erro, que va començar l'atac dels Estats Units-Israel contra l'Iran. Un primer atac que va escapçar bona part de la cúpula del govern iraní i que s'ha succeït, doncs, com sabeu, amb atacs en nombrosos països de la zona, fins i tot amb alguna interceptació de míssils que haurien estat dirigits cap a Turquia. Avui volem parlar una mica de quin és l'interès que podria haver al darrere d'aquest nou atac cap a l'Iran i de tot el conflicte, un conflicte bèl·lic que, si bé és cert que ja té reminiscències en el passat, veiem com pot agafar embranzida també de cara al futur. Què és el que hi ha al darrere d'aquest interès, no?, doncs en aquest cas dels Estats Units i d'Israel, a l'hora de tornar, diguéssim, a atacar un país com és l'Iran?
5: Sí, home, jo no sóc analista polític, però el que més m'ha cridat l'atenció és que els últims dies, ahir i abans d'ahir, es destacava molt el fet de que sembla que volien agafar els Estats Units o l'Iran o tots dos l'urani enriquit que té l'Iran per tal d'evitar que puguin fabricar, doncs, bombes nuclears. És a dir, el concepte és de dir, faran bombes nuclears si tenen l'urani. Si no tenen l'urani, no podran fer bombes. I, per tant, el risc d'una confrontació més complicada, doncs, disminueix. De fet, un dels arguments que es va donar ja fa algun temps per tal de justificar una mica la guerra aquesta i tot el que estan fent és evitar que l'Iran fabriqui les bombes nuclears. Feia bombes nuclears l'Iran? Sembla que sí. No les feia, sinó que les intentava fer.
1: És l'únic?
5: L'únic país que ho fa?
1: L'únic país
5: que
1: ho fa.
5: No, naturalment, França ho fa, Anglaterra ho fa, tothom ho fa, Israel ho fa sense que ho digui, Estats Units, Rússia, Pakistan, la Índia, tots aquests.
1: No, perquè sembla que potser sigui l'únic, no?
5: No, és l'únic que podrien atribuir-li que volien atacar els altres. Els altres representen que són amics i aquest és enemic.
1: Què és l'urani enriquit?
5: Sí, l'urani és un metall. Si mirem un tros d'urani, el veuríem igual que un tros de ferro, és a dir, un metall. És el més dens de tot. No és el més dens, però és un dels més densos. Vol dir que un litro d'urani pesa 20 quilos. un litro pesa 20 quilos, un litro d'aigua pesa 1 quilo, uh-huh. Doncs 20 vegades més. Aquest urani representa que està en forma de diferents, el que se'n diu, isòtops. És a dir, l'urani és el mateix, químicament, però hi ha un urani que es diu urani 235 i un altre que es diu 238. El 235 serveix per fer bombes, l'urani 238 no. Ara bé, perquè puguin fer bombes a partir de l'urani 235, l'han d'enriquir, perquè en l'urani natural només n'hi ha un 1%. Uh-huh. L'urani natural té un 99% d'urani 238, té més coses, però ara per simplificar. I l'urani enriquit només un 1%. Però per fer una bomba representa que has de tenir urani de 235 enriquit al 80-85%. El qual vol dir intentar separar aquest urani 235 d'aquest urani 238. Uh-huh. I això és complicadíssim.
1: Com es fa aquesta separació?
5: Doncs mira, primer agafen l'urani, l'oxiden fins a òxid d'urani, després el fluoren fins a fer hexafluorur d'urani. Química, estic parlant de química. Uh-huh. Llavors aquest hexafluorur d'urani l'escalfen i és un gas. L'hexafluorur de 235 és menys dens que l'hexafluorur 238. I la diferència de densitat és molt petita. Llavors, el sistema que fan servir és curiosíssim, perquè el que fan servir és unes centrífugues. Una centrífuga és allò que tenim a casa per assecar l'enciam, allò que gira, mm-hmm. I l'aigua sí. va cap a fora i l'enciam queda dintre. Doncs és el mateix, però amb urani, amb hexafluorur d'urani. L'urani 238 va cap a les parets i l'urani 235 queda al centre. I això ho separen mitjançant una cadena llarguíssima, potser

0: on hi havia aquestes centrifugades.
1: On es podia enriquir l'urani.
0: On es podia enriquir l'urani, efectivament. Uh-huh. On ho feien, això? Tenien centrifugadores enterrades, o sigui, subterrànies, per evitar les bombes dels enemics i tot això. 400 quilos, diu que tenien, d'urani enriquit. De quin urani és? Jo no sé si és urani enriquit referint-se a urani 235 o a l'hexafluorur d'urani o una altra vegada descompost en forma d'òxid d'urani. És igual. Mm-hmm. Són 400 quilos. Sembla poc. No sembla molt. 400 quilos d'aquest urani ocupen, doncs, jo què sé, uns 80 litros. No és molt. Llavors, enriquir-lo més voldria dir més centrífugues, posar-los en marxa i concentrar-los més fins a de l'ordre d'uns 300 quilos d'urani enriquit del tot ja per fer bombes nuclears. Quantes bombes es poden fer amb 300 quilos? Doncs bé, depèn de la bomba, però en principi de l'ordre de 4 a 8 bombes. Tipus Hiroshima.
1: Bombes atòmiques,
0: bombes
1: estem
0: atòmiques,
1: parlant,
0: clar, sí, sí, bombes atòmiques. Bombes atòmiques tipus Hiroshima, que són, diguem-ne així, petites. 8 bombes. Clar que 8 bombes tipus Hiroshima fan molta destrossa si les són capaços de tirar-les en algun lloc habitat, com va passar a Hiroshima, no? Llavors, estem parlant d'aquestes bombes. El que estan dient ara és de dir, a veure, si poguéssim arribar a l'Iran a agafar aquest urani, emportant-se'l, deixaria de tenir la capacitat de fer això. Llavors, això representaria doncs, uns comandos que anessin allà i fossin capaços d'agafar aquest urani enriquit.
1: Se l'haurien d'endur i portar a on? I mantenir com?
0: Doncs, bueno, mantenir-lo.
1: Es pot destruir l'urani?
0: L'urani no es pot destruir. L'urani és un dels problemes que hi ha. Bueno, en general es poden destruir poques coses. Hi ha coses que es poden cremar, i llavors quan cremes ja desapareix. Però això no, estem parlant de química, ja estem parlant de física, i a la física no es destrueixen aquestes coses. L'urani aquest aniria a parlar...
1: Es transforma, no?
0: Aniria a parlar amb uns magatzems, en els mateixos magatzems, sigui Israel, sigui França, sigui Anglaterra, sigui on sigui, que ja estan conservant el seu urani per fer les bombes. Uh-huh. Però allà, doncs, els Estats Units tenen moltíssims força magatzems, Rússia té forces magatzems d'aquests, seria uns quants quilos més d'urani per fer 6 o 7 bombes més. El qual és poquíssim, però per l'Iran és tot. Uh-huh. Llavors estem en això, si poguessin emportar-se.
1: Se sap quants quilos d'urani té, per exemple, als Estats Units?
0: Doncs, no, jo no ho sé, perquè no ho diuen, però podem comptar que 200 vegades, 1.000 vegades més.
1: Que el que pot tenir l'Iran.
0: Que el que pot tenir l'Iran, i tant, moltíssim més, perquè, per exemple, hi ha caps nuclears per tot el món distribuïts.
1: I el tindria enriquit, també.
0: Esclar, no pot, és que si no ja no és urani el que en diuen nuclear. Uh-huh. Llavors, destruir-lo no es pot. Es podria fer el procés invers, és a dir, aquest urani passar-lo a una forma que es n'és barrejant amb l'altre i així.
1: L'estat espanyol té urani?
0: Sí, té urani, el que passa és que no el té enriquit. Però hi ha urani, sí. L'urani és un mineral bastant estès a la superfície terrestre. Tenien bastant cap a la zona d'Extremadura, de Salamanca i tots aquells llocs. Hi ha urani. Hi ha minerals d'urani, vaja. Més que urani, minerals d'urani. D'aquest mineral d'urani es pot enriquir i fer. Es havia suggerit en el seu temps, a 30 o 40 anys, que a Espanya estaven intentant enriquir aquest urani per veure si feia combustible nuclear per una bomba hipotètica, que potser no la farien aquí, però la farien en un altre lloc i la tindria Espanya com a propietat, vist que l'urani seria seu. Però jo no n'he sentit a parlar més d'això. Ah, no vol dir que jo no n'hagi sentit a parlar més, no vol dir que no n'estiguin parlant, evidentment. A mi no m'ho expliquen.
1: Doncs, Claudi, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions. Sentim molt a parlar també de l'urani, no?
0: Sí.
1: Com una de, diguéssim, dels motius que hi hauria darrere doncs, d'aquesta guerra armamentística, i per això doncs, és interessant també conèixer doncs, quina és la seva aplicació, com es treballa, no? I d'on s'obté.
0: Deixa'm dir una sola cosa petita. De vegades es parla d'urani empobrit, i es parla de bombes d'urani empobrit. Aquestes bombes no són radioactives, aquestes bombes són el mineral que ja no té urani nuclear, que la fan servir, que com que és tan dens, és capaç de fer molta destrucció, perquè és capaç de perforar molt fàcilment. Uh-huh. Llavors hi ha projectils d'urani empobrit, que no són radioactius, però que poden fer mal també per la seva capacitat de perforació.
1: Uh-huh. Doncs queda clar. Que vagi bé.
0: Molt bé.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
1: Els geòlegs demanen el trasllat de la línia R1 de tren cap a l'interior. Ho veuen com l'única alternativa viable i donen per perdut.

0: Neruda, La batalla contra el mar. És un posicionament que xoca d'entrada amb el dels enginyers, que en la mateixa línia de treball que el Ministeri de Transports aposta doncs, per reforçar la protecció d'aquesta infraestructura de la costa i mantenir-la. De tot plegat avui en parlem amb en Ramon Pérez, geòleg i membre de l'Observatori del Georisc. Què tal? Molt bon dia. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Abans de fer una valoració a futur, no? Quins diria que són els processos geològics que expliquen la regressió actual de les platges del Maresme?
1: Sí. Hola, bon dia. A veure, els processos geològics sempre són un conjunt, no? Mai una cosa passa per un únic procés i un únic motiu. Per entendre el que ens passa amb les platges hem d'entendre diferents aspectes. Per una part tenim el més conegut per tots, que és el tema de l'emergència climàtica actual i un canvi doncs que es va donant ja d'una manera progressiva, que ja dona per assentat, que és una cosa que va en ferm, doncs que hi ha una modificació de certs fenòmens, podríem dir, que abans eren molt puntuals, llevantades i temporals grans, i ara ja no són tan puntuals, ja comencen a ser molt habituals, no? Per tant, hi ha una dinàmica en aquest sentit que canvia. Però és important que entenguem com funciona la dinàmica litoral a Catalunya, amb la nostra costa mediterrània. Un litoral, una zona amb sorres, amb platges, tota una dinàmica litoral, ve molt condicionada doncs, per la quantitat de sorres que té, no? Per tota la sorra que té i que es va redistribuint al llarg de la costa. De manera que hi ha al llarg del litoral hi ha un equilibri que mai és estàtic, sempre és dinàmic, entre aquestes sorres i la dinàmica pròpia del litoral a partir de l'energia que acaba arribant al mar amb les oles i amb els temporals. Què passa? Quin problema tenim o en què ens trobem? Els aports de rius de les sorres. Comencem per aquí, de les arenes. És un aport que no el tenim naturalitzat. Els torrents, les rieres, torrents, estan totalment antropitzats i llavors es produeix que dos fenòmens. Per una part, l'aport de sorres és menor, no? És menor. Per què és menor? Doncs perquè a capçalera doncs hi ha zones doncs, que queden embassades, zones que estan de circulació molt ràpida, bueno, de manera que quan arriba al mar, aquell torrent, no porta la quantitat de sediments que hauria de portar. Per altra banda, que ens trobem també amb moltes zones d'embossament. Hi ha molts embossaments de totes les rieres, abans no arriben a mar, no? No és una sortida lliure d'origen a final. De manera que també hi ha molta part dels sediments que es queden abans d'arribar al mar. Si recordeu la imatge del delta, de la desembocadura de la Tordera, ara fa crec un parell d'anys que hi va haver amb un dels temporals, doncs es va produir com un petit delta, no? Va ser com un mini delta, perquè realment és obert la Tordera i va portar molt sediment. Però després, per altra part, tenim una redistribució d'aquesta sorra. La dinàmica litoral fa que, pels corrents, tot el litoral sigui com una cinta transportadora gegant, podríem dir, que porti les sorres doncs, de dalt a baix, de nord a sud, simplificant-ho, no? De manera que va baixant doncs, des de la Tordera, per exemple, doncs, va baixant cap al sud. És una distribució natural. Aquesta distribució natural té un problema, es troba amb un problema, que és els ports marítims, que són unes estructures artificials, i quan se'l troba, doncs aquí queda aturat, no travessa, no fa la volta i l'esquiva. Aquí es queda aturat, de manera que en unes zones hi ha una sobreacumulació, però a la zona d'ombra doncs en falten. De manera que llavors el que s'ha de fer és doncs, gestionar aquestes sorres i es fa, de tant en tant, es van movent d'un costat a l'altre, no? D'un costat a l'altre. I ja per acabar, doncs, tenim antropització del litoral. O un litoral tan antropitzat com el nostre, doncs fa que genere un problema perquè les onades, quan arriben al litoral, no tenen una pèrdua d'energia, podríem dir, tranquil·la i fàcil, sinó que es troba de cop l'ona en plena energia, es troba amb una barrera i allà impacte.
0: Podríem dir que hi ha hagut errors històrics en la gestió i construcció al nostre litoral, sense tenir en compte, diguéssim, aquesta sinergia amb un espai natural com és el mar?
1: Bueno, errors, segur. El que passa és que els errors també moltes vegades els veiem quan l'experiència ens demostra que allò va ser un error, no? Per tant, bueno, a vegades és simplement és això, és la falta d'experiència, d'haver viscut situacions similars, i per tant, doncs, tampoc som els tècnics, arribem tots on arribem, i sempre hi ha coses que se'ns escapen, i de vegades hi ha fenòmens que els identifiquem i els estudiem prou i els coneixem prou quan, a partir dels efectes que han produït, no? Però que abans no n'eren prou conscients. Però sí, està clar, tant de bo fa, no sabria dir quants anys, tot s'hagués fet 100 metres més terra endins. Tant de bo, no? Però suposo que igualment haguéssim anat ocupant cap a direcció mar.
0: Fins a quin punt la pujada del nivell del mar condiciona el futur de les infraestructures costaneres?
1: De condicionals és evident que els condiciona, no? Per exemple, ara tinc aquí unes dades, no? Doncs el nivell del mar s'ha incrementat, doncs, a la zona de l'Estartit, per exemple, 3,3 centímetres cada 10 anys de mitjana, no? Per tant, això són uns 10 centímetres en 32 anys. O a Barcelona, el mareògraf de Barcelona, amb dades d'un estudi de l'àrea metropolitana de Barcelona del 2024, doncs el nivell del mar ha pujat 14 centímetres en els darrers 25 anys. Per tant, és evident, un pot pensar, bueno, 14 centímetres tampoc és tant, no? 14 centímetres no és ni un pam, no? Però si tu ja mires en tema de cotes i comences a mirar, ja és molt, no? Perquè això vol dir que s'accedeix terra endins a molt, amb 14 centímetres més d'alçada. Per tant, l'energia ja es distribueix diferent. Per tant, sí, la pujada del nivell del mar, doncs, condiciona. Uh-huh.
0: Per què considereu, des del Col·legi de Geòlegs també, Georisc, que mantenir la línia R1, el seu traçat actual, no és viable a llarg termini? Per tots aquests condicionants, l'emergència climàtica, aquesta manca d'aportació de sediments i aquesta, doncs, construcció, també urbanització al final de totes aquestes rieres, torrents, doncs, o ports, fins i tot, que haurien de possibilitar, diguéssim, aquesta dinàmica natural que s'ha vist interrompuda en les últimes dècades?
1: Sí, nosaltres considerem que hi ha dos escenaris actuals que s'han de gestionar els dos a l'hora, no? No podem anar només a gestionar-ne un i no gestionar l'altre, que és la gestió a curt termini, el que nosaltres en diem quan en parlem el mentrestant. S'ha de gestionar un mentrestant que poden ser desenes d'anys en algunes zones, vull dir que no és un mentrestant de 4 dies, però alhora hem d'estar ja pensant, planificant, dibuixant i dimensionant un futur, un escenari futur. Per què? Doncs perquè si no dimensionem i pensem bé aquest escenari futur, ens trobarem amb el que passa sempre, no? Que acabem dient, ja clar, ja tens raó, però és que estem parlant d'una obra que en el millor dels casos podríem estar 30 anys a tenir-ho tot això fet, no? Uh-huh. Doncs és cert, en el millor dels casos potser podríem estar 30 anys a fer-ho, però posaré una dada. El Pla Director d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, a l'any 2010, incloia aquesta infraestructura que es traslladés, està dibuixada, un trasllat amb un traçat per interior, no? Després va caure.
0: Parlem de l'R1, eh?
1: Pla Director d'Infraestructures. Sí, parlem de l'R1. Uh-huh. Després ha caigut d'aquest Pla Director d'Infraestructures. Bueno, doncs si el 2010 doncs ens hi haguéssim posat, d'aquests 30 ja en portaríem 15. Uh-huh. 15 de llargs, no? Ja n'hauríem fet la meitat, no? Doncs, bueno, que no ens trobem al 2050, doncs, igual com estem avui, no? No tindria sentit. Uh-huh. Ara, sí que és cert que hem de gestionar un mentrestant. Per tant, s'han de prendre moltes mesures perquè avui la infraestructura sigui viable, funcioni i amb el mínim risc possible, però considerem que l'estratègia de defensa sobre aquesta nova situació és una estratègia que la tenim, podríem dir-ne, perduda. Mm-hmm. Perquè a la llarga ningú tampoc vol assumir un cost econòmic tan gran de reparar totes les coses contínuament, ni tampoc volem tenir una costa amb un mur a davant que no veguem ni el mar. Tampoc ho volem, això.
0: Clar, ens deia, s'ha de fer el mentrestant, no?, que és aquesta reparació de l'actual línia R1, que és la línia, en definitiva, amb més passatgers també de Catalunya i, per tant, la més freqüentada, però alhora començar a planificar ja i actuar doncs, en aquest trasllat. Quins riscos reals comporta continuar invertint en murs, en espigons, en altres defenses costaneres? Ho dic perquè aquí a Badalona doncs, ja s'ha començat... en la construcció d'una escullera en aquest tram, que segurament ha vist imatges, no?, de la platja de la Barca Maria, que va quedar malmès pel temporal Harry, abans no es torni a refer el passeig marítim, que funcionava també com a via protectora de la pròpia R1, no?, està a molt pocs metres, diguéssim, en l'actualitat de l'aigua. Aquesta escullera, diguéssim, pensa que és una bona idea com a protecció del passeig i de la via?
1: Segur que a curt termini doncs serà una bona solució i s'ha de fer alguna cosa, no? Ara, com a solució de llarg termini definitiva, doncs en tenim els nostres dubtes, perquè al final posar un objecte que el que fa és que l'ona trenqui una mica més mar endintre, doncs el que aconseguim és que de bones a primeres sí que t'ature l'ona, però es va produint un efecte de reflexió de la pròpia energia de l'ona i la següent ona torna a impactar encara més fort amb aquesta escullera i al final es produeix una erosió a les bases d'aquestes esculleres que fan que s'hagi de tornar a reparar. No? De manera que és una solució doncs, per parar el cop, una escullera serveix per parar el cop, però com a solució definitiva no. Val a dir que hi ha zones, perquè això no és o tot blanc o tot negre i a tot arreu s'ha de fer el mateix, no? Això no és així. Un projecte d'aquestes característiques en una zona tan complicada i tan heterogènia com és tot aquest litoral, no hi ha una solució. No, ni la solució és les escolleres, ni la solució és els murs, ni la solució és desfer-ho tot i naturalitzar-ho tot. No, a cada lloc tocarà una cosa diferent segur, no? Hi haurà zones per tot. Hi ha zones que possiblement la millor solució és naturalitzar, desfer infraestructura i deixar que l'aigua flueixi, perquè és la millor manera de dissipar l'energia, que l'aigua, una zona que estigui naturalitzada, doncs mori allà, no? Pensem que estem parlant de que solucions n'hi ha moltes, no? Per exemple, tenim experiències d'altres països que posen com uns, podríem dir-ne matalassos, perquè són mòbils de com de pedra d'escullera enfonsada, amb ara endins, que no ho veus.
0: Espigons submersibles, no?
1: Sí, però que no són fixes, tenen una mobilitat, és com uns matalassos, que amortiuen molt bé, sembla ser, doncs les onades, no? Doncs absorbeixen molta energia. Bueno, doncs en alguns casos aquesta potser serà la millor solució. Però en qualsevol cas, el que nosaltres sí que posem més èmfasi és que és el moment, perquè les evidències ja ens hi porten, a que ens assentem i que es parli realment d'un projecte, que és un projecte de país, això. És un projecte molt gran. Un projecte que ha implicats enginyers, economistes, advocats, ambientalistes, polítics, geòlegs, biòlegs, tothom.
0: En aquest cas, han rebut des del Departament de Costes, des del Ministeri o des de la pròpia Àrea Metropolitana de Barcelona algun encàrrec en aquest sentit des del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues?
1: No, nosaltres d'encàrrec no en tenim cap amb ningú. Sí que hem parlat amb tots ells, els hem explicat. Nosaltres fem una presentació habitual d'aquest tema, ja fa temps que ho hem anat fent, ho hem presentat al Consell Comarcal del Maresme, a certs ajuntaments, no a tots, a la Generalitat de Catalunya, a Costes, vull dir que converses n'estem fent parlant d'aquest tema. Nosaltres es posem aquesta idea, el que volem és que s'hi sumi com més gent millor, però almenys parlar-ne d'una manera doncs proactiva de veure què fem, de veure què fem.
0: Quan parlen de moure la R1 cap a l'interior, no? De quin tipus de solució estaríem parlant? De soterrament, de nou traçat, de túnels? No? És una proposta tècnicament viable avui en dia i no sé si han estudiat quina seria la millor fórmula al pas per la ciutat de Badalona, no? Pel nostre entorn.
1: Sí, nosaltres de bones a primeres repesquem perquè com a punt de partida doncs, no creiem pas que estigui mal dibuixat. La proposta de trasllat de la R1 a l'interior del Maresme, que sortint al Pla Director d'Infraestructures de Mobilitat del 2010. És una proposta que és tota interior i soterrada. En la gran majoria hi ha algun tram que no és soterrat, però una gran part és soterrat. Vindria a ser, al final, vindria a ser un metro. Al final és, al final és com si fos una línia de metro. I, evidentment, això té una connexió a Barcelona. Jo no sóc especialista en gestió ferroviària, per tant, aquí no hi entro, hi ha gent que en sap més que nosaltres, però està clar que tampoc fora fàcil veure en quines estacions hauria d'anar, pels temes d'ample de via, això ja és una altra cosa, no? Evidentment, tot tindrà la seva solució. Però un traçat interior i amb estacions soterrades. Sembla que fora la solució més lògica, perquè així, a més, continués estant a dins a la població, que és el que és el millor, no? Perquè si la posem tan lluny de la costa que cal llançaderes i vehicles per arribar a les estacions, això no és viable, no? No és una cosa còmoda. Des del punt de vista de la viabilitat tècnica, a nivell geològic, i per tant considerem que també a nivell enginyeril, la viabilitat tècnica és total. No estem parlant d'una infraestructura complicada, que se li pugui donar el segell de complicada. Senzill no hi ha res, i menys quan treballes en entorns urbans. Però allò de dir, ui, és extraordinàriament complicat, no. Sovint, quan surt aquest tema, es compara amb la línia 9 del metro de Barcelona. I es diu, buf, el projecte de la línia 9 del metro de Barcelona ha costat un munt d'anys i unes dificultats tècniques molt grans. Ostres, sembla que ens tornaríem a posar amb un altre tema com aquest. No té absolutament res a veure. La línia 9 de Barcelona és complicada, aquesta sí que és complicada. Per la variabilitat de terrenys, és més llarga, la variabilitat de terreny, que és molt variable, i sobretot una diferència de cotes molt gran, el que fa que, segons els llocs on està, el que obliga a unes estacions soterrades a unes profunditats molt grans, 80 metres de profunditat, 50 metres, unes profunditats molt grans. No és el cas que parlem. Que parlem d'un terreny en general homogeni i unes estacions que no són profundes.
0: Ja per acabar, què passaria si no es pren cap decisió estructural i es continua doncs, actuant només en aquestes solucions, diguéssim, de reparació de l'emergència? No? Quina caducitat li donen vostès a la línia R1?
1: Per caducitat en temps no li podem donar perquè això fora molt agosarat, no? Perquè a base d'anar reparant, invertint en reparacions i cada vegada fent infraestructures de protecció cada cop més agressives i més grans, doncs podem anar tirant molt, no? El que passa és que econòmicament és anar invertint molts diners en una solució que mai acabarà sent definitiva i sempre amb problemes, i el més important és que durant aquest mentrestant també ens hem de plantejar-nos quin risc estem disposats a assumir pels propis usuaris de la infraestructura, perquè al final es tracta no només d'un tema de recursos econòmics, sinó que l'exposició i la vulnerabilitat de la gent amb aquesta situació és més alta potser que la que fos desitjable. Justament hem de treballar perquè sigui mai serà zero, però que sigui el mínim.
0: Ramon Pérez.
1: I fa més por el fet d'un accident.
0: Ramon Pérez, geòleg i membre de l'Observatori del Georris, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres al Badalona Matí. Que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Detingudes 4 persones i 2 més investigades, una d'elles de Badalona, per crear i repartir medicaments veterinaris sense autorització. L'investigat s'encarregava de vendre els productes a través d'una empresa majorista que els enviava a 6 països de 3 continents diferents. La investigació es va arrencar el 2016 quan la Guàrdia Urbana va localitzar 4 productes per a aus provenents d'una empresa majorista de Badalona que no comptaven amb l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Els productes es fabricaven a laboratoris clandestins a Terrassa i Rubí que han estat escorcollats. A les entrades, la Guàrdia Civil va trobar 150 medicaments veterinaris il·legals, 70 quilos de principis actius, dispositius mòbils i d'emmagatzematge i més de 100.000 euros en efectiu. La majoria dels 4 detinguts i les 2 persones investigades, una de les quals és el titular del majorista de Badalona, formaven part d'un mateix grup familiar. S'enfronten a penes per delictes contra la salut pública, falsificació de medicaments, falsedat documental i pertinença a organització criminal, entre altres. I un comptador elèctric ha explotat aquesta matinada en un edifici situat al carrer de Jerez de la Frontera, el número 13, al barri de Sant Roc, sense provocar ferits. Arran de la incidència, diversos veïns de la finca s'han quedat sense subministrament elèctric. Durant la inspecció de la sala de comptadors, la Guàrdia Urbana ha detectat que 5 habitatges estaven connectats de manera irregular a la xarxa elèctrica. Els agents han identificat els residents de 2 d'aquests pisos que han quedat investigats per un presumpte delicte de defraudació del fluid elèctric. I atents perquè el Servei de Meteorologia de Catalunya ha emès un avís de perill per calor prevista entre avui dimecres i demà dijous. Es preveu calor intensa a la comarca del Barcelonès durant tot el dia i també durant tota la nit. A Badalona la temperatura màxima registrada avui ha estat de 30,8 graus prop de les 11 del matí. La mínima no ha baixat dels 25,9 graus registrats a 6:15 de la matinada. Precisament, l'estació meteorològica de Can Bruixa de Barcelona ha comptabilitzat 52 nits tòrrides, un rècord en la sèrie històrica. I els gegants Jeroni i Badamar, els gegants del Corpus, ja tenen el seu propi segell. El grup filatèlic de Badalona, en col·laboració amb la colla de geganters, han llançat una peça exclusiva amb els coneguts com a gegants del Corpus. El segell ja es pot adquirir demanant-lo a qualsevol de les 2 entitats. La intenció és fer-ne un de cadascú dels gegants i capgrossos que té aquesta colla de cultura popular. El segell va acompanyat d'una postal commemorativa, que enguany celebra en el 80è aniversari del Jeroni i la Badamar, i està matasegellat amb la data del Corpus, el 4 de juny. Gorka Sol és membre de la colla de geganters.
4: És molt important realitzar accions com aquesta, primer perquè generem sinergies, no?, amb altres entitats, amb altres col·lectius de la ciutat, en aquest cas amb el grup filatèlic, i a banda doncs, també generar contingut, generar material, generar elements que puguin difondre doncs, tot aquest patrimoni que al final el gestionem nosaltres, però és de la ciutat, és de tots els badalonins i les badalonines, doncs que cadascú es pugui emportar a casa una part d'aquest patrimoni, trobem que és una cosa essencial.
3: I en esport, el futbol americà està de celebració perquè els Badalona Dracs han anunciat la tornada del seu equip femení, les Badalona Drac Girls. Fa 3 anys el club va haver de dissoldre la secció femenina per falta de jugadores i ara tornaran a competir a les lligues catalanes. A través de la lliga escolar exclusivament femenina han aconseguit reunir jugadores que ara competiran en la lliga catalana mixta sub-15 i en el circuit català femení de futbol flag en la categoria de sub-19. Escoltem Jordi Soler, que és vicepresident dels Drac.
5: Fa 3 anys van començar una lliga escolar només de noies, l'any que ha passat ja era mixta. Això ens va donar un gran impuls de tenir moltes noies i d'aquest impuls ens han sorgit gairebé 25-28 noies.
3: Els entrenaments començaran al setembre.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
9: No, no.
8: Disculpe.
9: No.
8: Necesita
9: que no.
8: Disculpe, no le he entendido.
9: A ver, ayuda.
8: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
0: Ay, por favor.
9: ¿Quin nivell de ràdio?
0: Operador.
9: ¿Quin nivell de
8: ràdio? Disculpe por la confusión.
0: Sí. Sí.
8: Gracias.
10: Nos estamos esforzando en contestar sí. su llamada.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Comencem el repàs a l'altra cara de l'actualitat. El Carles Carvajal s'ha estat llegint tots els diaris i n'ha tret aquelles notícies que sovint no ens hi fixem, però que li dona tota la importància del món.
1: De seguida comentarem una notícia que parlem ahir mateix sobre...
0: Ai, sí.
1: Tita Cervera.
0: Ai, sí.
1: Tita Cervera.
0: La baronessa.
1: Però abans deixa'm dir dues cosetes que m'han cridat l'atenció dels diaris avui. Diario Público, a l'apartat de Galeria, diu, llega el sostén masculino.
0: Com?
1: Sí, sí, el que ha sentit, un sostén que és per nois.
0: Però si no tenim mamelles, els nois.
1: Això que és el darrer crit en llançaria per la propera temporada. És aquest sujetador, diu, per a hombres, donde podréis recoger vuestros desarrollados pectorales. És Jordi Preciosi, eh?
0: Preciosi per
1: Jordi Preciosi.
0: Per la gent que fa exercici, no?
1: Correcte, per la gent que es mata en el gimnàs, que està 40 hores al gimnàs cada setmana i que li surten aquests pectorals, doncs ja té sostenidors.
0: Però els pectorals, en principi, si són fruit de l'exercici, no pengen.
1: Bé, no sé, jo ja sé la persona que li regalaré aquest sostenidor.
0: Aquí?
1: No ho diré.
0: Per què?
1: Va, anem a un altre tema. Diu, la moda de les bragas de ganchillo. Una empresa polaca està venent a través d'internet llançaria sexy feta amb ganchillo, amb el ganchet de tota la vida, que dona feina, en aquest cas, a 300 àvies.
0: A 300 àvies.
1: A 300 àvies.
0: Que s'ha dit que de fer llançaria...
1: Sí, calcetes, cosetes així, però totes fetes amb ganchet.
0: Jo crec que això, ja ho hem comentat abans, ha d'encetar. Això ha de ser molt incòmode.
1: Sí, això ha de ser incomodíssim.
0: Incomodíssim.
1: Bé, ara sí, anem pel tema que ahir comentàvem i anem fins a Platja d'Aro, en aquest cas, per parlar de Tita Cervera. La notícia és que un escolta de Tita Cervera va impedir un robatori en un outlet mentre la baronesa estava al provador. Primera pregunta. Què feia baronesa Tita Cervera dins un provador d'un outlet?
0: Amb els diners que té,
1: què fa anar amb un outlet?
0: És que com més diners tens, més vols estalviar.
1: Ja, es veu que la història és que aquest escolta privat, que dona servei a la baronesa Thyssen, va aconseguir evitar un atracament a una botiga de roba mentre protegia, en aquest cas, a la Tita Cervera, que estava dins el provador. Els fets van passar fa uns dies amb una botiga de Platja d'Aro.
0: Què feia Tita Cervera a Platja d'Aro? És l'altra pregunta que a mi...
1: Bé, té una casa al costat.
0: Ah, no ho sabia.
1: Sí. Anem a trucar-hi, si et sembla.
0: Sí. A l'outlet, eh?
1: Sí. De fet, recordem que té aquesta mansió a Sant Feliu de Guíxols, la baronesa.
0: Com segueixes la premsa del cor?
1: Home, però si això...
0: Tothom ho sap?
1: A l'està passando, ho diuen cada dia.
0: Pues estáis passando.
1: No està passando, és. Anem aviam si ens poden dir, es poden confirmar aquest tema, va.
0: Serà difícil, perquè la baronesa té molta influència i...
1: Ja, la botiga seu Ivan Outlet. És a la casa del Marfranc.
0: Sí que tens informació.
1: Home. Aviam si ens agafen la línia telefònica.
0: No he anat mai jo a un outlet.
1: Recordem, si alguna persona no sap què és un outlet, és una botiga on venen roba d'altres temporades,
0: sí,
1: i el preu pot ser bastant econòmic. Exemple, la Roca Village.
0: Sí.
1: Que hi ha descomptes fins al 70% moltes vegades a roba.
0: I hi ha també roba d'aquesta costa com t'agrada?
1: Això no ho sé.
0: O roba de segona mà?
1: En teoria no, això...
0: És una mica la fira de Tordera, eh?
1: Tornem a trucar, aviam, perquè ens diuen que surt un fax.
0: Ui, què té fax a l'outlet?
1: Bueno, clar, és una botiga.
0: Sí, sí.
1: Per les comandes i tot plegat. Deixa'm tancar un tema que comentem aquesta mateixa setmana. La discoteca que va organitzar els sorteig d'una operació d'augment de pits finalment ha suspès la festa. Tu recordaràs que aquesta setmana en fèiem referència. Fins i tot parlàvem amb el responsable de comunicació de Patxa València. Ell ens assegurava que sí que la farien, però finalment les pressions han pogut, eh?
0: I això que deien que no, que no ho traurien.
1: Això que la discoteca Patxa València ha suspès la festa Pretty Woman, homenatge a la dona, prevista pel dia 5 de desembre, que s'havia organitzat amb un sorteig d'una operació d'augment de pits valorades en 4.500 euros.
0: Diguem que ja han fet la publicitat i ja està, no?
1: Sí, es veu que, bueno, que aquesta negativa ara de fer la festa és per posar fi a la polèmica suscitada, volíem dir, al voltant de la rifa, que havia originat queixes, fins i tot, institucionals per considerar-la una iniciativa frívola i sexista.
0: De fet, ahir vam tenir l'ocasió de parlar amb un dels responsables d'aquesta discoteca de Patxà, en exclusiva.
1: Doncs sí, doncs sí. Finalment no hi haurà i es canviarà, atenció, han canviat.
0: El regal.
1: El regal. L'operació d'augment de pits s'ha canviat en aquest cas per una tallada de cabells.
0: També és estètica, no? Però...
1: Home, però a veure...
0: No, diferent, diferent. I més barat, no?
1: Sí, sí, sí, més barat. Els no. hi sortirà per 20 euros,
0: sí,
1: tu.
0: Sí, sí.
1: Va, anem a d'altres temes, et sembla? I anem fins al Periódico de Catalunya. Havia un article molt interessant en aquest diari que diu La casa del robot. Això que hi ha una empresa catalana que ha obert a Barcelona la primera botiga de l'estat espanyol dedicada a la robòtica.
0: Això està bé.
1: Fins aquí, bé, normal, però el que ens ha creat l'atenció d'aquesta notícia és que un dinosaure és l'estrella del moment.
0: Un dinosaure que es mou, entenem, un robot.
1: Sí, sí. Jo he vist les imatges a través d'internet. Entra't a la pàgina web d'aquesta botiga, que a més, si voleu entrar-hi, és ro-botica.com, ro, de ro, guió,
0: guió, baix.
1: Guió al mig, al mig. Botiga, botica, volíem dir, .com, i trobareu les imatges d'aquest dinosaure. Anem a trucar-hi, si et sembla, aviam si ens poden donar algun detall més.
0: Tu recordes el Museu de la Ciència abans? Que hi havia uns dinosaures mecànics
1: sí,
0: que es movien?
1: Sí, sí, fa 40 anys quan hi vam anar nosaltres, no?
0: Sí, és l'última vegada que vaig anar, imagina't.
2: Robòtica, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Sí.
1: Mira, te llamo porque os he visto en el periódico hoy.
2: Sí.
1: Que habéis salido.
2: Yes.
1: Sí, qué bonito, ¿no?
2: Sí,
1: qué bonito.
2: Hemos abierto la tienda.
1: Habéis abierto la tienda,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí, así es.
1: Sí, una pregunta.
2: Sí, dígame.
1: Yo te llevo por el tema del dinosaurio.
2: Ajá.
1: ¿Esto qué vale?
2: Este tiene un precio de 379.
1: ¿Solo?
2: Es lo que cuesta.
1: Vale, ¿y qué características tiene?
2: Bueno, a ver, nosotros somos una tienda que somos robótica.com.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Y en internet usted puede ver todas las características uh-huh. del vídeo, toda la información que usted necesita. Que ahora, que usted quiere conocerlo en vivo y en persona y
1: sí.
2: verlo actuar, puede acercarse aquí a la tienda, que estamos en calle Segovina 22.
1: Vale, ¿y esto, sí. cómo va el dinosaurio?
2: Es un robot que tiene una
1: Te
2: pila.
1: Te explico.
2: Sí.
1: ¿Esto es ideal para los niños ahora que viene Navidad?
2: A ver, para un niño chiquito, a ver, no sé, ¿qué edad tienen los niños?
1: 8 años.
2: Imagino que sí. Es,
1: sí.
2: Es un robot muy entrañable, ¿vale? Entonces, como es un robot, pues obviamente no requiere tanto de... Bueno, no es como los demás que hay que programar y demás, pero sí hay que descargarse
0: pilas,
2: para que vaya evolucionando y vaya creciendo el robot.
1: ¿Esto va con pilas?
2: Esto va con una batería y obviamente va creciendo paulatinamente. Y toda la información la tiene aquí en la página web para que usted lo vea. Y bueno, vea los vídeos y ya si usted lo quiere conocer en persona, pues se puede acercar
1: ¿Y hay,
2: aquí.
1: ¿Hay algún robot que hable?
2: Tenemos el Wall-E, ¿eh?
1: ¿El Wall-E?
2: El Wall-E lo tenemos también.
1: ¿Y eso serviría para, por ejemplo, no sé, qué puede decir el Wall-E?
2: El Wall-E, a ver, hay uno que es más pequeño, que nada más, bueno, pues actúa con lo que uno le marca.
1: ¿Sí?
2: Gira, camina y ya está.
1: Pero habla.
2: Habla.
1: ¿Y qué vale el Wall-E?
2: El Wall-E también. Este, ya va, se lo digo.
1: Aquest l'agafarem per aquí.
0: Ay, a mí me agrada que...
2: Vamos a ver, se lo digo. ¿Cuánto le cuesta?
0: Porque ¿no tiene la Mazinger Z?
1: ¿Cuánto?
2: Son dos modelos. Hay uno que es el que es programable,
1: ¿sí?
2: que tiene un mando a distancia, y usted con el mando a distancia le va haciendo pues los movimientos que usted quiera, que este estaría bastante bien.
0: Qué
2: porque
0: gracia.
2: Uno se entretiene, que gire, que camine, que se eche para atrás, lo que sea. Este costaría 99 euros.
1: Ah, mira.
0: Cara,
2: y el otro, que es más sencillito,
1: sí.
2: Que es más chiquito, costaría 69.
1: 69. Y habla, sobre todo.
2: Sí, el que habla también. Los dos hablan, pero el que está más completito sería el de 99 euros.
1: Perfecto. Yo lo puedo programar para que diga lo que quiera.
2: Programarlo para que hable, así que, bueno, pues, programar más que nada son movimientos, ¿eh?
1: Ah. Vale, o sea, como locutor de radio, ¿no?
2: No vas a...
0: No puedo sustituir.
2: No.
1: Yo lo quería como locutor de radio.
2: No, esto sí que no.
1: Esto no.
2: Es simplemente lo que marca aquí en la caja es simplemente que ya trae en su programa él, que habla, que dice igual.
1: Y solo igual.
2: Bueno,
1: lo podemos meter en una emisora de radio todo el día que diga igual. Bueno, gracias y llámame a pasar por la tienda.
2: Vale.
1: Venga, buenos días.
2: Venga, hasta luego.
0: Jo vull
1: era ideal, això.
0: Per substituir-me.
1: Home, poses aquí el Wally, 99 euros. Mm. Baratíssim, això.
0: Això sí, més que un sou.
1: Poses aquí quatre Wallis, ja tens la programació feta.
0: Ja tinc totes les tertúlies, no?
1: Tens tota... T'imagines? Avui ens acompanya Wally 1, Wally 2, Wally 3 i Wally 4, la tertúlia. Sí. Traca, traca, traca.
0: Wally tot el dia.
1: Seria ideal, això. Va, escolta una cosa. Recordem el tema... És que, clar, jo m'he quedat amb el tema que fa dos dies, que anem al darrere, eh?
0: Jo estic una mica perdut, eh?
1: Aquest... El tema de la Tita Cervera.
0: Ah.
1: Tita Cervera.
0: L'outlet.
1: Ens posem aquí, al dia, una escolta de Tita Cervera que ha impedit, impedir no es diu, no?
0: Sí, impedir.
1: Sí, ha impedit un robatori en un outlet de Platja d'Aro mentre la baronesa estava al provador.
0: Hmm.
1: Aquest telèfon que tenim, bé, d'aquest outlet no ens l'agafen, però hem trobat el telèfon d'un altre outlet de Platja d'Aro.
0: Ah, que potser també hi ha anat.
1: Anem a trucar-hi.
0: Truquem a l'altre outlet de Platja d'Aro.
1: Clar, nosaltres ens és igual el tema del robatori. Volem saber, Tita Cervera, com és que va als outlets
0: de Platja d'Aro. Mm.
3: Zeppelin, digui.
1: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, he trucat a Zeppelin.
3: Sí, de Segaró.
1: De Segaró, És un outlet.
3: Sí.
1: Mira, sóc periodista, puc fer una pregunta?
3: Digues.
1: Mira, jo volia saber si algun dia ha vingut la Tita Cervera aquí a comprar.
3: És que jo sóc nova.
1: Ets nova. Tu no l'has vist mai?
3: Jo l'he vist a Platja d'Aro.
1: Sí, però dic comprant el teu outlet.
3: No.
1: No, mai.
3: No, perquè porto una setmana.
1: Portes unes setmanes.
3: Sí.
1: I no tens cap company de feina que li puguis preguntar?
3: És que estic sola.
1: Estàs sola,
3: Sí.
1: I tu sabies que la Tita Cervera hi va?
3: Home, va a Platja d'Aro, perquè té un apartament...
1: I t'has enterat que hi va a vegades a l'outlet de l'Ivan?
3: No ho sé, jo sé que va molt al Baviera.
1: Clar, no t'has enterat què va passar, no, l'altre dia?
0: Al Baviera?
1: Al Baviera, què és el Baviera?
3: És un bar.
1: És un bar.
3: De
1: sàndwich.
3: Sí, bueno, és molt conegut a Platja d'Aro.
1: De sandwichos.
3: Sí.
0: Va. També el Núñez, sandwichos.
3: Vam-ho allà i, bueno, jo ja fa temps...
1: Bueno, és que es veu, t'explico. L'altre dia, ara et deus estranyar tu perquè et truco, eh? Això que l'altre dia una escolta de la Tita Cervera, mentre la Tita Cervera, la baronessa, estava dins del provador de l'Ivan Outlet de Platja d'Aro,
3: sí,
1: van entrar a robar i l'escolta aquest va impedir que hi hagués el robatori.
3: Sí.
1: I ens va sobtar la notícia que la baronessa anés a l'Outlet a comprar.
3: Ja, clar.
1: Home, sobtó una mica, sí o no?
3: Sí, la veritat.
1: Amb els diners que té?
3: Ja, però mira, tot pot ser.
1: Tot pot ser. M'has dit Baviera,
3: Sí, sí.
1: Que és un bar Baviera...
0: Els sandwiches.
3: El bar Baviera.
1: On és? Al carrer quin és?
3: Al costat de l'Angelo Luccini, que jo treballava allà,
1: ah,
3: una
1: sí,
3: bisuteria, i allà sí que m'he venut la Carmina Ordóñez, abans.
1: Que és una cerveseria, pizzeria...
3: Cerveseria.
1: Cerveseria.
3: Sí, és molt coneguda, molt típica de Platja d'Aro, molta gent.
1: Val, perfecte, gràcies.
3: Vinga,
1: adéu. Anem a trucar ràpidament al Baviera.
0: També és greu que la Tita Cervera vagi molt a menjar sandwichos, eh?
1: Sandwichos.
0: També és greu, això.
1: Sandwichos. Sandwichos.
0: A salatxa con galletes.
1: Sí, sí, sí.
0: Com deia el Nuñito a la calçada.
1: Que gran.
0: Que gran. S'hauria de recuperar.
1: Tinc un minut,
0: Un minut. De fet, no, tens ni un minut.
1: De fet, he de marxar jo, que tinc feina.
0: Tens feina, sí. Anem a tocar al Baviera, a veure si posés la Tita Cervera allà menjant un sandwich.
1: T'imagines? Una Coca-Cola.
0: Un sandwich.
1: Sandwichos.
0: Un vaso leche con galletas.
1: Al final, veus, trobarem,
0: Bé, si ens l'agafen.
1: Sí, clar, perquè... Què passa amb Platja d'Aro que no agafen els telèfons?
0: No ho sé.
1: Per què? Per què?
0: Però això s'ha de seguir investigant,
1: No sí, això ho deixem i, si no ho tenim, dilluns seguim,
0: Dilluns truquem al Baviera, és a dir, volem parlar amb algú que hagi vist a Tita Cervera.
1: Bé, escolta, marxo perquè no tenim més temps, el temps s'esgota, torna dilluns, que passa bon cap de setmana i que vagi molt bé, però abans deixa'm comentar-te una cosa, una notícia que també ens ha sobtat. Et dono el titular,
0: Sí.
1: Un estudiant d'òpera truca per comprar entrades i aconsegueix el paper del tenor.
0: Què dius ara?
1: Què et sembla, això?
0: I què va trucar?
1: Va trucar per demanar entrades pel vespre.
0: Sí.
1: Valet total, que no sé, es va enrotllar amb el telefonista i li va dir que ell també cantava òpera.
0: Què dius?
1: I el telefonista va dir, escolta, que s'ha posat malalt el tenor per aquesta nit. Vols venir i fas la prova ara mateix? Total, ell treballa en un banc, se'n va anar del banc, van a fer la prova, el van agafar i al vespre ja estava fent de tenor. Total, que l'ha contractat i tot, ja.
0: Sí?
1: S'ha passat a Londres,
0: Jo vaig a trucar a Catalunya Ràdio, Cadena C,
1: sí.
0: RAC1...
1: No, truca a la COPE, va. Truca a
0: la COPE, també.
1: Truca a la COPE, truca a la COPE.
0: Ara mateix truco.
1: Apa, fins dilluns.
0: Bon cap de setmana.
4: 20 anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
6: Està, què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: He llamat a la tele xorro.
8: Sí, però no.
5: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
9: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
4: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
10: Manténgase a la espera,
1: sí,
10: gracias.
1: Sí, aquí estoy.
5: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Fa molta pudor.
3: Que bona, l'olor laca.
2: Fa molta pudor aquesta laca.
3: Laca Nelly, eh?
2: Laca Nelly.
3: Sí, l'hem comprat al Mercadona i també en venen a la drogueria fantàstica, la drogueria Neus del carrer Arnús.
2: Sí.
3: On hi ha una caixera que és simpatiquíssima.
2: Sí, no sé què.
3: Que gairebé t'escup. Quan vas a comprar, t'escup.
2: No hi he anat mai a comprar. A la
3: drogueria Neus, famosíssima a Badalona.
2: Sí, no hi he anat mai a comprar.
3: Que escolta, sí.
2: Però suposo que hauràs comprat laca d'aquesta que no fa molt
3: has
2: bé.
3: Has d'anar per aigües, gairebé. Quan vas a comprar a la drogueria Neus, has d'anar per aigües.
2: Sí, pobra Neus, esperem que no ens escolti.
3: Esperem.
2: Esperem.
3: Bé, escolta una cosa, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé.
3: Bé, sí.
2: Aquí, fent coses.
3: Fent coses, no?
2: D'aquí cap allà, d'allà cap aquí.
3: Molt bé. Vas anar a la inauguració dels cinemes, no?
2: Ah, sí.
3: I
2: amb,
3: què?
2: Amb tota la jet set de Badalona.
3: Sí, què? Com va anar?
2: Bé.
3: M'han dit que feia una mica de fred a les sales.
2: Bé, jo això no hi estic d'acord, però
3: jo
2: és cert que molta gent no m'ha comentat.
3: Sí, sí, tu va ser-hi. Uns encostipats, eh?
2: Tu també vas ser-hi, de fet.
3: Sí, sí, uns encostipats que déu-n'hi-do.
2: Va agradar la pel·lícula?
3: Em va encantar, gens bon.
2: Sí.
3: Recomanable.
2: Sí.
3: Recomanable. Escolta, avui començant, si et sembla, parlant de dues notícies que estan relacionades. Ara ho comentem. Una ens portarà fins a Pamplona i l'altra ens portarà fins a Benidorm. Comencem amb la primera que publica el diari 20 Minutos. Diu que l'Ajuntament de Pamplona penjarà al carrer el preu del mobiliari urbà.
2: Ah.
3: Per exemple, en els bancs hi haurà una etiqueta que posarà 200.000 euros.
2: Sí.
3: Els arbres, 40.000 euros. Diu que això ho fan per preveure i per prevenir, en aquest cas, el vandalisme. Diu que el consistori de Pamplona paga 1,5 milions d'euros cada any.
2: Doncs és una bona idea, eh?
3: Què et sembla?
2: Una bona mesura.
3: Diu que, per exemple, els 200.000 euros que diem són del que costa Pamplona reposar cada any els bancs que han estat malmesos. Els arbres, 40.000. Les papereres, 10.500 euros. Què et sembla, tot plegat?
2: A Badalona tenim un problema amb els contenidors, que els cremen.
3: Sí, els cremen.
2: Dia sí, dia també.
3: Dia sí, dia també. Sí, sí, sí.
2: Per tant, estaria bé posar un cartell d'aquests.
3: Escolta, anem a trucar a l'Ajuntament de Pamplona. Aviam que ens diguin, jo vull saber el preu. Sí, clar, això és en conjunt. El preu d'una paperera, què val una paperera?
2: Ah, doncs preguntem-ho.
3: Anem a trucar-hi.
2: Una paperera municipal.
3: Una paperera municipal de l'Ajuntament de Pamplona. Això que és diferent perquè surt... Veiem aquí la fotografia del 20 minutos.
4: Ha llamado al Ayuntamiento de Pamplona.
3: Sí, la paperera amb l'escut.
4: Están ocupadas. En un momento le atenderemos. No se retire.
2: Que sea corto, que estamos en directo.
3: Aviam si des d'urbanisme o des de premsa ens poden dir el que val.
2: Això ho fan amb els edificis, també?
3: No, de moment...
2: Només mobiliari.
3: A Pamplona ho fan amb mobiliari urbà, el que és públic. Mm. O sigui... enllumenat, per exemple, els jocs infantils. Ui, que llarg, no?
4: Ayuntamiento de Pamplona, dígame.
3: Buenos días.
4: Buenos días.
3: Mira, te llamo para hacerte una pregunta, a ver si es posible.
4: Dime.
3: Quería saber qué vale una papelera.
4: ¿Qué vale una papelera?
3: Sí, una papelera de aquí de Pamplona.
4: Hombre, pues no te podría decir yo ahora mismo el precio que tiene.
3: ¿Y eso urbanismo me puede comentar el precio?
4: ¿Pero para qué querías eso?
3: Bueno, es para el tema este que ahora se pondrá el precio del mobiliario urbano aquí en Pamplona.
4: Sí, sí.
3: Y quería saber qué vale exactamente una papelera.
4: O sea, el precio que le han puesto a la papelera, ¿vale? Un momentito.
3: Sí. Bueno, no m'ha entès.
2: Quina és la diferència?
3: Clar, el preu que posen les etiquetes és el que li costa a l'Ajuntament reposar el conjunt de papereres que durant tot un any doncs es cremen o es pinten, o etcètera, etcètera.
2: Mm.
3: El que jo vull saber és què val una papelera, una paperera. Què paga l'Ajuntament per una paperera?
2: Mm.
3: No us heu preguntat mai què val una paperera?
2: La veritat és que no.
3: Tu que la nit quan vas a dormir no et preguntes què val una paperera?
2: Tinc dubtes més profuns, diguem-ne.
3: Què val un banc de la Rambla de l'any 1878?
2: Que no és d'aquest any.
3: Això publicava el diari Avui,
2: no,
3: l'altre dia.
2: Era una petita errada que hi havia.
3: Que van posar els bancs l'any 1878.
2: És impossible que la fusta aguanti durant 200 anys.
3: I més a la Rambla, que no hi ha humitat.
2: Exacte.
3: No hi ha humitat. Bé, escolta, i de seguida marxarem fins a Benidorm. Hi ha una notícia que està relacionada. Això que Benidorm multarà a partir d'ara per trepitjar de nit la platja.
2: De nit?
3: De nit. És fort, eh?
2: Pues sí.
3: L'equip de govern del Partit Popular ha elaborat una ordenança d'aquest zona, de la platja, que prohibeix entre les 12 i les 7 del matí trepitjar la platja. Això ho publica avui El Público, Diu que la persona que l'enxamping trepitjant la platja, multa de 750 euros.
2: És reial?
3: Això, que aquesta nova ordenança també regula, atenció, qüestions com la construcció dels castells de sorra.
2: Ah, també, no es poden
3: també.
2: Fer... A la nit no es poden fer.
3: Dia. De dia també ha de ser especial. No pots agafar la sorra que tu vulguis.
2: Ha de ser d'una arquitectura en concret, no?
3: I els materials a utilitzar, també. Sí, materials a utilitzar per fer castells de sorra a la platja de Benidorm.
2: Però quin material ha de ser, la sorra?
3: Segons El Público, aquesta nova ordenança també regula les, atenció, posa així, evacuacions fisiològiques en el mar o en la playa. Això serà sancionat amb 150 euros.
2: Però tu saps igual que això, que quan un fa pipí no es pot saber.
4: Clar. No me cuelgues un momentito, ¿eh?
3: Sí, sí, estoy aquí.
2: Ho nota la persona que està al costat, que nota un
3: corrent
2: d'aire que
3: està aigua. Com controlaran a Benidorm si alguna persona fa pipí a l'aigua?
2: Clar, a la platja no es tanyeix, perquè és tan gran que no es tanyeix.
3: Què tanyeix? Això era un cuento chino de... Ni la piscina tampoc, eh?
2: No, però la piscina, si fas pipí, es veu una miqueta.
3: No es veu gaire. Si la piscina és gran, no es veu.
2: Però ja veus que tu ho has comprovat. Ja veus que tu ho has fet moltes vegades.
3: A la piscina municipal?
2: Sí.
3: Aquí és aquella aquí al costat de l'estació de tren. Sí. Quanta gent deu pixar al dia?
2: No sé. Diuen que es manté calenta per això, eh? Diuen.
3: La piscina aquesta?
2: Sí, que s'estalvien la refrigeració.
3: Va, però que si algú ens està escoltant...
2: Es pensarà que és veritat.
3: I van a aquesta piscina, es pensarà que és veritat i... És broma. Què, ens contesten o no? Perquè si no anem a Benidorm aquí, eh? Sí. Anem per l'altra línia a Benidorm, que no tenim aquí tot el matí, eh?
2: I si responen les dues a la vegada, què faràs?
3: Doncs farem un encreuament i ja està. Un partilany.
2: Doncs vinga, truquem a Benidorm a l'hora que tenim a l'Ajuntament de Pamplona esperant. Està lluny, Benidorm?
3: Sí. Que maco que és Benidorm.
2: Preciós.
3: Aquella platja.
2: Aquells edificis petits, baixos...
3: Preciós. Sembla un poble pescador de l'Empordà.
2: Una cosa maca.
3: Sembla un poble de pescadors a l'Empordà, Benidorm? No, no saps si és Cadaqués o Benidorm.
2: I la mitjana d'edat, què deu ser? 70, 80?
3: No, de 20 anys.
2: Ah, de 20 anys. Ajuntament de Benidorm.
3: Els guions sempre costa arrencar,
2: Encara hi ha gent que es banya, les platges de Benidorm,
3: Tenim línia 1, Pamplona, línia 2, Benidorm.
2: I cap de les dues ens fa cap servei.
3: És curiós.
4: Oye, perdona, ¿me dejas tu numérico de teléfono y te llamo ahora mismo?
3: Mira, 93-395... Sí, sí, te oigo.
4: ¿Me oyes?
3: Sí, te oigo.
4: Ah, perdona, si me dejas tu numérico de teléfono, es que estoy intentando localizarte a la persona y
3: mira,
4: no la localizo.
3: Mira, 93-395-40...
4: ¿Sí? ¿Sí?
3: 04.
4: Vale, ¿para qué tema era exactamente? Lo que quería saber es lo que marca esos carteles, ¿por algo en particular?
3: No, lo que vale una papelera.
4: Ya, pero ¿por algo en particular?
3: Bueno, es para una noticia de Radio Badalona.
4: Vale, muy bien, muchas
3: ¿vale?
4: gracias.
3: Vale, gracias.
4: Venga, hasta luego.
3: Bé.
2: Jo pensava que li importa a Badalona.
3: Sí, aviam si ens truca l'Ajuntament de Pamplona. Tenim una targetita por ahí. Sí. Anem a Benidorm, a veure.
2: Esperem que ens truquin des de Pamplona.
3: Oh, bé, el telèfon. A veure, qui s'ha dedicat a enrotllar el cable aquest cap de setmana del telèfon?
2: No ho sé.
3: Hi ha gent que té poca feina,
2: sí.
1: Buenos días,
3: ¿qué tal, cómo vamos?
1: Bien, dígame.
3: Mira, te llamo porque quería hablar con la persona responsable del tema de la ordenanza de playas.
1: ¿Ordenanza de playas?
3: Sí.
1: Un momentito.
3: De acuerdo.
1: ¿De dónde llama usted?
3: Llamo de Barcelona.
1: Ajá. Que no me parecía la voz de aquí.
3: No, soy catalán.
1: Un momentito.
2: Si te nota en el acento, si te nota. Si te nota un poco en
3: però
2: el acento.
3: Però també parla en valencià. Mira, valencià, català, el que sigui.
2: Sí, però igualment ho noten.
3: No ens hi posem. No ens hi posem si parlen valencià o català. Escolta, so directe de Ràdio Benidorm.
2: Sí, que ens ho passen via satèl·lit.
3: Via satèl·lit passen, en aquest cas, el so de la platja de Benidorm. Aquesta hora tranquil·la, eh? Hi ha tranquil·litat a la platja aquesta hora.
2: No se sent ningú?
3: No hi ha ningú.
2: Que estrany, no?
3: Sí, no hi ha ningú a la platja.
2: Tot l'any hi ha banyistes.
3: I mira quina bona mar fa. Ho sents? No, o sigui, gairebé sembla un llac.
2: És fantàstic.
3: No saps si és el llac de Banyoles o la platja de Benidorm.
2: Però escolta, a partir d'aquesta hora ja poden caminar, no?, sobre la sorra.
3: Mira, l'Antònia. Mira.
2: Un gos ara mateix
3: sí.
2: passa.
3: Sí.
2: Gràcies a Ràdio Benidorm per aquest
3: so directe. Els companys, que han enviat una unitat mòbil allà, hi ha una persona només...
2: Sí.
3: ...que està allà agafant el so de ràdio... Bueno, de la platja Benidorm.
2: Per nosaltres,
3: Bé, què, ens contesta o no contesta?
2: Què passa, Benidorm, que no treballen?
3: Bé, fem una cosa, ho deixem en espera, anem a d'altres temes al dia, et sembla? Anem a d'altres temes al dia, i atenció, parlant del diari OK, que ja fa 2 mesos que està parlant de Nadal. Sí, digue-me.
1: Un momento, a ver si le puedo...
2: Un momento, a ver si le puedo, què vol dir, això?
3: Hola?
1: Un momento, por favor,
3: sí,
1: ¿eh?
3: Sí, sí, estoy aquí, no me he ido.
2: ¿Qué atención es esta? Un momento, a ver si le puedo.
3: Potser estan, no sé...
2: Estan molt enfeinats, no?
3: Sí. Sí.
2: Què fa, què fa?
3: A veure, ens han posat una música. Què és aquesta música? Hola. Dígame, dígame.
5: Buenos días.
3: Hola, buenos días.
5: Dígame.
3: Mira, te llamo desde Barcelona.
5: Sí.
3: Te llamo desde Radio Badalona.
5: Uy, qué voz más bonita. Tienes voz de hombre de radio, es verdad.
3: Sí, hombre, claro, si te llamo de la radio, me dedico a esto.
2: Es picha sola.
3: Sí. ¿Cómo te llamas?
5: Yo soy Vicky.
3: Vicky. Mira,
5: ¿cómo te llamas tú?
3: Carles.
5: Uy, muy bien.
3: Sí, ¿qué parles valencià?
5: No, prefiero que me hables en castellano.
3: Ningún problema.
5: Perfecto.
3: Una cosa, hoy el diario público publica una noticia que comenta que Benidorm multará por pisar la playa de noche.
5: Uh-huh.
3: ¿Eso es correcto?
5: No es exactamente así.
3: Bueno, mira, te explico. La noticia, no, bueno, la entiendo y tal.
5: Escúchame.
3: Sí, sí,
5: tienes que dirigirte al departamento de prensa del Ayuntamiento de Benidorm.
3: Vale, pero tú solo quería una cosa, un detalle. El tema de la construcción de castillos de arena... ¿Eso también está regulado a partir de ahora?
5: Eso también está regulado, pero insisto, tienes que hablar al tienes que llamar al departamento de prensa del ayuntamiento.
3: Vale. Pues... Pero solo te puedo hacer una pregunta, si es posible.
5: Yo no voy a... Quiero decir...
3: Bueno, es una pregunta... Ya verás la pregunta que te voy a hacer. ¿Eso quiere decir que los niños no podrán hacer castillos de arena en la playa de Benidorm?
5: Tienes que llamar al departamento de prensa.
3: Vale. Dame el... ¿Me puedes pasar
5: que
3: con...?
5: Tienes llamar a la centralita 585-5500,
3: sí.
5: Que te pasen con prensa.
3: ¿Prensa?
5: Sí.
3: ¿Prensa?
5: Prensa.
3: Vale,
5: el ayuntamiento tiene un departamento que se llama prensa.
3: Prensa.
5: Por lo tanto, toda la prensa exterior, lo primero que tiene que hacer es dirigirse a ese departamento.
3: Vale, pues llamo a prensa.
5: Y ese departamento ya canaliza.
3: De acuerdo. Pues llamo a prensa. Gracias.
5: Muy bien, venga,
3: Vicky, gracias. Llamo a prensa. Gracias. Gracias.
2: A prensa. A prensa.
3: Anem ràpids a trucar a premsa, va.
6: Ayuntamiento, buenos días.
3: Buenos días, con premsa. Premsa.
6: A ver, un momentito.
3: Sí, premsa. Premsa.
2: Complicat, això, eh?
3: Sí.
2: La Vicky aquesta semblava molt simpàtica fins que ho ha deixat de ser,
3: sí.
2: Eh?
3: Sí, sí. Vicky, seia, no?
2: Vicky.
3: Vicky d'on? De quin departament era?
2: No ho sabem. Normativa de sorra, no?
3: Escolta, si no, anirem a un altre tema, eh?
2: Sí, perquè...
3: Però no podem estar aquí Benidorm tot el matí perdent el temps.
2: Estan aquí una cosa...
3: Recordeu que estem pendents que ens truquin des de Pamplona per saber què val una paperera, eh?
2: Sí.
3: Esperem, si és possible, abans d'acabar aquest espai, que ens ho digui.
2: De moment no hi ha respostes per res, eh?
3: Va, anem a altres temes al dia.
2: Deixem Benidorm.
3: Sí, deixem Benidorm a la línia 1, et sembla?
2: Mm.
3: I parlant del diari OK, que avui torna a parlar de Nadal, m'he quedat astorat amb dues notícies que publica aquest diari. Us dic els dos titulars. Una, pots fer un menú nadalenc per només 12 euros.
2: Mm.
3: Fins aquí dius, val. Bé. Y la otra diu, garbanzos y alubias, productos estrella de las cestas de Navidad.
7: Belén, Belén, Belén, nos vamos a Belén, porque ya es noche buena.
3: A ver, ya crisis.
2: Pero no saben. Pero no tanta.
3: Pero a ver, señores al qué. Señores al qué. A ver.
2: No tanta.
3: Diu, los delicatessen estarán menos presentes en los lotes de este año.
6: En este momento de prensa, ¿le doy el directo?
3: Sí, dígame el directo.
6: ¿Cómo es usted? ¿Nota 96?
3: 96.
6: 681.
3: Sí. ¿Cómo se llama la persona?
6: Pues la persona que le he dado el directo se llama Pedro.
3: Pedro
6: sí.
3: De prensa.
6: Sí, sí,
3: prensa,
6: señor.
3: ¿Eh?
6: Sí, sí.
3: De acuerdo, gracias.
6: Es que yo creo que han ido a algún sitio porque lo he visto que llevaban la cámara y todo eso.
3: Vale.
6: Y han salido, a alguna zona han salido.

0: els cupons.
1: Porta la paperera inclosa.
0: L'home aquell que porta la parada, la parada que munta allà al costat del carrer Pietat, el cupon mòbil,
1: sí,
0: va trucar quan hi havia Maiter Qué aquí a la ràdio per demanar una paperera,
1: sí,
0: i al cap de dos dies la van posar. Això és veritat,
1: aquesta,
0: eh?
1: És la cinquena paperera del carrer,
0: sí,
1: de Mar.
0: Sí, del carrer de Mar. Va, anem al tema aquest del menú de Navidad, que avui ens estem perdent per tot arreu, eh?
1: Sí. En deies que hi ha llegums i grons.
0: Sí, sí, grons, i tot plegat. Bé, però anem per la notícia del menú.
1: Sí.
0: Diu que es pot fer un menú de Nadal per només 12 euros.
1: Sí.
0: Diu que si segueixes els consells al Qué, només tardaràs 45 minuts a preparar 3 suculents plats.
1: Mm.
0: Llavors et posa els 3 plats. Sí. Per exemple, de primer, Purlardà Riguera.
1: Com?
0: Què és això? És amb petxugues, en aquest cas, d'au, de pollastre, pot ser aquest plat.
1: Pollardà, eh?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Gallo con langostinos, de segon. I de tercer, migas...
1: Migas.
0: ...con chocolate.
1: Això al Nadal, eh? Migas con chocolate. Fantàstic.
0: A veure, què és això? Això és el Qué?
1: Fantàstic.
0: A l'apartat de Països Catalans diu fre a la bossa de plàstic. És un tema que ja hem tractat diverses vegades en aquest espai, però és el que ara sí, el govern català ja ha enllestit una mesura parlamentària per començar a reduir el proper any el nombre de bosses de plàstic d'un sol ús.
1: Hmm.
0: Això que vas al Mercadona, al dia, al Carrefour, i et donen bosses de plàstic, això...
1: S'ha acabat.
0: S'ha acabat. S'ha acabat.
1: Perquè és car i perquè afecta el medi ambient.
0: Això que el govern es dotarà properament, dèiem, d'un nou instrument per reduir el nombre de bosses de plàstic d'un sol ús si prospera una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que vol trencar amb la gratuïtat. Ja està, ja ens fan pagar.
1: Ja ens fan pagar els cèntims.
0: Sí, ja ens fan pagar. Això crec que hi ha algun supermercat que ara mateix ens fan pagar ja 5 cèntims per cada bossa de plàstic que t'emportes. No sé quin és, crec que és el dia...
1: El dia, fan, també, sí.
0: El dia et fan pagar 5 cèntims per cada bossa que t'emportes. Això que el govern vol que cada vegada que anem al supermercat, a la botiga, on sigui, i ens donguin una bossa de plàstic, a pagar.
1: Haurem d'anar amb el cistell, com la gent que va a plaça, no?
0: Sí, sí, tot això es fa sobretot per solucionar l'impacte que aquest producte suposa per al medi ambient.
1: O fer bosses de fècula a la patata, pot ser una altra solució.
0: Sí, també seria bé. Mira, aquí surt la notícia. Diu, bon preu. Esclat, Orangutan, que és un supermercat també. Sí, això és típic de la costa.
1: Ah, no el coneixia.
0: Orangutan, de poblacions costeres, eh? Diu que bonifiquen els clients que no fan servir la bossa de plàstic amb, atenció, 2 cèntims per cada 10 euros de compra.
1: Atenció, eh?
0: Atenció a això.
1: Els diners que guanyem. Atenció al negoci que farà.
0: Atenció, 10 euros, eh? Quan pagues 10 euros et donen 2 cèntims.
1: Un gran negoci, sí senyor.
0: Anem a trucar si et sembla l'associació de bosses de plàstic.
1: Ah, hi ha una associació.
0: Sí. Hi ha l'associació espanyola de fabricants de bosses de plàstic industrials.
1: I deuen portar també les d'escombraries o no?
0: Sí, anem a fer-nos passar per un client que no estem d'acord amb això.
1: Perquè tu no estàs d'acord?
0: Home, estic d'acord en reduir-lo. Buenos días. He llamado a la entidad Asociación Española de Bolsas de Plástico.
2: Bueno, es que ha debido salir una noticia, ¿no?, de la Asociación de Fabricantes.
0: Sí, claro, por eso llamo.
2: Ya, es que no... Esto es ANAIP, que es la Asociación de Asociación Española de Empresarios del Plástico.
0: Ah, y pero no es como, lo mismo.
2: Pero no, como
0: es que en Internet, pones Internet...
2: Sí.
0: Y te da este teléfono directamente.
2: No, sí, sí, está bien. Lo que pasa es que los fabricantes de bolsas de plástico están asociados en ANAIP.
0: Vale, ¿y tú tienes el teléfono de esta entidad?
2: No, es que como entidad no existe.
0: O sea, que como fabricantes no están directamente...
2: Exactamente, están aquí asociados. Entonces, bueno, pues ha habido reuniones de los fabricantes de bolsas de plástico, pero están asociados aquí en ANAIP.
0: ¿Y quién lleva el tema de bolsas de plástico?
2: Sí, eso le puedo pasar con el director, que es Enrique Gallego. Lo que pasa es que en este momento no está.
0: No está.
2: Ahora mismo no. No creo que tarde mucho.
0: ¿Cuánto tiempo?
2: ¿Dónde me ha dicho que llama?
0: Te llamo de Radio Badalona, La Más Mona, aquí en Cataluña.
2: Radio Badalona.
1: La Más Mona.
2: Pues déjeme el teléfono.
0: Sí, mira, 93 395 40 04.
2: Es que ha debido haber ayer una rueda de prensa, ¿verdad?
0: Sí.
2: Sobre esto
0: que nos van a quitar aquí las bolsas de plástico.
2: Sí.
0: En Cataluña.
2: Sí. ¿Y qué? ¿Su nombre, por favor?
0: Carlas. Sí.
2: Pues yo, en el momento que venga Enrique Gallego, yo
0: sí,
2: le llamo.
0: ¿Sabes si en 20 minutos puede estar aquí?
2: Pues no lo sé, porque ha salido una visita, no lo sé.
0: Vale, pues lo intentamos.
2: En el momento que venga, le llamamos, ¿eh?
0: Perfecto.
2: Muchas gracias.

0: Buenos días.
1: Tu t'imagines una reunió d'empresaris de bosses de plàstic que deuen parlar?
0: Sí, és veritat, eh? Atenció, una reunió, eh? Tots plegats parlant de les bosses de plàstic.
1: El logotipo tiene que ser más grande.
0: Sí, sí, aquí pon, no sé, Carrefour, más grande.
1: Ah, esto no, las bolsas no se abren bien, ¿no?
0: Sí, escolta una cosa, moltes vegades quan vas als supermercats, per què les bosses de plàstic són de tan mala qualitat que posa res? Dos ampolles d'aigua i es trenquen?
1: I es trenquen.
0: Per què?
1: Per què?
0: Ja no fan bosses de plàstic com les abans.
1: I ens volen fer pagar a sobre.
0: Sí, a vegades s'ha posat dos juntes, eh? Les nanses es trenquen,
1: ah,
0: sempre.
1: Ah, però això et costarà el doble, eh? Et costarà
0: sí,
1: el doble.
0: Sí, sí, això és un tema, eh? Podria ser un tema, tu, un debat aquí, a la ràdio, si les bosses de plàstic són de tan bona qualitat com les abans.
1: També és cert que hi ha gent que carrega massa les bosses de plàstic.
0: Sí,
1: hi ha gent que... Posa un pes innecessari que sí. Després no pots pujar-ho a casa teva.
0: Sí, sí. I també hi ha caixeres, en aquest cas, que per estalviar t'omplen la bossa que quan surts al supermercat et cau. Mm. Això és típic, també, eh?
1: Un altre dubte que tinc jo al voltant de les bosses de plàstic. Quan et trobes un veí que ha vingut de la compra,
0: sí,
1: l'has d'ajudar a pujar-les o ets maleducat si dius que ho pugi ell?
0: Sí, i l'altra cosa, eh? Quantes vegades ha passat fora d'un supermercat que des d'ampolles de cervesa, de bitxí català, de Coca-Cola, tot cau.
1: Tot cau.
0: I hi ha com una mena de taques, eh, a la porta del supermercat.
1: Sí, sí, sí.
0: Unes taques que ja no marxen mai.
1: No.
0: No marxen mai.
1: Perquè és àcid.
0: Va, anem a d'altres temes al dia i aviam si abans d'acabar aquest espai podem parlar amb aquesta persona que no m'ha quedat clar, però bé, li direm Associació Espanyola de Fabricants de Bosses de Plàstic.
1: Ho rebategem així.
0: Va, doncs som-hi. Anem a d'altres temes al dia. Per cert, tenim un tema des de fa 3 dies ja, que tenim aquí la targeteta ja vermella, avui està en vermella.
1: Sí? Quin tema, eh?
0: Sí, perquè si avui ja no descobrim el tema, tanquem el tema.
1: És el de Benidorm, eh?
0: Correcte. Ahir, després d'acabar aquest espai, ens va trucar la responsable de premsa i ens va comentar que avui al matí podríem parlar amb Vicky. Vicky, que
1: Cristina
0: és la tècnica...
1: Barcelona.
0: Sí, la tècnica de platges de l'Ajuntament de Benidorm. Mm. Anem a trucar... Ara no sé si recordo si era Vicky o Àngela. O sigui, una de les dues és la de premsa.
1: A mi em sona Vicky, eh?
0: Vicky, la de premsa.
1: Ara no ho sé, tampoc. Bé, recordem que era aquesta normativa que feia l'Ajuntament de Benidorm.
0: Bé, tenim el telèfon directe de premsa, o sigui que...
1: Una normativa que prohibia sí. anar a la platja per la nit, oi?
0: I l'altra era... regulava qüestions com la construcció de castells de sorra.
1: Sí, sí, sí. Doncs truquem a veure si és possible...
0: No existeix.
1: No existeix el telèfon.
0: És el que ens va donar, 681-54 i dos números més.
1: No existeix aquest telèfon.
0: És el que ahir mateix ens va donar aquesta senyoreta.
1: Ens estan fent un boicot?
0: Sí, si no truquem a l'Ajuntament directament de Benidorm i que ens diguin directament, en aquest cas, si podem parlar amb aquesta tècnica de platges. Aquest tema...
1: Costa, no?
0: Costa, i mira que és fàcil, eh?
1: Truquem a Telefònica, a veure si
0: sí,
1: es toca...
0: Sí, sí, anirem més ràpids.
1: A veure si es toca el televisor.
0: Ai, sí. És el telèfon del televisor aquest,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, i tant.
2: El de Telefònica.
0: El de Telefònica, sí, sí. Ara connecto.
3: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudar?
0: Buenos días, ¿me puedes dar el teléfono del ayuntamiento de Benidorm?
3: Benidorm, muy bien.
0: Qué malo. I ara...
1: El plasma, eh? El plasma, sobretot.
0: Sí, sí. Per això truquem.
1: Que tindrem un regal aquest Nadal.
3: Benidorm és el 965-85-55-00.
0: De acord. Què m'ha tocat el plasma?
3: Ara lo miramos.
1: Muy bien.
0: A ver, vamos a ver.
3: Aún nos quedan dos por dar hasta el viernes.
0: ¡Ah! ¡Dos! ¿El viernes se acaba el tema?
3: El viernes se acaba el día 30.
0: ¿Y qué daréis a partir de Navidad?
3: Ah, no sé qué promoción vendrá.
0: Ya.
3: Hay veces que hay promociones y hay veces que no.
0: Ya. A mí me gustaban los peluches aquellos que regalabais.
1: El Pocoyo.
3: Pero eso era lo de Páginas Amarillas.
0: ¡Ah!
3: Esos son los del 88.
0: El Trancas y Barrancas, ¿no eran?
3: No. Trancas y Barrancas es el hormiguero.
0: Ah, es verdad. Que yo, ¿sabes qué me pasa? ¿Sabes qué me pasa? Que no sé quién es el Tranca y quién es el Barranca. ¿No te pasa a ti?
3: Cuando hablan.
0: Sí.
3: Cuando hablan se sabe perfectamente.
0: Sí, pero si tú no ves la televisión y lo escuchas, que estás haciendo, no sé, fregando los platos, no sabes quién es Tranca y quién es Barranca.
3: Sí, que es verdad.
1: Un debate.
0: El Tranca creo que es el que tiene dos dientes.
1: Es un debate, aquest.
3: No lo sé.
0: Bueno, ¿me ha tocado el plasma?
3: No, lo siento.
0: Ya, el otro día hablaba con una compañera tuya que llamó cada día para pedir teléfonos
3: sí.
0: y me comentaba que ella nunca ha dado un televisor.
3: No, yo tampoco.
0: ¿Tú tampoco, eh?
3: Yo tampoco. Sabemos que se han dado 18, pero no.
0: Nunca.
3: De las compañías que yo tengo aquí alrededor, ninguna.
0: O sea, solo quedan dos hasta el viernes.
3: Hasta el viernes, sí.
1: Hay que trucar rápido, ¿eh?
0: Bueno, vale, pues ya llamaré antes del viernes.
3: Muy bien.
0: Gracias.
3: Le paso, ¿verdad?, con el ayuntamiento.
0: Vale, sí, páseme.
3: Sí, muy bien, gracias. Buenos días.
0: Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso?
1: És el primer cop que deixes que Telefònic ens passi.
0: Com premsa?
1: Què diu?
0: Què li passa?
1: Això del plasma, jo començo a pensar que és una broma.
0: Home.
1: Home, més que nosaltres no truca ningú.
0: Contactant amb l'Ajuntament de Benidorm.
1: I sóc directe de Ràdio Benidorm.
0: Ai, sí, t'imagines treballar a Ràdio Benidorm? Que tranquils estaríem.
1: Deuen fer programes des de la platja, contínuament.
0: Sí, sí, sí.
1: I fan moltes tertúlies d'àvies.
0: Sí. Sí. Hi ha un programa especial de l'Inserso.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. I va molt...
0: Sí, sí.
1: El... Com es diu? Qui? Maria Nicole Corto, i va molt...
0: Sí, també. Sí,
1: Luis Aguiler.
0: Luis Aguiler.
1: Sí, sí.
0: I després fan un especial bufet lliure per tercera edat, que comenten els plats als hotels.
1: Sí, sí.
0: Aviam
1: sí,
0: quin
1: sí.
0: és el pitjor.
1: També fan un que sube tu pensión.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I l'altre que fan des del pis número 46 d'un rascacels de Benidorm.
1: Sí, sí, sí. Que no hi ha sort, eh? No contesten.
0: No hi ha ningú a premsa.
1: Això comença a costar massa, eh?
0: Bueno, doncs tornem a trucar una altra vegada ràpidament a l'Ajuntament de Benidorm i preguntarem per aquesta tècnica de platges. Ai, crec que ara es deia Vicky.
1: No ho sé, però tenim el telèfon de l'Ajuntament de Benidorm.
0: Sí, clar, si hem trucat... Buenos días, llamado Benidorm.
1: Es verdad.
3: Sí, dígame.
0: Mira, tengo aquí que quiero hablar con la técnica de playas. No sé si es Ángela o Vicky.
3: Vicky, un momento.
0: Vicky, Vicky.
3: Sí, un momento, por favor.
0: Vale, perfecto. Bueno, directamente parlem amb ella.
1: Jo diria que amb Vicky ja vam parlar. I ens va dir que ja no portava el tema.
0: Bueno, però ahir vam parlar en premsa i ens van donar permís. Ah. Benidorm és un xou.
1: Hem de seguir els passos, bé, tots els ajuntaments.
0: És un xou. Escolta, deixem 30 segons al tema aquest, si no, el matem aquí per sempre, ja t'ho dic ara, eh?
1: Sí?
0: Home, no podem estar aquí 3 dies parlant del mateix.
1: Home, a mi m'interessa, Benidorm.
0: És que a mi m'interessa el tema dels castells de sorra. T'imagines que els nens petits ja no poden fer aquests castells de sorra preciosos, Jordi, preciosis?
1: La normativa feia referència al material que s'utilitzava, oi?
0: Home, clar, si poses allà com una ciutat sencera...
1: Jo crec que el més perillós és aquesta gent que fa sots per enterrar-se.
0: Sí.
1: Que després vas passejant tranquil·lament i t'hi caus.
0: Caus directament.
1: I et pots trencar el genoll, eh?
0: Sí, perquè això, els castells de sorra, és bonic i tot.
1: És bonic.
0: Amb la pala...
1: Sí, sí.
0: El rastrell...
1: No sé què no
0: fora,
1: es fa...
0: Fora.
1: Sí, ho deixem?
0: Sí, anem a altres temes al dia. Avui al 20 Minutos ha publicat una notícia interessantíssima. Diu el titular, diu... Franco... Ara que... Quin dia era? El 20 de novembre,
1: 20
0: no?
1: 20 de novembre, sí.
0: Va fer 33...
1: 33 anys.
0: Sí. 33 anys, sí.
1: Sí, va morir el 75, 33
0: anys. Sí, 33 anys que va morir Francisco Franco. Avui, el diari 20 Minutos publica una notícia que ens ha sobtat. Diu que s'ha descobert el que cobrava Franco.
1: Ah, sí?
0: Franco cobrava 754.000 pessetes al mes.
1: Home,
0: amb
1: doncs...
0: dues nòmines sí. i 14 pagues. O sigui, ara seria com si cobrés 43.000 euros cada mes.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Es veu que, traslladat a l'actualitat, això, aquestes 754.000 pessetes serien uns 43.000 euros mensuals. Es veu que l'IPC, des del desembre del 75, ha pujat un... Atenció, 950%! És molt fort, això, eh?
1: Això és el que ha pujat l'IPC, el cost de la vida.
0: Va, i seguirem amb el tema aquest que m'agrada. El president del govern, el Zapatero,
1: sí.
0: guanya 91.982 euros anuals repartits en 12 pagues.
1: La paga,
0: és a dir, que Franco... Sí, si fem el compte de la vella, que diu... Franco guanyava en 2 mesos l'equivalent a Zapatero en un any.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ho has entès o no?
1: Ho he entès.
0: Diu que el salari de Franco estava distribuït en 2 nòmines. La primera de 600.000 pessetes. És estrany, això de dir ja pessetes, eh? Netes al mes. A càrrec dels pressupostos de l'Estat que pagava el Ministeri d'Hisenda. I la segona era una altra de 154.000 pessetes en 14 pagues.
1: Home, és que Franco, si se volia pujar el sou, ben fàcil ho tenia, eh?
0: Sí, sí.
1: Assignava ell mateix el decret i prou.
0: I prou, i se pujava el sou. Es veu que les dones d'una botiga de Tarragona, atenció a la notícia, cuiden les seves nenes mentre despatxen els clients. Aquí tenim el so, gràcies als companys de Tarragona Ràdio, eh? Sí. D'aquests nens que estan és la Sara, la Trini, la Sara, la Chloe, la Nora i altres nens. Això és una periòdica.
1: Chloe, qui només, Chloe?
0: Chloe, Chloe.
1: No sé d'on ve, Chloe.
0: Chloe, bé, ara ho preguntarem, si vols, perquè anem a trucar a aquesta botiga, que és curiós, perquè hi ha... És una mena de... Bé, veig aquí la fotografia que venen pernils, xupa-xups i kojaks.
1: A veure, té aquest tipus de criteri entre pernils, xupa-xups i kojaks.
0: Sí, és Can Domènec, que es diu així.
1: Ah, mira, Can Domènec.
0: No, però a Tarragona, eh? Anem a trucar.
1: Truca'm a Tarragona.
0: Això que tot el personal d'aquesta botiga participa en les atencions que requereixen les petites. Les propietàries tanquen el comerç dissabte a la tarda, un temps que reserven per disfrutar de les seves nenes. Veurem si ens contesten a Can Domènec a Tarragona. Potser, clar, hi ha tants nens...
1: I els nens com juguen.
0: Que estan tots els dies liats a totes hores.
1: Can Domènec.
0: Can Domènec.
2: Ha trucat el...
0: Oh!
2: 9...
1: No ens agafen el telèfon.
0: Tornem a marcar, veiem si és possible.
1: Has de marcar rei amada.
0: Espera't. És una botiga molt cèntrica de Tarragona... I clar, la notícia, segons el periòdic, una plana amb fotografia sencera és que atenen el públic amb els nens allà al mig. Tallen pernil i amb els nens allà al mig.
1: No ho veig clar, jo, eh?
2: Sí?
0: Bon dia.
1: Ara.
2: Bon dia.
0: He trucat a Can Domènec.
2: Sí.
0: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona, no, Ràdio Tarragona. Aquí, Ràdio Badalona.
2: Badalona, sí.
0: Badalona, saps on és, oi?
2: Sí.
0: Mira, escolta una cosa, truco sobre una notícia que va sortir al periòdico de Catalunya, és correcte, eh?
2: Sí.
0: Que es veu que teneu el públic amb els nens, amb les criatures.
2: Sí, és correcte.
0: És correcte, això.
2: Sí, és cert. I això no és mentida, no.
0: No és mentida.
2: No.
0: I la fotografia que surten molt macos, la Sara, no?
2: Molt bé.
0: La Chloe, es diu?
2: Sí.
0: Chloe, d'on ve, Chloe?
2: Ah, no sé, ma germana li va fer gràcia a Chloe per una sèrie que feien a la tele, vull dir que
0: sí?
2: No ho sé.
0: Ah, sí? Quina sèrie era?
2: Chloe?
0: Chloe? Chloe, Chloe.
2: Una sèrie...
1: Twin Peaks.
2: Les Brats, potser, o...
0: Quina?
2: Pot ser Les Brats.
1: Qui són Les Brats?
2: No ho sé, no et voldria enganyar,
0: ja.
2: No ho sé.
0: I la Noa, no?
2: I
0: escolta
2: Noa.
0: Una cosa, jo volia preguntar-vos com ho feu això d'atendre el públic amb les criatures per allà al mig.
2: Pues ja... Mira, ja no ho sé, ja ho tenim per la mà.
0: Sí.
2: Sí, hi ha moments de tot, eh?
0: Perquè això com ho feu? Sí, per què ho feu, això?
2: Home, per què ho fem? Perquè són les nostres filles.
0: Sí, però per què les porteu, per exemple, en una guarderia?
2: No, també les portem a la guarderia.
0: Ah, també.
2: Eh?
1: No ho entenc,
2: també.
1: Eh?
2: També, sí, tot el dia no podem, però quan la guarderia es tanca no tenim altre remei que la tenda encara està oberta.
0: Ja, escolta una cosa, i les criatures estan contentes, suposo, no?, de trastejar per la botiga.
2: I tant.
0: Sí,
2: bueno,
0: no?
2: És que ja s'han acostumat així, vull dir, és que ja han nascut així.
0: Ja, escolta, què veneu a la botiga? Perquè veig aquí pernils i kojaks.
2: Sí, és carnisseria, xarcuteria,
0: sí.
2: Delicatessen, hi ha de tot aquí.
0: I xupa-xups, també.
2: I xupa-xups, també, damunt
0: del
2: taulell.
0: La fotografia surt una barra de pa,
2: sí.
0: Xupa-xups, coja, aquí de la marca Xupa-xups.
2: Sí, és que és el que hi ha damunt del taulell, sí.
0: Ja,
2: sí.
0: Ja.
2: També escolta, hi ha pateix, hi ha coses, però va sortir això.
0: Ja. I com és que us han fet aquest reportatge? Doncs
2: pues no ho sé, sincerament, ens van trucar, si podien... Nosaltres vam dir, bueno, pues veniu, no
0: sí.
2: Tenim cap problema. A veure, primer el periòdico ens va veure per TV3.
0: Això.
1: Els matins.
2: I llavors ens va...
0: On veu sortir de TV3?
2: A les comarques.
0: A les comarques, al TN Comarques.
2: Sí. I ens van veure i ens van trucar si ells podien fer un reportatge.
0: Sí.
2: I que, pues bueno, pues no passa res.
0: I resulta que us treuen gairebé una plana sencera.
2: Pues sí, senyor, ens vam quedar sorpresos.
0: Sí.
2: I llavors ahir
1: nosaltres
2: va vindre,
1: també, de fet.
2: Perquè també van trucar, d'Espanya en directo.
0: Ah,
1: Espanya en directo.
2: I ahir també van vindre a fer un reportatge a Espanya en directo. Vull dir que jo no ho sé, si nosaltres no ens hem mogut d'aquí
0: ni
2: dir res.
0: Jo crec que d'aquí res et trucaran i està passando.
2: No ho sé.
0: Jo crec que sí, està passando. Jo crec que de seguida us truquen.
2: I així ha sigut, a l'igual sortim avui.
0: Sí, tothom copiant de tothom, veig, eh?
2: Sí,
0: tothom copia de tothom. Escolta, com et dius?
2: Jo, Sara.
0: Sara, escolta, moltes gràcies, de veritat.
2: No res, home.
0: Gràcies
2: tu.
0: I que vagi molt bé.
2: Vale, maco.
0: Vinga, bon dia.
2: Bon dia, adéu.
1: Que era amiga de la Maria Dolors?
0: No ho sé, però escolta una cosa.
1: Però
0: tu creus que això és una notícia?
1: Jo crec que no.
0: Periódico de Catalunya. Bé, el TN de TV3, el sí. Comarques, fa un tema.
1: Que ja és greu, diguem-ne.
0: Se'l copia, Periódico de Catalunya, una plana sencera, una plana.
1: Sí, perquè els nens estan a la botiga mentre
0: sí,
1: ven, eh?
0: Sí. I resulta que Espanya Directo també truca.
1: I os estáis pasando també, ja ho veuràs.
0: I os estáis pasando avui.
1: Avui mateix.
0: I jo truco perquè ho he vist al periódico de Catalunya.
1: Sí, sí, aquí tots
0: senyores
1: som tots.
0: I senyors, tot, tothom copia de tothom.
1: Tot és una enganyifa.
0: Tot.
1: Bé, Carles.
0: Fantàstic. Jo, de veritat, em faré botanero.
1: Bé, botanero, ho
0: sí,
1: deixem aquí.
0: Ho deixem aquí. Escolta, vaig a veure si puc solucionar els semàfors a Badalona, sí, aviam si van o no van.
1: Sí, sí. Em porta't el nieto i a veure si ho podem arreglar, això. Hello. Víctimes al telèfon.
4: Qui diga?
5: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
6: Ràdio Zeta.
7: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
7: No, no, de Badalona.
8: És la ràdio de Badalona.
5: Vint anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
10: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
0: No, no.
10: ¿Ha realizado?
0: No.
1: Fàcil,
10: necesita
0: que no.
10: Disculpe, no le he entendido.
0: A ver, ayuda, ayuda.
10: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
0: Ay, por favor.
1: ¿Quién nivel de radio?
0: Operador.
1: ¿Quién nivel de radio?
10: Disculpe por la confusión.
0: Sí. Sí.
10: Gracias.
11: Nos estamos esforzando en contestar sí, su llamada.
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un paquet de droga la tarda del passat dilluns 10 d'agost a la platja dels Pescadors de Badalona. Segons ha avançat la Vanguardia i ha confirmat Badalona Comunicació, uns socorristes van donar l'avís que hi havia un fardell sospitós flotant al mar. El mitjà especifica que contenia un quilo de cocaïna. Precisament aquell dia, un helicòpter dels Mossos va sobrevolar el litoral badaloní en un dispositiu de seguretat ciutadana. Dos dies després, hauria aparegut un altre paquet similar a una platja de Tarragona. I aquesta setmana, un altre a Sitges. Tots tres, segons apunta la Vanguardia, anirien acompanyats d'una imatge de Jesucrist. I atents perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill de per calor prevista entre avui dimecres i demà dijous. Es preveu calor intensa a la comarca del Barcelonès durant tot el dia i també durant tota la nit a Badalona. La temperatura màxima registrada avui ha estat de 30,8 graus a poc abans de les 11 del matí. La mínima no ha baixat de 25,9 graus aquesta matinada. Precisament l'estació meteorològica de Can Bruixa de Barcelona ha comptabilitzat 52 nits tòrrides, un rècord en la sèrie històrica. I les cesàries programades a l'Hospital Germans Trias i Pujol representen al voltant del 10% del total, una xifra similar a la de la resta d'hospitals públics de Catalunya. De fet, cada cop hi ha més dones que demanen de forma voluntària aquesta mena de part, tot i no està sempre justificat per raons mèdiques. Des dels Germans Trias expliquen que la tendència a les cesàries ha augmentat en els últims anys. Un dels motius és l'increment de l'edat de les dones que tenen un part, ja que com més gran és la mare, més elevat és el risc. Segons les dades publicades per l'IDESCAT, una de cada 10 dones que són mares tenen 40 o més anys. També cada vegada són més les que demanen la cesària, tot i que no sempre per motius mèdics. Ens ho explica la Carmina Comas, cap del Servei d'Obstetrícia de l'Hospital Germans Trias.
4: La dona demana una inducció del part perquè vol una data concreta de part o vol una cesària com a mètode de part de forma electiva i sense una causa mèdica, moltes vegades per causes socials. I aquesta decisió és més freqüent ara que abans perquè la dona està més empoderada, té més informació, vol formar part del procés de presa de decisions.
3: I a Fuego, l'òpera prima de la badalonina Estel Díaz, rodada a les Tres Xemeneies, arriba a les sales de cinema. Ens explica la història de la Lola, una jove de 17 anys que acaba de perdre de forma inesperada el seu germà. En una fugida de la realitat descobreix el búnquer, un lloc abandonat que es transforma en l'epicentre de festes clandestines i batalles de ball. La cinta va ser rodada el passat mes de novembre a les Tres Xemeneies. En el seu moment, la seva directora i coguionista, la badalonina Estel Díaz, ens explicava la tria de l'escena per reivindicar l'extraradi a l'audiovisual.
5: Soc de Badalona de tota la vida, per mi la zona de les afores de Barcelona, o sigui, l'àrea metropolitana, l'extraradi, normalment no està tan representat a l'audiovisual. Per mi era molt interessant perquè ha sigut la meva adolescència, justament l'extraradi al carrer, viure al carrer és el que fan els adolescents, molt, almenys en la meva època era així, i penso que segueix sent així perquè ara mateix tampoc no és que tinguem gaires espais on puguin anar, no? Més a nivell de consum i tal.
3: A Fuego arriba a les sales de cinema aquest divendres. I en esports, el Badalona juga aquest vespre al cinquè amistós de pretemporada contra el Martinenc. El partit es jugarà a les 8 del vespre al municipal de Guinardó, a Barcelona, al mateix camp on els de Genís San Pietro van arribar a la final del torneig dels històrics. Els escapolats encara no han guanyat cap partit complet en el que portem de pretemporada. N'ha perdut 3 i n'ha empatat 1. Només es van dur la victòria contra el Júpiter en un dels partits de 45 minuts del triangular dels històrics. El partit contra el Martinenc serà la tercera prova contra un equip de tercera federació després de jugar contra l'Escala i l'Hospitalet.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. Algú va dir... Les coses són com són. Patim perquè les hem imaginat diferents. Imagina't un viatge per la màquina del temps. Doncs, ja hi ets.
2: Hola, que podeu posar Sailing del Rod Stewart? Gràcies.

Ara feia molt de temps que no escoltàvem aquest Sailing, un dels molts èxits del vell amic Rod Stewart. Nascut a Londres el 1945, que va arribar a treballar en Terramorts quan vivia a Ibiza. No, no he oblidat mai l'impressió tan bona que vaig tenir quan el vaig descobrir a principis dels 70 amb la història de Maggie May.

aquesta part final, que sempre m'ha resultat especialment encisadora. Maggie May. Per molta gent, per exemple, per qui us parla, la tarja de presentació de Rod Stewart al 1971. Ja sabeu, els habituals, els fidels, aquest temps de Ràdio Musical Revival, que ens agrada jugar amb les versions, curiosament, 30 anys més tard, quan va sortir Maggie May, estava de moda fer adaptacions al castellà i ningú la va fer, però 30 anys més tard, un grup de Múrcia, els M-Clan, la van fer així.

i la van incloure en un àlbum que es va enregistrar en directe. El long play es va dir Sin Enchufe. Els M-Clan des de Múrcia.

0: Levandy y Maggie, despierta.
1: Sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más.
0: Al 2001.
1: Estoy cansado, pero aún te quiero igual.
0: Acabàvem de canviar de cicle. Acabàvem de canviar de mil·lenni. I d'això ja fa una estoneta, eh? En qualsevol cas, sempre ha estat una bona cançó.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: No, estava buscant aquell piano que em dona bon rotllo. On és? Ah, aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per la TDT. Pràcticament totes es poden escoltar a qualsevol lloc del món en directe i moltes deixen el podcast del programa perquè ens escoltis també en diferit o perquè descarreguis l'àudio i ens portis amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el coco t'acompanya. Però si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també al mateix YouTube, a Apple i a moltes d'altres. No perdis la sintonia. I participa, que això ho fem junts. I junts fem una selecció rica i variada. Una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que ben segur ens enriqueix a tots. Participa en el programa a través de correu electrònic, m'envies un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'Albert Navarro. Que en el seu correu ens diu: hola Albert, soc Albert Navarro de l'Hospitalet de Llobregat i voldria dedicar una cançó de Joan Manuel Serrat a la meva parella Merche. La cançó és Tu nombre me sabe a hierba. Que bonic, encara avui dia, un regal tan senzill però tan currat com dedicar una cançó per la ràdio a la persona que estimes. Doncs escoltarem aquest clàssic de Serrat, enregistrat en directe amb uns arranjaments, jo crec que més guapos que la versió original, a la plaça de Braus Monumental de Barcelona, el 1984.

Aplaudiments per Joan Manuel Serrat a la plaça Monumental de Barcelona el 1984, versionant un tema que ell originalment va publicar el 1968. En aquella època també va fer la versió Marisol.

la que va ser nena prodigi del cinema espanyol a principis dels anys 60, Marisol versionant un clàssic de Joan Manuel Serrat. En aquell temps també es va comentar que Serrat i Marisol eren alguna cosa més que companys de professió. I ara, les cançons de culte del pop rock. Un resum del llibre escrit per el company Jordi Novell.

sempre a la meva ment. La cançó protagonista avui d'aquest espai. Aquesta va ser la seva primera versió. La de Brenda Lee. I'm so happy that you're mine. En qualsevol cas, també és una gran cançó.

Suspicious Minds, ments recelosos. És a dir, que un dels tres autors de la nostra cançó protagonista avui, a l'espai Les cançons de culte del pop-rock, Always on My Mind, concretament Mark James, va escriure Suspicious Minds, la va gravar aquest senyor que esteu escoltant, Busy Thomas, però l'autor va adquirir més reputació quan Elvis Presley va decidir versionar-la. Però si no et sona Busy Thomas, ara et refrescaré la memòria, perquè la seva cançó més popular entre nosaltres era d'una banda sonora. Aquí es va dir Gotes de lluvia que...

Estava pensant que sempre m'ha resultat molt agradable escoltar aquesta cançó, l'original de 1969, però esclar, és que és una de les moltes que van escriure Burt Bacharach, el gran Burt Bacharach i el seu soci, Hal David. Raindrops Keep Falling on My Head, per la banda sonora d'aquella pel·lícula. I concretament crec que d'aquella escena de la bicicleta, quan dos guaperes importants, Paul Newman i Robert Redford, juguen. La pel·lícula aquí es va dir Dos hombres y un destino. Era un western. I l'intèrpret de la cançó, Busy Thomas, havia nascut a Oklahoma el 1942 i va morir als Estats Units el 2021.

Sí, però la primera intèrpret en gravar la cançó protagonista d'avui d'aquesta secció, Always on My Mind, va ser Brenda Lee, que ho va fer concretament el 21 de setembre de 1971. Brenda Lee, nascuda al 44, va ser una cantant pop nord-americana que va començar com a nena prodigi als anys 50. Li deien Lady Dinamita, perquè tenia un temperament increïble. Va tenir gran popularitat al llarg de tots els anys 60. Els seus singles, els seus discos comercials, van competir per als primers llocs de les llistes nord-americanes, la primera meitat dels 60, concretament, i van ser èxits de temes country, com aquest Jambalaya.

la cançó més coneguda de Brenda Lee va ser aquesta, de 1960, una balada impressionant, eh?

Brenda Lee va ser la primera en gravar Always on My Mind. Però la primera cantant que la va publicar en un disc single, que aleshores ja sabeu que era el format més comercial, el que sonava més sovint per la ràdio i el que comprava més gent, perquè era el més baratet, va ser aquesta senyora que no ho va fer gens malament. Gwen McCrae. Et sona el seu cognom? McCrae?

Gwen McCrae va néixer a Florida el 1943 i estava casada des de 1963 amb un mariner que es deia George McCrae, que va decidir dedicar-se a la música i va tenir un gran èxit el 1974 amb un autèntic himne discotequer, un omplepistes que tots coneixeu i que es va dir Rock You Baby.

Mark James, un dels tres autors de la cançó Always on My Mind, va rebre una trucada telefònica quan vivia a Nova York. Era la veu de Red West, col·laborador i guardaespatlles d'Elvis Presley, que estava buscant cançons per al rei del rock. I James li va enviar Always on My Mind perquè va pensar que li encaixaria. Elvis va gravar la seva versió, aquesta que escoltes, el 29 de març de 1972, poques setmanes després de separar-se de la seva dona, de Priscilla Presley. Però va ser publicada com a cara B, que sempre passaven més desapercebudes, de la cançó Separate Ways, un tema en el que Elvis explicava el divorci de la seva dona.

Per l'edició a Anglaterra del single Always on My Mind va passar a ser cara A amb Separate Ways a la cara B. També va formar part de l'àlbum Elvis de 1973 al costat d'un altre gran èxit, aquest, Burning Love.

0: I 10 anys més tard, Johnny Christopher, un dels tres autors de la cançó Always on My Mind, estava treballant com a guitarrista amb un disc d'uns músics de country, Merle Haggard i Willie Nelson. Christopher va suggerir als dos cantants que provessin a cantar Always on My Mind perquè va creure que podria encaixar amb la seva veu. A un d'ells, a Haggard no li va interessar en absolut, però Nelson...
1: Maybe I didn't love you.
0: Willie Nelson va voler gravar una prova
1: quite as often as I could have.
0: I es va endur la cinta a casa seva perquè l'escoltés la seva dona.
1: And maybe I didn't treat you.
0: El matí següent, un dels tres autors, Christopher, va rebre una trucada explicant-li que Haggard havia marxat de la ciutat, però que Willie Nelson volia gravar immediatament un nou disc en solitari per publicar Always on My Mind.
1: Girl, I'm sorry, I was blind.
0: Va sortir a la venda el 1982.
1: You were always on my mind. You were always on my mind.
0: I aquesta versió de Willie Nelson va arribar fins al top 5.
1: And maybe I...
0: I els tres autors de la cançó van guanyar un Grammy a la millor cançó de l'any i també a la millor cançó country, 10 anys més tard d'haver-la escrit. Aquest èxit inesperat va facilitar al trio compositor més d'un milió de dòlars en drets d'autor.

I quan semblava que la cançó doncs, ja havia estat suficientment exprimida, resulta que el duet londinenc Pet Shop Boys va ser convocat junt amb altres artistes per la cadena ITV per participar en un programa especial televisiu anomenat Love Me Tender, en homenatge a Elvis Presley quan feia 10 anys, l'any 87, que ens havia deixat, no? I, bueno, per aquella ocasió, Pet Shop Boys va... Perquè, clar, la condició era que tots els artistes que participessin en aquest programa televisiu d'homenatge a Elvis versionessin una cançó seva. I els Pet Shop Boys van escollir Always on My Mind i li van afegir ritmes electrònics, sons sintetitzats. Però va tenir tant d'èxit, perquè és que la van fer només per una vegada, per al programa de televisió, que van decidir publicar la cançó en single i va arribar al número 1 als Nadals d'aquell 1987.

0: Però sabeu que el company locutor de ràdio i presentador de televisió, Jordi González, ha demanat a tots els seus amics, coneguts i familiars que el dia que ell se'n vagi d'aquest món soni aquesta cançó. Sí, sí. Aquí està la prova. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial. Jordi González, què tal?
1: Molt bé, i tu? Com estàs, Albert?
0: Jo encantat de saludar-te després de tants anys.
2: Després de tant de temps, sí, sense veure's.
0: Vam començar més o menys a la mateixa època.
1: Jo crec que sí.
0: Jordi, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial.
1: Home, hi ha una cançó que a mi sempre m'ha emocionat moltíssim escoltar, que és el Always on My Mind, cantada per Elvis Presley. No sé per què, no m'ho facis dir, però és una cançó que sempre que sona a mi m'emociona. I fins i tot he dit que m'agradaria que el dia que jo marxés sonés aquesta cançó al meu...
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Al meu comiat. Sí. Però és una cançó que, mira, ha tingut moltes versions, en molts idiomes...
0: Els Pet Shop Boys la van fer.
1: Sí, la Liza Minnelli, molta gent. Però aquesta cançó, cantada per l'Elvis, a mi em posa la pell de gallina.
0: Doncs la compartim ara amb tots els oients.
1: Jo encantat a la vida de tornar-la a escoltar.
0: Et desitjo molta sort, Jordi.
1: Gràcies, Albert.

0: I la versió d'Elvis Presley, possiblement la més coneguda d'Always on My Mind, es va publicar el 1972. Algú va dir: els problemes no s'acaben mai. No, mai. Però les solucions tampoc.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem un correu des de Sant Joan de les Abadesses de l'amic Miquel Valero, que ens diu: hola Albert, fas un programa collonut. Gràcies. Et proposo una que encara no l'he sentit i va haver un temps que m'agradava tant que vaig destrossar el disc, el vinil. Es diu When Smokey Sings, del grup ABC. Vinga, que no pari la música i el bon rotllo. Doncs que no pari. One, two.

0: When Smokey Sings, és a dir, quan canta Smokey, era el grup ABC al 1987. Per cert que ABC, ABC, em sona també a títol d'una cançó d'èxit dels Jacksons. Això només és una curiositat de quan Michael Jackson era molt jovenet i cantava amb els seus germanets de Jacksons al 1970. Però, amic Miquel Valero de Sant Joan de les Abadesses, em permetràs que recuperem el primer gran èxit dels ABC. Eren britànics, eren molt bons, estaven dins d'aquell moviment anomenat New Romantic. Això es va dir The Look of Love, la mirada de l'amor. Ei, no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa Revival.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per el dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
3: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar en alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda va Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit a Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i a altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, eh? Que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer, preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes als ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser la única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que encienda mi nostalgia.

0: Bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro i una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere, sí, sí, li representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que m'ha escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa, tradicional i històricament, els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bueno, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Ball. Van modificar el Creedence per Creedence com el credo, en aquest cas amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup, després que els seus membres s'haguessin dispersat, van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

Que bo, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Rates Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes.

0: como es su corazón.
1: Sí, como la piedra. Y es su corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Hello Festona. Cor de pedra. Els Stones, esclar, però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar? Mm?

no, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Sweatshoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Sweatshoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments.

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb el

acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està caient. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: La canción de mi vida, pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de las primeras.

Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week, recordes que com...

primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven al castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'On està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament, de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Gran Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabaté? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera, no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però clar,
0: que malament t'ho deuries passar, no?
1: No, són moments d'atenció, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses passen, però quan t'enganxen al directe... Doncs clar, però bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està, aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctics pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho
0: no
1: moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això, de cop i volta estàs parlant i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, clar. O sigui, això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això en un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res.
1: Bueno, que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, eh? Faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan sempre, tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabatés, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que suposadament diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apollo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey. Que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet. Grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidora, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona, no? Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del soul disco a finals dels anys 70. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa arriba.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

0: Són les 10.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Vinga, aquest és un tipus de dolent de la pel·lícula, dins de l'òpera, que és el que avui tractem, però n'hi ha d'altres. Vinga, anem a aquest poder més corrupte, Isabel.
1: Sí, també tenim aquest tipus. El poder corrupto és, per exemple, el del personatge Escarpia en Tosca, de Giacomo Puccini. Aquí no hay ambigüedad. Es un personaje cruel, corrupto y bastante desagradable.
0: Venga.

0: refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí,
0: amb xancles i banyador.
2: I avui torna a visitar els estudis de Ràdio Ciutat la Cristina Fernández. Ella és la Petit Colibrí de xarxes socials, una experta en viatges i sobretot en viatges en família. Què tal, Cristina, com va?
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Avui parlarem, en certa manera, d'aquella mena de viatges que més por fan, no?, quan tens canalla, per, diguéssim, les pròpies conseqüències del viatge, no?, aquells viatges que són llargs, que se'ns fan pesats i que, doncs, acostumem una mica a allargar en el temps per intentar anar més preparats, no?, que els nens siguin més grans. Avui parlem de jet lag, que al final afecta a grans i a petits.
3: Sí, ens afecta a tots i, bueno, intentaré donar alguns consells pràctics que, bueno, que ens poden servir, algunes idees per, bueno, per intentar que el cos i la ment s'adaptin més ràpidament al nou horari i perquè es pugui gaudir una mica més des del primer moment al destí allà on anem.
2: Mm-hmm. Clar, perquè què entenem per jet lag?
3: Bueno, el jet lag és allò que ens passa quan canviem de zona horària i llavors, clar, tant els horaris, de la son, del menjar, de la fatiga, doncs ens afecta, no?, el nostre cos.
2: Quan tu has viatjat de nit, per exemple, i has anat mitja adormit, no?, durant el trajecte, i arribes i torna a fer-se de nit, amb la qual cosa enllaces dues nits seguides i el cos, doncs, es desubica, eh? Per què passa? Per què passa això, no? I de quina manera, doncs, hi podem posar remei o ho podem preveure?
3: Sí, perquè quan viatgem, ja et dic, quan viatgem cap a l'est o cap a l'oest, creuem diferents fosos horaris que, bueno, que ens fa que el nostre rellotge intern, el ritme aquest circadià, es desincronitzi amb l'horari local. Llavors anem a intentar adaptar-nos, doncs, el que dic, l'abans possible per poder gaudir-ho abans.
2: De fet, suposa alguns canvis, no?, algunes alteracions, aquest canvi de fus horari en el nostre propi bioritme.
3: Sí, ens pot afectar, ja et dic, tant a la son, a la gana, a la temperatura corporal, els nivells d'energia, l'estat d'ànim...
2: I això fa, doncs, que tinguem aquesta sensació d'estar desubicats, d'estar com descentrats, no?, i d'anar arrossegant-nos durant un parell de jornades, sovint quan arribem a lloc i també quan tornem cap a casa.
3: Sí, correcte, a vegades ja és quan arribem allà al destí, però també el tornar, bueno, normalment el cos acostuma aproximadament una hora al dia en adaptar-se, diguéssim, a l'horari que tenim allà, a l'horari local.
2: Això no acostuma, per això, a passar a totes les persones per igual, no? Cadascú s'adapta una mica al jet lag a la seva manera, o sigui, està més o menys habituat, eh? Quins consells, no?, podem donar als nostres oients que tinguin previst un viatge llarg, per exemple, a l'hora de, ja sabem que no tenim la vareta màgica, no, Cristina, però a l'hora d'intentar prevenir, en la mesura del possible, aquest efecte jet lag?
3: Doncs mira, ja si sabem que tenim el viatge previst, doncs uns dies abans del viatge començar a moure una miqueta a l'hora d'anar a dormir o potser aixecar-nos una hora una miqueta abans per intentar ajustar-nos a l'hora del, bueno, de l'horari que tindrem allà al destí. Hem de tenir en compte que si anem cap a l'est, per exemple cap a Àsia, hem d'anar a dormir una mica abans. En canvi, si anem cap a l'oest, per exemple cap a Amèrica, hem d'anar a dormir una miqueta més tard. I això per què funciona? Doncs funciona perquè el nostre cos comença el procés d'adaptació abans d'arribar-hi i això redueix una mica l'impacte del jet lag.
2: Molt bé. Altres consells que podem donar?
3: Mira, la hidratació i l'alimentació lleugera. Això, sobretot la hidratació, és molt important, sempre ho diuen, però és veritat, durant el vol, intentar beure molta aigua, evitar, dintre de la mesura de lo possible...
2: Doncs... Tot allò que ens deshidrata, no? Begudes que ens deshidraten.
3: Exacte, com begudes ensucrades, amb alcohol, l'excés de cafè... Tot això, a més de deshidratar-nos, ens afecta la son, que és el que intentem també regular una mica. I ja et dic, la deshidratació empitjora la fatiga i el malestar. Llavors hem d'intentar mantenir-nos el més hidratat possible... I, bueno, al final el que volem és adaptar-nos i gaudir l'abans possible.
2: Això ens ajudarà a tenir un millor funcionament també del nostre organisme i, a més, doncs, un altre bon consell és l'intentar, doncs, evitar menjars copiosos durant el vol, menjar que sigui lleuger, que sigui equilibrat per afavorir també aquest bon rendiment del nostre organisme.
3: Després, un altre consell que ens passa molt, si en veritat ho pensem, és com amb els bebès, no? Quan neixen, és adaptar-nos una mica a la llum natural. És a dir, si arribem al destí, i és a dir, doncs intentem passar temps a l'aire lliure, exposats a la llum natural, perquè el nostre cos es vagi adaptant a poc a poc, bueno, a la situació d'aquell horari. La llum ajuda el cervell a ajustar l'hora interna amb l'hora externa, i és bàsic per intentar reprogramar el nostre rellotge biològic.
2: Uh-huh. I així doncs, és com funciona també el nostre cervell, adaptat doncs, a aquesta llum diurna i aquesta foscor que afavoreix també el nostre descans en període nocturn. Quan dormir, quan no dormir? Abans ja ens ho deies, eh? Intentar també adaptar les nostres hores de descans, no? El més aviat possible, a les hores de descans també del nostre destí. Què podem fer quan arribem amb un fus horari, diguéssim, molt diferent al nostre?
3: Doncs si arribem d'esperit molt cansat, però encara no és l'hora d'anar a dormir, intentem aguantar una miqueta fins a la nit local per intentar adaptar-nos a l'horari que tenim allà en el destí. Si necessites descansar, doncs potser una migdiada curta de 20-30 minuts com a molt, ens pot ajudar molt, però no cal allargar massa. I el mateix quan tornem, a vegades tornem una mica justos, que l'endemà hem d'anar a treballar, el que sigui, doncs també hem d'intentar tenir aquests consells per intentar adaptar-nos el abans possible i ja et dic, no dormir molt durant tot el dia per no retardar una mica l'adaptació al nostre horari.
2: Uh-huh. Abans parlàvem de l'intentar doncs, hidratar-nos bé durant el viatge i fer sobretot àpats que siguin equilibrats i que siguin lleugers, però a més el passar, diguéssim, 10 hores no? de mitjana en un vol amb una posició força estàtica tampoc ajuda.
3: Clar, hem d'intentar, que és algo molt bàsic, no? El moviment i els estiraments. Durant el vol i el destí, fer estiraments que siguin fàcils, però per intentar moure una mica el cos, caminar cada cert temps i intentar moure'ns per activar també una mica la circulació. I això funciona perquè el moviment ajuda el cos a reduir la rigidesa i la fatiga i a sentir-se una mica més despert.
2: Uh-huh. I altres rutines que ens puguin ajudar, Cristina?
3: Doncs mira, podem mantenir una rutina senzilla de son i despertar des del primer dia. Dinar i sopar segons l'horari local, perquè la panxa sempre ens guia una mica sobre el nostre ritme. I, bueno, ja et dic, reforçar una mica l'adaptació del rellotge intern al nostre nou horari.
2: Uh-huh. I aquí pot utilitzar, per exemple, suplements naturals com la melatonina, no?, a l'hora de conciliar el son, per exemple, no?, però caldria, doncs, parlar amb un professional si preveiem que, doncs, som molt patidors de jet lag, per exemple, i que tenim, doncs, entre mans un viatge de llarga durada, no?, o, adaptar altres trucs a la nostra necessitat.
3: Sí, bueno, al final la base real és, ja et dic, moviment, llum, hidratació i sobretot temps i paciència. Això és bàsic i llavors, bueno, amb aquestes petites coses anem intentant a veure si ho anem aconseguint lo abans possible, perquè ja et dic, no existeix una solució màgica, però aplicar aquests hàbits fa que el cos s'adapti millor i més ràpid.
2: Mm-hmm. De fet, pot formar part de l'aventura, no? El jet lag, vull dir, no ens capfiquem si el patim, si no intentem doncs, superar també aquestes hores, aquest parell de dies una mica de fatiga de la millor manera possible, perquè al final estem de vacances i estem a l'indret on hem volgut anar.
3: Sí, hem de recordar que això no és una cursa, sinó és una adaptació al nostre rellotge intern. Així que respirem, ens hidratem, veiem la llum del sol i ens deixem portar pel ritme del nou lloc i sobretot intentem gaudir.
2: Uh-huh. Cristina, doncs gràcies per ser avui aquí amb nosaltres al Badalona Matí. Que vagi molt bé i fins la propera.
3: Adéu. Moltes gràcies, adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I ara canviem radicalment de qüestió, perquè avui a la secció mensual de fisioteràpia parlarem d'una cosa que tots sabem que és bona, però que a vegades també en genera certs dubtes, no? El moviment i l'exercici. Corres dolent si ens fan mal els genolls? Fer esport amb dolor és sempre una mala idea o realment cal caminar, perquè ja de per si és una eina de salut, no? El fet motor. Ens ajudarà a aclarir-ho el nostre fisioterapeuta de capçalera. Què tal, Ferran, com estàs?
4: Bones, què tal?
2: Comencem per una idea general. Sempre sentim que ens hem de moure més, no? Però realment el moviment és tan important pel nostre cos?
4: Sí, és absolutament clau. El cos està dissenyat per moure's. Quan ens movem passen coses molt positives. Millora la circulació, els músculs es tornen més forts, les articulacions es lubriquen millor, podríem dir-ho. El cervell també rep senyals de seguretat. El moviment no només serveix per estar en forma, sinó que és una eina de salut molt potent.
2: Uh-huh. Anem a aquesta pregunta, no? Una mica clau, que és molt recurrent. Ens fan mal els genolls i deixem de moure'ns. Córrer pot perjudicar l'estat del nostre genoll?
4: Bueno, aquesta és una de les creences més esteses, però la realitat és que córrer no és que sigui dolent pel genoll si es fa de manera progressiva i adaptada. De fet, hi ha estudis que mostren que moltes persones corredores tenen els genolls més sans i més forts que no les sedentàries. El que acostuma a provocar problemes és passar del no fer res a fer molt i molt ràpid. Uh-huh. Per córrer, haig d'estar preparat per córrer. No? I això és una idea que sempre lluita. No? De començo a fer exercici, doncs demà vaig a córrer.
2: I demà faig 10 quilòmetres de tirada. No seria el més recomanable. No? O sigui que el problema no és tant córrer, sinó com ho fem, no? I de quina manera anem introduint-nos en aquest tipus d'exercici. Uh-huh. Molt bé. Exacte. Una altra situació comuna. Si alguna cosa fa mal, no? Si alguna part del nostre cos, l'espatlla, el turmell, no sé, fa mal, s'ha de deixar de fer esport? Ens convé un temps de repòs?
4: Tot dependrà del tipus de dolor. No? Hi ha dolors que indiquen que cal parar i revisar el que passa, però altres no són perillosos perquè són més aviat musculars. En alguns casos, seguir-se movent de forma adaptada és part de la solució, inclús. El que no acostuma a ajudar és passar de fer activitat a fer un repòs absolut durant moltes setmanes.
2: Uh-huh. I això sorprèn, no, també?
4: Clar, perquè durant molts anys el missatge ha estat si fa mal, para. I a vegades el que el cos necessita és un moviment ben dosificat, no? Uh-huh. Ai.
2: Ara, per exemple, se'n parla molt, sobretot a les xarxes socials, no? I sobretot a partir dels 40, de la importància que té el fer exercicis de força. I potser no es parla tant de la importància que té estirar, no? Aquest és un altre clàssic debat. És millor estirar o fer exercici de força? O potser hauríem de combinar?
4: Són dos àmbits totalment diferents, no? O sigui, les dues tenen la seva utilitat, però podríem dir que en general la força és més important, no? I la tenim bastant oblidada. Tenir els músculs forts ajuda a protegir les articulacions, millorar la capacitat de moure'ns i redueix el risc de les lesions. Els estiraments poden donar la sensació de mobilitat i alleujament, però la força és la base més important de la salut. Uh-huh. Per dir-ho d'alguna forma, és retrasar l'envelliment. No? Per això ara ja des de xarxes socials i a tots els àmbits és com, no, s'ha de treballar força, gent gran, noies, no? Perquè sempre potser la força era treballada més pels homes, no? I ara és com, ja és com obligat. Fa molts anys que això s'ha descobert, no? Vull dir, potser fa 20 anys ja que la ciència ho determina, no? Però ara com que ja es dona el missatge que això està bé, no? De que hem de treballar força.
2: Per exemple, en una dinàmica d'exercici, no? Que hem dit, estaria bé incloure, no? Més enllà de la dinàmica en si mateixa, tant l'estirament com la força. Què seria més indicat? Començar per l'estirament, fer la resta d'exercici i acabar amb força, potser?
4: Clar, aquí podríem fer només una secció només d'això, eh? Però l'estirament, hi ha diferents tipus d'estiraments i la idea és si el fem abans de l'exercici o després, perquè el mateix estirament el podem fer en ritme per activar, que això és el que és important, i al final de l'entreno, no? per relaxar, per dir-ho d'alguna forma, no? Tot i així, l'útil és fer-lo abans. Si dediquem un bon escalfament, realment no fa falta estirar després. Uh-huh. Molts cops estirem per un benestar físic, mental, no? I de tornar
2: a
4: la calma.
2: Per tornar a baixar revolucions.
4: Però fisiològicament,
2: no?
4: Pel cos, és més important dedicar-se 15-20 minuts a estirar que no al final.
2: Molt bé. Vinga, anem a una altra qüestió, perquè hi ha qui pensa, no? I ara potser ens estarà escoltant estiraments, força i de més, en fer exercicis, diguéssim, de molta càrrega o de molt impacte, no? I no tot és fer un gran esport, no? Caminar, ja de per si, té molts beneficis.
4: Clar, és important també, no?, segmentar a quin públic estem anant, no? I a vegades, no?, de no fer res a fer alguna cosa, doncs caminar ja pot ser unes activitats saludables, o sigui, de les més saludables que podem fer. Activa el sistema cardiovascular, mobilitza les articulacions, ajuda a regular l'estrès i és molt accessible, no? Uh-huh. No tothom ha de córrer maratons, no? Ahir que vam tenir aquí la Marató de Barcelona, però per a moltes persones caminar cada dia ja és un gran pas per cuidar el cos.
2: I a més és el que deies, és accessible, ho pot fer tothom.
4: Exacte, i a partir d'una edat serveix aquesta activitat quan no hi ha una experiència prèvia en l'exercici.
2: Hi ha un... Això, moltes persones porten el rellotge intel·ligent, no? Hi ha una quantitat de passes, de quilòmetres òptims a fer cada dia?
4: Sí, crec que ho teníem més endavant, no?, a la xerrada, però al final s'ha determinat en base a la ciència i dintre dels programes europeus i això, no?, que són 150 minuts d'activitat moderada a la setmana. No? També estableix que hi hagi una... O sigui, diàriament, no?, s'hauria de fer doncs, 30 minuts d'activitat física, no? L'activitat física entenem com a una mínima despesa, no? I si ja vull caminar de veritat, seria fer exercici físic, no? Seria aquests 30 minuts.
2: Anem al cas contrari, no? Convé, clar que sí, el moviment és primordial, però també és molt important, entenc, el descans, no?
4: Exacte, és tan important com l'activitat. El cos millora quan té l'equilibri entre l'activitat física i la recuperació. Si només ens movem sense descansar el prou, el cos no té temps d'adaptar-se. I si només descansem sense moure's, el cos es torna més fràgil. La clau és trobar aquest equilibri.
2: Anem a això, que ara preguntava també de manera més concreta, no? Perquè moltes vegades pensem que si no fem molt d'esport, doncs al final no anem enlloc, no? Quina seria això, la quantitat mínima d'activitat física que ja pot tenir un benefici real pel nostre organisme?
4: Exacte, les recomanacions generals parlen d'aquests 150 minuts d'activitat moderada a la setmana, que poden ser coses tan senzilles com caminar a bon ritme...
2: No anar de passeig, eh?
4: Exacte. O sigui, tenir la intenció de caminar, no? Aviam, que depenent de quina edat, depenent de quina franja estiguem parlant, doncs potser sortir a caminar a un ritme...
2: La intensitat pot canviar.
4: El d'això, sí. Altres activitats com puguin ser pujar escales, moure's durant el dia, tot això ajuda que el cos comenci a funcionar millor.
2: L'altre dia, ara tall d'anècdota, però vaig veure sortint justament de la feina un senyor gran, vull dir gran, 80, 90 anys, potser, que anava alternant, potser eren 50 metres de caminar més o menys rapidet amb 50 metres d'embranzida, d'arrencar a córrer.
4: Ah, doncs això està molt ben pensat, sí.
2: Exacte. I vaig pensar, clar, es fa un exercici totalment adaptat a la seva necessitat i capacitat, no?
4: Avui en dia tots els gimnasos, a tots els espais d'entrenament no es fan els hits, no? Els intervàlics, que vol dir que treballo intens i paro, treballo intens i paro. Doncs això no deixa de ser un hit adaptat a, diguem, a la tercera edat, potser, no?
2: Una realitat de molta gent, jo mateixa, és que passem moltes hores asseguts a la feina davant d'un ordinador i això ens perjudica, no?
4: Exacte. El problema no és tant seure, sinó passar massa estona sense canviar de posició. El cos tolera molt bé gairebé qualsevol postura, però no li agrada quedar-se quiet massa temps. Quan passem moltes hores asseguts, els músculs treballen menys, la circulació és lenta i les articulacions es mouen poc. Per això és recomanable aixecar-se cada estona, caminar una mica o simplement canviar de postura. Petites pauses de moviment poden marcar la diferència al cos.
2: Per mirar de començar a marcar aquesta diferència, Ferran, no? Hi ha molta gent que allò, la teoria se la sap a la perfecció, sí. La pràctica és una altra cosa. Per què costa començar, no? Sobretot costa si fa anys que no fas exercicis, no? Tornar a trobar, a fer el clic aquest, a trobar la motivació. Quin seria un bon primer pas?
4: Un bon primer pas seria fer objectius petits realistes, no? La gent vol començar fort perquè la motivació, vull fer el canvi, no? I això sovint acaba en frustració perquè dura poc, no? Llavors és molt millor començar amb activitats senzilles com surto a caminar cada
2: aquests 30
4: estona,
2: minuts de caminar, sí, a ritme,
4: de caminar,
2: no?
4: Faig uns petits exercicis amb gomes o que veig d'un vídeo de YouTube o que tinc accés a alguna plataforma, no? Enmig de la jornada. El cos és adaptable, no? I si li dones aquests petits estímuls progressius, s'hi adapta i cada cop pots fer una mica més. Si el meu plantejament és començar a fer una activitat com la que feia fa 10 anys, doncs potser no arribaré, no? Potser la que porti dos dies ja no... No? Tant mentalment com físicament estaré una mica fora d'aquesta dinàmica.
2: Que, missatge final, mica en mica, que s'omple la pica, no?
4: Sí, exacte. Que no cal fer coses extremes per cuidar el cos, no? Mores una mica cada dia, progressar a poc a poc i escoltar el cos, ja que és una base de molt bona salut. El moviment no ha de fer por, sinó que ha de formar part de la nostra vida.
2: Molt bé. Doncs Ferran Creixell, fisioterapeuta, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que
4: moltes
2: vagi bé.
4: Gràcies.
0: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí
0: amb xancles i banyador.
2: I a aquesta hora del matí ens acompanya la María José Tarancón. Ja sabeu que ella és advocada, economista. Què tal, María José, com estàs?
5: Bueno, muy feliz de estar bailando bachata.
2: Això no va dir, que em sorprenia aquí ballant aquest tema de Chayanne que ens proposava en José Luis Machado i que ja em deia, Núria, és que a mi m'encanta ballar, i jo li deia, pues no te imagino en la oficina, María José,
5: con las querellas,
2: con querellas y bachata de Chayanne.
5: Y con los temas que vamos hoy a hablar tremendamente, todas las injusticias que sufrimos los pobres autónomos, que somos unos desgraciados.
2: Pero la verdad es que sí que te imagino, ¿eh?
5: Sí.
2: La verdad es que sí. Sí,
5: me
2: que
5: encanta
2: te
5: bailar, os lo digo en serio, hay que bailar cada día, porque, bueno, es un ejercicio maravilloso.
2: ¿No?
5: Y luego que, bueno, el ánimo y el alma y todo. Hay que tomarse la vida con alegría. A mí me dicen en mi casa, mira, hoy hago 37 años de casada, y me dicen con mi socio...
2: ¿Hoy haces 37?
5: Con mi socio, mi mejor amigo. ¿Qué te parece?
2: Muy bien.
5: Sí, sí, trabajando, tal. Bueno, y yo siempre me levanto de buen humor. Siempre, siempre, siempre. Hoy son las 10:30, sigo de buen humor. A lo largo del día me va entrando una mala leche.
2: O sea, mejor María José te arrancó por la mañana que por la noche, ¿no?
5: Bueno, 100%. O sea, esto es 100%. 100%. Yo siempre les digo a mis clientes que me llamen a las 8, que estoy feliz.
2: Muy bien. Hombre, y además, hoy no te ayudo con este tema, ¿no?, que abordaremos hoy, en la situació dels autònoms també, i ja sabeu, doncs, que com a mínim tinc clar que ja li començarà a agafar aquest mal humor,
5: sí, ja
2: després
5: veràs,
2: de tractar aquesta qüestió i fer radiografia,
5: sí,
2: també de, doncs això, com dèiem, la situació dels autònoms al país.
5: Sí, cuando me propusisteis tema, que os quedasteis así, entonces vamos a hablar de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, además de Madrid, que falla en contra de la administración de la agencia tributaria. Yo tengo que decir que es una vergüenza que los autónomos tengan que luchar por sus derechos fundamentales a través de la justicia. Es decir, que la agencia tributaria no sea una mano amiga, uh-huh, que acompañe a que la gente tribute dentro de la legalidad vigente lo que le corresponde, y que sea como un mazo que tengan ahí encima. Esto creo que es una vergüenza, porque hoy en día todas las resoluciones, te voy a decir que un 80% de las resoluciones que reciben autónomos y pymes y que se recurren, el problema, uh-huh, es que tengan dinero para recurrirlas, que tengan dinero para venir a un despacho y pagar a un abogado y recurrirlas, se ganan en el Tribunal Económico. Y las otras en el contencioso administrativo. Entonces, es una vergüenza que tengas que luchar contra la administración para poder ganar algo que por ley y que está reconocido en la ley te pertenece. ¿Y por qué? Porque las leyes no son claras, porque las leyes son turbias. Fíjate lo que te estoy diciendo, son turbias. Y además, la administración aplica las leyes, uh-huh, a consideración de las directrices que tienen y según lo que convenga, que esto es muy fuerte. Y hoy en día la mayor recaudación, la mayoría de recaudación de España y desde luego de Cataluña, es de los autónomos y de las pymes, y de los trabajadores. Es decir, si vosotros tenéis una nómina, pues somos los que más contribuimos con nuestro IRPF. Y esto es una vergüenza. Entonces, uh-huh, este caso que te voy a contar...
2: Avui parlarem de deduccions,
5: sí,
2: del IRPF,
5: sí,
2: precisament.
5: Pero este caso que te voy a contar es un caso que a mí me ha llegado mucho porque nosotros ya lo habíamos luchado. Es decir, imaginaros, y más pospandemia, imaginaros el típico autónomo que vive en su casa y que trabaja, que hay muchísimos, uh-huh, escritores, de gente de webs, bueno, cada día más, porque además se nos ha potenciado...
2: Mucha gente que fa teletrabajo, ¿no?
5: Se nos ha potenciado la conciliación familiar, se nos ha potenciado...

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.